0: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
1: Cordeu-vos els cinturons, perquè aquí arrenca el Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez. Esports i filigranes, fins a les dues a CERC Catalunya.
2: Va la vinca amb esquerra!
3: Barça 7, Real Madrid 0.
4: Rafinha controla, dribla, vaya living, se queda solo, remata, es un goleador, es un 9, es un killer, es el capitán artilleiro.
0: Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez.

0: Ramon Besa, què tal? Bon dia.
1: Molt bé, bon dia.
0: Hem vingut al quiosc, al nostre quiosc de referència. Coqui, acércate pa aquí. Perquè quan guanya el Barça, ve més de gust repassar la premsa, oi que sí?
1: No, clar, és que les victòries o actuacions com les d'ahir s'han de viure i disfrutar, gaudir, com es diu, no? Allò que diuen, no, ja veurem, com, no és com es comença, com s'acaba. En el futbol és el dia a dia. Un dia passa una cosa, l'altre dia en passa l'altra. Si deixes de viure-ho, ets un amargat tota la vida. Per tant, el que s'ha de fer avui és que gaudir del partit que van fer, perquè va ser un partit, jo m'ho vaig passar molt bé. La gent que els agrada el futbol, crec que més enllà de l'equip que sigui, com veus el partit d'ahir, t'agrada, perquè veus que el Galatasaray ho intenta, veus el Barça com sap patir, veus com després se'n surt, i és un partit futbolísticament molt ric.
0: Avui comencem el que t'hi jugues des del quiosc que hi ha a Passeig de Gràcia amb carrer Casp, amb el Coqui, com estàs?
2: Muy bien, sí que.
0: Cuando gana el Barça, ¿viene más gente a comprar la prensa deportiva o no?
2: Viene más gente y hay más ejemplares a la venta.
0: ¿Cierto?
2: Sí, es verdad, sobre todo el Sport y el mundo deportivo.
0: Tú eres mucho de Messi, Lamine Yamal es, bueno, lo dejó bendecido con esa mítica foto, ¿no?
2: Voy a empezar a quererlo un poquitito, ya que lo acunó en sus primeros meses de vida, algo vamos a empezar a quererlo.
0: Ramón, si repases els diaris avui, començant per la teva crònica, juega el Barça, deslumbra Lamine, fotografia de Lamine i Fermín, quina connexió d'aquest parell. El titular de la crònica el poses tu?
1: Sí. Sí, de vegades per mal, de vegades per bé.
0: I et costa més el titular o el cos de la notícia, de la crònica?
1: El titular tu ja tens una idea, és a dir, de vegades no el poses el primer. Normalment pot ser el final, però la idea la tens a partir de la que vas desenvolupar la crònica. Jo tenia la sensació que el Barça estava jugant bé futbol, amb un lapsus que té quan podia haver anat 2-0, però el que marca la diferència, el que il·lumina, és Lamine. Per tant, és jugar amb la doble idea, amb el juga el Barça i el que marca les diferències és Lamine.
0: Fixa't, us ensenyo les portades als oients que podeu veure a part d'escoltar el que t'hi jugues al live. Al diari AS, el infierno es Lamine, la portada del diari AS, que coincideix amb l'article de l'Anaïs a La Vanguardia, el infierno era Lamine. Fixa't lo poètica que és aquesta imatge, Lamine Yamal posant-se el braçalet de capità amb 19 anys a la Champions.
1: Sí, sí, no li pesa res, ni l'edat, ni el braçalet, ni la fam que té, ni les ganes de triomfar. Pensem que a Lamine els seus objectius més propers, perquè no els té, és la Champions i la pilota d'or. Aleshores, m'encanta molt aquesta dualitat que hi ha entre la pressa que té Lamine i la pausa que desprèn Rodri. És a dir, és un equip que té tantes velocitats que aleshores, quan s'harmonitzen, és majestuós. El problema és que de vegades hi ha massa pressa i de vegades es va massa a poc a poc i has de saber trobar el punt, i entre el punt mig, entre la pausa de Rodri i la febre de Lamine, hi ha un tipus que es diu Pedri, que el que més m'ha agradat és perquè havíem parlat molt de l'associació Rodri-Pedri al Barça, perquè semblava que podien tenir alguns problemes d'associació després del que passava a la selecció espanyola, on Pedri no és titular, i ahir es va demostrar en un partit exigent que tots dos poden jugar plegats i cadascú sap el que ha de fer al camp.
0: Coqui, tu que eres argentino y sois especialistas en bautizar acciones espectaculares, ponerle un poco de poesía, veíamos al periódico Lamine danza en el infierno turco. ¿Cómo definirías el regate de ayer?
2: Lamine baila sobre la alfombra turca.
0: Es que eres bueno, ¿eh? Eso es porque estás entre periódicos y libros.
1: Está familiaritzat amb un bazar, home, tu has d'entendre, mira, la seva associació. Tothom associa les idees a la seva feina, al seu ofici.
0: Hi ha un oient que ens va enviar un missatge, en va haver diversos, de missatges amb propostes per batejar aquest regat de Lamine Yamal, però n'hi va haver un que em va agradar especialment, del Jordi, Laminadura, de llaminadura, perquè és llaminer el regat, Lamine, laminadura.
1: Doncs sí, sí, el subscribeixo i m'hi afegeixo. Crec que és una bona definició, perquè per aquestes definicions han de ser curtes, directes, i com més paraules hi afegeixis, pitjor.
0: A Mundo Deportivo, baño turco. Per cert, saps la diferència entre la sauna i el bany turc o no? La sauna és seca i el bany turc és humit. Ho dic perquè hi ha molta gent que ho confon.
1: És que en el fons el Galatasaray segurament és l'equip més popular de Turquia, sabem tot el que passa amb el Fenerbahçe, amb el Besiktas, però el Galatasaray és l'equip, diguem, popular, i aquell camp jo el recordo molt del dia del debut de Sergi Barjuan, que quan estava molt Corif, que tot es va inventar Sergi Barjuan de lateral esquerre i va debutar allà, sembla que era 0-0. Ara aquell estadi s'ha tornat modern com la majoria d'estadis que hi ha al món, per fer calés, és a dir, els VIPs i aquestes zones, però a dins crema, és a dir, la febre que tenen l'afició turca és és notòria. Recordo que justament quan vam anar aquesta vegada amb el debut de Sergi, vam fer un reportatge sobre una colla d'aficionats, com es preparaven pel partit i com trencaven clares d'ou per poder cantar més bé. Jo crec que el Sergi ho recordava ahir.
3: En sèrio?
1: Sí. Vull dir, es podien fotre mitja dotzena d'ous, aleshores trencaven i amb la clara feien que la gola se'ls hi aclarís molt més bé i podien cantar fins no sé quina hora, no sé si és veritat o mentida, però jo ho vaig veure. No, quan voltes pel món veus coses d'aquestes, no te'n recordes aquell del Rubín que fa en el Verdiev, l'entrenador aquell que vam anar, que el tio matava un xai i el penjava a la porteria abans de començar el partit.
3: És broma. Abans de cada partit?
1: Sí.
3: Tenia aquest ritual.
1: Jo sempre vam anar amb el delegat de la UEFA i jo no puc veure com baten un animal. Jo el vaig veure penjat, però ho vaig veure. O sigui, no és mentida. Per tant, totes aquestes coses, que és el que et passa a la vida, d'anar voltant, veure coses inversemblants que la gent potser no s'ho creu, però que tu has vist.
3: Coqui, atiende, que estamos haciendo una cola aquí en el quiosco y se trata de vender cosas, ¿no? ¿O qué? Bueno, como tú quieras, ¿eh? Porque aquí vendes de todo, ¿eh? Hay que diversificarse, ¿eh?
4: Claro que sí.
3: ¿Qué es lo que más se venden, croissants o periódicos? ¿O cafés?
4: Los días que gana el Barça, periódicos.
3: Ah, o sea, que hoy vendes periódicos.
4: Acompañado del cafelito.
3: Mira, ho deia el Coqui de Fet, el Sport i el Mundo Deportivo es venen més. ¿Qué partidazo? Al final, ¿para qué trencarte el cap? Sí, amb aquesta expressió ja queda clar el que va passar ahir, no?
1: Bueno, és veritat, és un bon resum. Va ser un partidàs de futbol, perquè va tenir molts moments. O sigui, tot i que el Barça va ser protagonista, quan encaixa el gol, que a més recordo molt la prèvia dels tècnics del Galatasaray, en què van visualitzar perfectament com podien fer mal al Barça, i era sorprendre'ls amb una contra, amb un contraatac, perquè els agafen amb l'hora del replegament desorganitzats, i així es va venir el gol. És a dir, era una jugada totalment estudiada, i després si arriba a validar el 2-0 no sé què hagués passat. És a dir, tu en un partit també has de tenir un punt de sort, però és veritat que la sort el Barça la va anar a buscar. És a dir, no és que se la trobés, sinó que abans de l'1-0 havia tingut oportunitats de sobre per anar davant al marcador i per haver encarrilat ja el partit, cosa que va saber fer molt bé. Després de l'1-1, el gol de Cancelo va obrir un escenari nou, allà es va fer fort el Barça i el Galatasaray ja no va poder resistir l'empenta i el bon joc del Barça.
3: Anem passejant fins a la ràdio, aprofitant que estem al costat. Coqui, no canvies nunca, eh?
4: Adiós.
3: Que vaya bien. Vigila, Eli, no caiguis. Ens està gravant, metent en directe la Eli Gordón, la nostra companya de digital, de vídeo, que va caminant d'esquena. Si t'has de girar, Eli, no pateixis, eh? I res, en un minut estem a la ràdio. Ara analitzarem aquesta victòria del Barça, 1-4 al camp del Galatasaray. Són 10 partits, 10 victòries aquest inici de temporada. És històric, a més per la quantitat de gols que està marcant el Barça. En porta més de 4 per partit, Ramon. Són dades dels anys 20.
1: Això vol dir també el paper que fem nosaltres reclamant un davanter centre que no hi haurien gols, i em porten una mitjana de 4,5 o 4,3. Vol dir que el futbol té aquests punts d'imprevisible, de sorpresa, que és el que el fa un esport extraordinari, no? Jo crec que els jugadors van arribar a la conclusió de que entre tots havien de fer els gols que trobaria a faltar la gent, o que fins que no vingués un substitut d'home per home com Lewandowski, acostumats a que el Lewandowski posava el punt i final a les jugades. I ara, fixa't que ahir ningú va repetir, i el Lamine des del partit de la selecció no ha fet cap gol. Ara es dedica a fer les assistències.
3: Ara 5 en Lliga i 4 en Champions en porta ja.
1: Vull dir que clar, això vol dir que els recursos que té el Barça, ben pensats per l'entrenador i pel director esportiu quan van fer els fitxatges que van fer amb Gordon, amb Adeyemi, amb la posició ahir, per exemple, d'Olmo i Fermín com a fals nou o sense un nou de referència, doncs funcionen, i és un equip que té els registres que té. A mi és el que més m'agrada. No és un equip que sigui en una sola direcció, sinó que pot entrar per diferents les associacions. Allí t'apareix Cancelo, que feia dos o tres partits que no jugava, et fa el gol, la rematada. Potser podríem parlar d'aquesta sensació de que falta alguna cosa per polir, com per exemple lo del central esquerrà. Però crec que en això també és desmereixer el Gerard Martín anar parlant del central esquerrà quan has guanyat 1-4. És a dir, no hi va haver cap jugada més enllà la del gol de corna, bueno, que després no va ser gol, en la que ell més o menys toca la pilota, però que allò és una errada de marca col·lectiva, no individual.
3: Òbviament, a millorar està que el Barça continua encaixant gols a Europa. Abans d'entrar a la ràdio, Ramon, et pregunto pel Madrid, que juga avui contra la Roma a Itàlia. Què? Mourinho ja ha aparegut, eh? Mourinho ja torna a ser Mourinho. escoltàvem a Tchouaméni dient que no vol parlar dels àrbitres però que se senten frustrats per les actuacions arbitrals.
1: Tu recordes aquella conferència de premsa que va fer el Pep Guardiola, famosa, al Bernabéu?
3: Home, la del puto amo.
1: Exacte. Prèviament hi va dir Mourinho, ahora Guardiola ha inventado un nuevo registro, el gol, el fuera de juego que no...
3: El quejarse por un encierto arbitral.
1: Exacte. Aleshores, ara ell ha recuperat aquell to i es queixa ell dels encerts arbitrals, perquè és un encert. És a dir, és la mateixa tàctica. És un tio que necessita viure en conflicte i, sobretot quan perd, quan guanya, doncs és molt manyac, però només hem de recordar l'entrenador ahir del Galatasaray és el que una mica més li arrenca el nas.
3: Sí, a la Supercopa, no recordo el partit, però sí.
1: Sí, amb el del Fener.
3: No, sí, quan jugava a Turquia, quan entrenava a Turquia Mourinho.
1: Estava amb el Fenerbahce. Vull dir, el Madrid està amb el cas Negreira i no hi ha ningú que el mogui. Quan tu estàs pensant sempre en l'excusa abans de pensar com t'ho faràs per guanyar, tens un problema. I en aquest moment el Madrid té un problema de joc que dissimula fent veure que tot està tacat, fent veure que tot està d'alguna manera muntat per afavorir el Barça. I em sembla molt civilí, molt, que ho fes justament a Roma. Perquè va parlar dels clubs que han baixat de la sèrie A cap a... els han baixat de categoria per el Calciopolis
3: o... lo de la Juve, el Mojigate també,
1: el Mojigate o tot el que vulguis, perquè ell ja es va estalviar sortir al Bernabéu per anar a Europa. Ell sap que està a Europa, llavors el seu missatge arribarà a tot el món. Per això té transcendència el partit ahir del Barça, perquè en parla tothom i es diu, aniré a Roma, allà hi tinc els meus amics i amb un micròfon amable, llavors tornaré a recordar...
3: No, tu creus que és a consciència?
1: Home, i tant. És a dir, és un tio que és un cabut amb això. És a dir, passa més estones maquinant com es muntarà que entrenant. És a dir, és un psicòleg. És un... Més enllà del Barça, de l'Oporto, quan el fa campió d'Europa, aquí tu tens, que tens mà esquerra amb ell i tens bon rotllo amb el Deco, entre ells... El Deco va ser campió d'Europa amb Mourinho, no ens oblidem, eh? Amb aquell Oporto, jo crec que allà sí que era un equip d'autor. I et diria fins i tot que quan amb l'Inter, amb una eliminatòria molt, molt, molt, molt controvertida, fa que el Barça no disputi la final de la Champions a Madrid, recordem que aquell partit de l'Inter, i d'aquí ve l'interès de Mourinho, és que si el Barça eliminava l'Inter, jugava la final del Bernabéu. Tu imagina't el Barça guanyar la Copa d'Europa o la possibilitat de guanyar-la al Bernabéu, el que significava. Allà hi havia un Mourinho en què d'alguna manera, tàcticament, estratègicament, pensava en com donar pel sac al Barça, pensava en com s'ho fes. Ara pensa en com justificar-se si no hi arriba. I és el que crec que fa un paper molt galdós, vaja. A més, com parla, sempre sembla que canti un fado. O sigui, no. O sigui, el fado, igual que el flamenco, igual que cada... Però bé, aquell to planyider, allò, aquella manera d'anar-se arrossegant... Bueno, en fi, què vols fer? Ja s'ho farà, tu. Ja veurem avui què passa.
3: Haurem de trucar a Sílvia Pérez Cruz perquè ens ajudi a interpretar Mourinho. Anem cap a la ràdio, que ens hem aturat aquí a l'encreuament del carrer Caspa amb Passeig de Gràcia. Quin bon dia que fa Barcelona. És poètic, és metafòric, no?, que llueixi el sol a la ciutat després d'aquest 1-4 del Barça. Mentre allà, la Eli enfocarà Plaça Catalunya, continuen acampats la gent que demana una vivenda digna per a tothom. Cada vegada que hi passo, Ramon, penso com li hem d'agrair a aquesta gent el que estan fent, eh?
1: Sí, clar, perquè són anònims, es parla de la gent, però aquesta gent de vegades no els humanitzem, no els personifiquem, i a més d'aquí una estona arribaran els pagesos, o sigui, la situació amb les tractorades, que també és una...
3: Sí, sí, que molts han de venir amb transport públic, amb autobús, organitzats, amb cotxes particulars, perquè si venen amb tractor, com han vingut alguna vegada... Com que ha pujat tant el preu del gasoil, els hi costaria el viatge 300 euros, eh?
1: És que a més del conflicte mundial, jo crec que el que està passant al món a nosaltres ens afecta especialment, perquè els catalans sempre hem set de classe mitjana. La classe mitjana ha estat el gran motor o el gran actiu d'aquest país per crear el teixit associatiu, el botiguer, l'empresari liberal... És a dir, hi ha hagut tot... Aquest tipus de gent està amenaçada. Per què? Perquè o ets ric o ets pobre. O sigui, no hi ha un terme mig allò de dir, bueno, em guanyo la vida com puc, no? Per tenir un habitatge és complicat, per guanyar-te la vida en un ofici és complicat, les grans superfícies, les noves tendències... Estem en un món financer i tecnològic que fa que es pateixi. Aleshores, s'ha de visibilitzar que si volem continuar sent el que hem set tota la vida, ens hem de modernitzar, òbviament, ens hem d'actualitzar, però el que no podem fer és desaparèixer. És a dir, hem de buscar recursos de sobre i, per tant, és bo que cada dia recordem que l'habitatge és un problema per tots els joves, especialment. No estem parlant només de la gent gran i dels desaucis, estem parlant de que avui dia tenir un pis de lloguer és molt bèstia i et pot continuar condicionar tot el sou. Les dificultats per trobar feina, perquè cada cop hi ha més immigració i la gent, els grans empresaris, sempre és mà d'obra de barata, sempre susceptible per ser substituïda per mà d'obra més barata, i tot això fa que sigui un còctel molotov. Aleshores, algú pot pensar, bueno, amb el que està passant, què fem? Doncs, bueno, tenim el partit d'ahir, que és un moment...
0: L'únic que va bé és el Barça.
1: I passar-t'ho bé, de moment, sí.
0: Va, te llegim al diari El País, un plaer, Ramon Besa, compartir una estona de ràdio amb tu cada dimecres.
1: Bueno, gràcies a tu, i que si ens posem de vegades transcendents com algun oient i va dir, bueno, si això és futbol, evidentment que és futbol, i per això en fem de vegades un gra massa, perquè és el moment que tenim, doncs, això del cafè o del vermut, i per llegir el diari, per tornar-ho a rellegir, perquè es venen més diaris, perquè la gent ja ha vist el partit, però vol tornar a veure, vol veure qui, com escriu aquest, com el defineix i l'altre, i és un bon moment de ple. Doncs concedim-nos, quan passa, un bon moment de ple.
0: Gràcies per una estoneta de ràdio agradable. Ara, en 2 minuts, ja des de l'estudi, rearranquem el que t'hi jugues per analitzar aquesta victòria del Barça a Turquia, a Estambul, contra el Galatasaray, 1-4. Gràcies, Eli. És la cosina pratenca d'Anthony Gordon, Eli Gordon, amb accent a la O, eh? Amb accent a la O.
5: Sí, sí.
0: Vinga, en 2 minuts estem a l'estudi.
6: Rápido con la L, el seguro más completo para mascotas con veterinario es de...
7: ¡Eso es! De Línea Directa, porque su nuevo seguro para mascotas con veterinario tiene todo lo que tu perro o tu gato necesitan.
6: Con la C, completísimo.
7: Y a un precio que solo Línea Directa te puede dar, 18,90 euros al mes. Llama o entra en lineadirecta.com.
8: Hacer empresa. ¿Qué es hacer empresa? Para un empresario es creer en ella, obsesionarse con ella, es trabajar y trabajar para hacerla crecer, es proyectar, ver su potencial y no su tamaño. Y para nosotros es hacer exactamente lo mismo. Quizá por eso nuestros gestores son los más recomendados por las empresas. Banco Sabadell. Ser de los que hacen.
9: ¿Qué haces ahí de pie tan quieto?
10: Esperando.
9: ¿Esperando a qué?
10: A que llegue la gran fiesta de la casa del Leroy Merlin. ¿A qué va a ser?
9: Pero si ya ha llegado.
10: ¿Y a qué estamos esperando?
11: Ya está aquí la gran fiesta de la casa del Leroy Merlin con los precios más bajos del año. Solo hasta el 19 de octubre. Las ofertas que estabas esperando. Aprovecha los últimos días.
12: ¿Qué tal? Soy El Ruido. ¿Me puedes abrir? Que subo a ver si no duerme nadie esta noche.
13: Que no vuelvas a llamarme a estas horas, que aquí tenemos Ventanas Cortizo.
14: Con Ventanas Cortizo, el ruido no entra en tu casa. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de Ayuda al Deporte de Base.
15: ¿Tenemos visita?
16: Olivia Wilde, Seth Rogen, Penélope Cruz y Edward Norton.
17: Sentimos una conexión muy profunda con vosotros.
16: Cuando estos son tus invitados, nada puede salir mal.
15: ¡Nos están vacilando!
16: Oh, sí.
18: Nos encantan los ambientes tensos.
16: Acepta la invitación. El 16 de octubre solo en cines.
19: Cadena Ser y Ser Cataluña. Al so de la vida.

0: 12 i 25, que t'hi jugues a Ser Catalunya d'aquí a una estona, a l'aplicació per a telèfons mòbils, a la pàgina web de Ser Catalunya. Podeu recuperar la conversa amb el Ramon Besa, que hem començat al quiosc del Coqui, aquí al costat, al Passeig de Gràcia, i hem acabat a la porta de la ràdio, ja des de l'estudi, amb el Lluís Carreras. Què tal, Lluís, com estàs?
1: Bon dia.
0: Amb el Carles Planchar. Hola, Carles.
2: Hola, què tal?
0: El Barça.
3: Molt bé.
0: 1-4,
3: Molt bé.
0: I cap a casa. Bona nit i tapa't.
3: Exacte, bona nit i tapa't. Em va agradar. És cert que al principi del partit podia haver canviat amb dues oportunitats que va tenir Olmo, no les va aprofitar, això ho va fer amb Valentona al Galatasaray, que té les seves opcions, els seus jugadors. Va agradar molt la reacció, molt la segona part i molt el que portem de temporada.
0: Carles, que tu l'has vist entrenar moltes vegades, Joao Cancelo defineix sempre així, com ahir, el golaç que va marcar?
2: Bueno, definir, ell té molta habilitat perquè xuta molt bé amb les dues cames i maneja molt bé les dues cames. Però jo crec que amb aquesta posició de lateral esquerre, jo crec que porta sempre més cap a la lateral de la dreta, perquè com que té les dues cames, pot fer bones centrades o pot definir bé per la banda esquerra.
0: I tu veus millor de lateral esquerre.
2: A nosaltres quan més bé va funcionar va ser quan va jugar a la lateral esquerra.
0: Domines les cames, però és més dretà que esquerra, no?
2: Sí, però jo diria que té el mateix pràcticament nivell amb esquerra que amb la dreta, i jo sempre dic això, de que el ser dretà té aquesta tendència de venir cap a dintre, que això encara suposa molt més efectivitat amb les seves incorporacions a l'atac.
0: Ara, això un dia m'ho hauríeu d'explicar. Històricament, els extrems jugaven a cama natural.
3: Sí. Mm-hmm.
0: Ara ja és a cama canviada. Els centrals mai ens havíem fixat si eren dretans o esquerrans, era igual, però ara sí que ja ens hi hem de fixar per un tema de perfilar-se i tal, si ets dretà per la dreta i si ets esquerrà per l'esquerra. I els laterals, i ara li estem donant una volta més, que ja comencen a jugar a cama canviada, no? Hem vist amb Xavi Espar, Joao Cancelo...
2: Tot depèn de...
0: Acabaran jugant els laterals esquerres que són dretans i al revés, els dretans que són esquerrans, o no?
2: Com vol jugar l'entrenador? Depèn de com vulgui jugar, doncs a vegades és molt millor jugar a cama canviada, per això, perquè pot aportar molt més jugant cap a dintre, que si tu tens un estil de joc que tu el que vols és arribar i centrar, doncs has de tenir el típic centrador per la dreta, que tingui una bona dreta per centrar. I si no, doncs busques aquestes alternatives. I amb tot és igual, amb totes les posicions del camp és el mateix.
3: Pep va fer molt mal o molt bé el futbol, proposant aquest futbol associatiu. Quan ets a cama canviada, vas cap dins i trobes gent per associar-te. Si mirem el mapa de calor de Cancelo, que no és dels meus jugadors preferits, està més a camp contrari que a camp propi. Per tant, pot fer servir més la cama dreta que la cama esquerra, i defineix molt bé, no? Però jo prefereixo que estigui enrere, que defensi. Jo deia que si el Barça necessita Cancelo per fer gols, anem malament.
0: És una alternativa,
3: sí, però no un costum.
0: L'ahir va anar bé perquè va empatar el partit d'un Barça que se li complicava. El Galatasaray s'havia avançat amb un gol de Batrakov, que és un jugador rus que ha manifestat obertament que el seu somni és jugar al Barça. Amb 21 anys va marcar ahir l'1-0, va empatar Cancelo, i a la segona meitat Fermín, Gordon i Adeyemi van posar l'1-4, i com ja ens va anticipar el Flaqui, van silenciar l'Ali Samillén. Flaqui, què tal, com estàs encara a Istanbul?
4: Hola, Sique Rodríguez, què tal, com estàs?
0: T'he de reconèixer que tenies raó, vas alertar que lo de l'ambient del camp del Galatasaray era mig fake, i clar, després del partit hem vist, per exemple, aquest moment d'uns periodistes turcs parlant abans del partit, i de sobte s'escolten xiulets, xivarri, tremendo, és el moment.
5: Ama tabi ilk yarısı ile ikinci yarısı çok farklı bir karşılaşma oldu. Biz zaten maçı izlerken ne kadar devam ettirebilir acaba diye düşünüyorduk. Galatasaray bu futbolu. Maçın adamı da Lamin Yamal oldu.
0: Clar, escolteu ambient, no? Estava buit el camp.
4: Fa un moment que es para, sí, pràcticament, de parlar i mirant enrere.
0: El camp estava completament buit i s'escoltava l'ambient. I alguns aficionats del Barça, n'hi havia 1.000, a la Lisa Millen, han publicat vídeos. Ens ha cridat especialment l'atenció aquest, a les xarxes.
6: Mira, bro, aquí està el callo. La tenen ells, ara la perdran. És que no escolta res, bro, no fan ni soroll. Mira, i de cop... És una locura, bro. I ara, mira, mute. Mute, de cop, mute. La tornarem a recuperar. Bon vídeo ara, eh? Mira, de cop, 3, 2, 1.
0: Flaqui, em sap greu donar-te la raó, però és veritat, és fake. És megafonia.
3: Ho està fent el Willy.
4: Era el Willy de la Lisa Millen. Mira'l. No sé, jo realment a l'estadi t'he de dir que sembla evidentment que el que la que xiuli és la gent, però clar, veient els vídeos i veient que comença sempre amb una xiulada molt similar, doncs igual t'acabes creient que és a través dels altaveus.
0: Lluís,
4: que
0: tu has jugat a l'Elisa Millent, sí. Tu també has estat allà a la banqueta, sí, sí, sí. L'ambient què?
3: No, l'ambient, el que jo vaig jugar fa només 26 anys, era real, o sigui, era real de públic, però aquest... Estic segur que hi ha algú que mescla
2: jo,
3: i que posa molt nivell.
2: És que hagués passat si ens haguéssim anat al descans amb 2-0. Haguéssim donat el segon gol. No sé si aquesta pressió ambiental hagués continuat o hagués augmentat o haguéssim mantingut. La qüestió és que va ser empatar el partit i
0: es va desconnectar el cable de la megafonia. Bruno Alemany, què tal, com estàs?
1: Què tal, Sique? Bon dia.
0: Es permet això de posar ambient fals a la megafonia d'un estadi?
1: Durant un partit deu estar prohibit. Sí que crec que els equips tenen permès als gols, quan marca un gol el seu equip, pujar i baixar algun efecte per animar la gent i tal, però només en aquests moments. No és com el bàsquet, que quan hi ha tirs lliures podem posar això...
2: Musiqueta,
1: sí, no? Músiques i tal. A la NBA es fa molt, però crec que a la UEFA no està permès.
0: Laki, què diuen a Turquia de la victòria del Barça a Istanbul?
4: Barçalan és la portada del diari Fanàtic, que m'ha cridat l'atenció, comparant el Barça doncs, amb un parc d'atraccions. Molts diaris reflexionen al voltant de Lemina, aquest jugador migcampista que uns dies abans del partit va dir que ell no coneixia Lamine, que el que coneixia era l'Eloy Sané. Diu que potser va ser mal negoci picar Lamine i enfadar-lo, remarcant l'exhibició que va fer Lamine Yamal ahir a l'estadi de l'Elisa Millán. Així que rendits a l'exhibició del Barça, frustrats perquè el Galatasaray a la prèvia ells estaven convençuts de que reconeixien que el Barça arribava en molt bon moment, però estaven convençuts que li podien plantar cara, però l'evidència del nivell del Barça doncs els ha deixat evidentment frustrats i rendits amb aquest Barçalan, que segurament és el titular més significatiu del que hem llegit avui a la premsa turca.
0: Avui hem obert el bar a les 11 del matí i ja el teniu disponible als canals de YouTube del Que t'hi jugues, Diàries i Carrusel. Demà el tornarem a obrir.
7: Ya has visto quién es mi hijo, ¿eh? Ya has visto quién es mi hijo, ¿eh? Que os ha dejado fritos a todos, hombre.
0: Deia que demà tornarem a obrir el bar a les 11. Aviam si un dia ve Hasselhar a fer-nos uns nuggets al bar del Que t'hi jugues. Santi Ovalle, hola Santi, com estàs?
8: Què tal? Bon dia.
0: Ens ha explicat al bar que després del partit la sensació al vestidor era d'haver fet d'haver viscut una gran nit de Champions i que es parlava bastant d'aquest moment. És un jugador del Galatasaray, Lemina, li pregunten per Lamine Yamal i respon això.
9: Sané or Yamal.
10: Sané o Yamal? Us Yamal?
9: Lamine Yamal.
10: No Sané, però no Yamal.
0: Li pregunten Sané o Yamal i Lemina diu qui és Lamine Yamal. Sané és company seu al Galatasaray. Jo crec que fa una broma, però se'n va parlar bastant al vestidor, no, Santi?
8: Molt. La veritat és que no només Lamine, la resta de futbolistes van parlar-ne bastant d'aquest detall a la prèvia i al post. Era un el tema trending topic, seria dins del vestidor del Barça, i la veritat és que va servir com a benzina, com a motivació pels jugadors, perquè se'n van assabentar a la prèvia i va ser el tema més comentat dins del vestidor del Barça a les darreres hores.
0: De fet, Lamine Yamal ha publicat un missatge a les seves xarxes socials. Després amb la Núria ho ampliem i llegim alguns dels comentaris, perquè n'hi ha de companys on, en anglès, es pregunta: ell ara ja sap qui sóc? I un emoji d'un fantasma. Ahir vam veure com feia fotografies amb els seus fills, no? Amb els fills de Lemina.
8: I jo vaig parlar amb Lemina després del partit.
0: I què et va dir, Lemina?
8: Que havien fet les paus, que ell l'havia anat a buscar i que tot bé, que era una broma el que havia fet a la zona mixta.
0: Doncs el missatge de Lamine de fa una estona és aquest, eh?
7: En
0: anglès.
7: Ya hago yo otra broma.
0: Ell ara sap qui sóc i l'emoji d'un fantasma.
7: Lemina, ya no es Sané, Lemina... ahora es enfermer. Venga, hombre.
8: Lemina vacila a Lamine i Lamine vacila a Lemina després del partit. Jo crec que sense més, que està bé, estan bé aquestes coses.
0: Vosaltres que heu estat a vestidors, esteu a vestidors, Lluís Carreras, Carles Planchar, aquestes coses arriben? Aquestes coses serveixen per motivar-te, picar-te?
2: La pregunta era Mourinho, si serveix o no. Si serveix això, clar, forma part de l'ambient.
0: Ara obrirem la carpeta, Mourinho, que tinc ganes de parlar
2: d'ell amb tu.
0: Tinc ganes de parlar d'ell amb tu.
2: No, home, no.
3: I a més a més, els jugadors actuals del Barça...
0: Quin pàjaro, eh? Quin farsant.
3: Els jugadors joves actuals del Barça agafen el... els hi va. I els hi va la marxa i molt.
2: Sí, sí.
3: I molt. I
2: d'acord.
0: Ara escoltarem veus del partit, però Lamine porta ja 5 assistències en Lliga, 4 en Champions. Ahir a la primera meitat no se l'acaba de trobar còmode. perquè s'acaba de veure còmode, però a la segona meitat dues assistències, aquest regat que un oient va batejar com la minadura, no? La minadura, el regat de la Lamine Yamal, amb el braçalet de capità amb 19 anys. Tu ho havies de reivindicat, ho havies demanat que portés el braçalet de capità. L'han votat els companys, per ser a Lamine Yamal, com un dels capitans.
3: Molt important, perquè crec que té molta ascendència, perquè crec que això, pensava jo que el podia fer madurar fora del camp, perquè portes el braçalet del Barça i necessites representar el teu club, no tan sols a dintre i jugant, sinó fora. Jo ho deia més per aquesta vessant. Lamine, sempre ho dic, Lamine sap regular molt bé, pastura quan vol, la primera part potser no estava molt dins del partit, però quan vol, i cada vegada fa accions més repetides, més continuades i de molta explosivitat, de molt nivell. Més enllà de la gana que tenen tots i cada un dels jugadors del Barça, jo el que estic detectant en tots els partits és que el rival aguanta 45 minuts. Més no. Si aquests 45 minuts pot anar guanyant, vinga, es defensarà. Però la que rep l'estímul negatiu del gol del Barça cau en picat. I el Barça, amb els canvis que introdueix cada vegada Hansi Flick, manté el nivell alt.
2: Per això potser això és més mèrit del Galatasaray que de mèrit de Lamine Yamal, perquè sí, la primera part jo crec que va fer un sobreesforç al Galatasaray. Tu veies la distància amb la que marcaven en el Lamine, estava molt més a prop. La segona part, fruit, suposo, del cansament, de la pèrdua de concentració, perquè ja veus el partit que ja que no li pots donar la volta, doncs fa que hi hagués molta més distància. El Lamine reveia amb molta distància amb el seu opositor i això fa que després pugui ell, si té una velocitat d'execució molt alta, doncs imagina't amb temps i amb espai, encara és molt més alta i pot ser molt més precisa, i això fa que després llueixi molt més les seves accions, no?
0: Recordo
11: que
0: és
11: mèrit també de l'àrbitre, no? És mèrit també de una persona que anula inexplicablemente el gol del 2-0. Anula inexplicablemente el gol del 2.
0: I Turralde González va dir que era fora de joc.
11: Sí, Turralde González. Sí. Ja puede,
0: jo
11: ja puede
0: no veure, sincerament no m'ho va semblar al principi, i després és veritat que interfereix en la jugada, no? Arriba a tocar fins i tot una mica la pilota en el cap.
1: A veure, si la toca, si realment Valis Albert Gilmas toca la pilota, és fora de joc com un piano, perquè es veu clarament la imatge que ens passa la UEFA que ja, no et diré mig metre, però ja està fora de joc clarament Gilmas.
4: Jo crec que la toca, Bruno, perquè sí, si no em corregeixes, sí, si és per interferència, crec que l'hauria d'haver anat a veure al VAR. Em fa l'efecte, no? Pot ser?
1: Sí, sí, ells interpreten que la toca, estic d'acord, Flaqui, però fins i tot per la gent que no vegi que la toca, jo crec que la interferència que li fa Gerard Martín és clara.
0: Va ser el 2-0 d'Osimhen, que l'àrbitre va anul·lar instàncies del VAR. Clar, podies haver acabat la primera meitat amb 2-0 en contra i acabes 1-1 amb el gol de Cancelo. I deies a la retransmissió del Que t'hi jugues Barça, Ser Catalunya, Nil, que el Galatasaray a la segona meitat s'enfonsaria perquè t'havia arribat que no entrenen massa?
12: Sí, és un detall que em va arribar, que es veu que la preparació física no és el que millor porten i que és habitual als seus partits que decaiguin molt el seu rendiment físic a la segona part, i crec que ahir es va tornar a veure.
0: Això contrasta amb la imatge del Barça, com mosseguen tots els jugadors. És mental, és físic, és de convenciment?
3: És de tot, és de que estàs nedant a favor de vent, de que tot està anant bé, de que els jugadors que surten a la segona part surten amb la mateixa gana, perquè saben que si tenen un bon rendiment, Flick pot ser que els posin al partit següent, perquè està repartint, exceptuant Lamine Yamal, que porta més de 1.200 minuts, els minuts, bàsicament, tots els jugadors, apareix Bernal, apareix Gavi, Olmo i Fermín reparteixen, Adeyemi i Gordon reparteixen, els centrals igual, Eric també, amb Koundé, crec que ho està gestionant molt bé, perquè quan arribi el tram important estiguin almenys el més descansat possible.
0: Perquè tu, Carles, a Flick el coneixes de l'etapa a Alemanya, de quan vau estar amb Guardiola a Bayern de Múnich?
2: Sí, el conec okay, inclús personalment.
0: Ah, sí? I què tal?
2: Bueno, jo crec que és un entrenador que porta molt bé el que és la gestió de grup. Tots aquests aspectes que no es veuen, que són importants també per conduir un equip, i sobretot un equip d'aquest nivell, doncs és molt important, i jo crec que ell ho gestiona molt bé, tot això de les rotacions, però no rotacions perquè avui et toca jugar tu i l'altre se sent, jo sóc el suplent, no, ara sóc el titular, sinó perquè la gent entén que formes part d'un equip i que per donar màxim rendiment de tot l'equip

0: I aquí penso que és al revés, però és la manera de que Hansi Flick interpreta el joc de cara, que ho ha fet sempre en el Bayern de Múnich i ho ha fet en els seus respectius equips, no?
1: Clar, perquè comentàvem abans al bar, no? Tens, el millor és Lamin, és el millor passador, sí. Com interpreta Fermín cada entrada? Per què? Perquè és el millor, el millor arribador, el jugador que arriba millor de segona línia. Com posa Olmo de fals nou? Per què? Perquè és el que millor sap moure amb espais curts. Que necessita espai, Gordon. Que necessita més espai? Doncs pues no, Gordon ja no, Adeyemi. Uh-huh. Per tant, jo crec que ho interpreta molt bé amb un Rodri, que crec que li ha donat molta estabilitat, posicionalment és perfecte i amb lectura de partit, excel·lent.
2: Vaig a ser dolent. Ara que treus el tema Rodri i per posar una mica de picant a la història, perquè tots estem d'acord en que ha estat un gran fitxatge, i aprofitem que tenim aquí el Carles Planchar, que el coneix molt bé, a ell i a Busquets, qui és millor?
0: No es pot comparar si parles només de dir qui és millor, aquest, o, que és més bo, el papa o la mama. I són completament...
2: O sigui, Busquets seria el papa i Rodri la mama?
0: No, ni el papa ni la mama. Jo l'únic que dic és que Busquets en l'entorn Barça era el millor, i la qualitat que té, no sé si després el Busquets l'haguessis ficat en una lliga competitiva com la Premier, com amb el que li va costar ja al Rodri adaptar-se a un nivell competitiu on potser l'exigència física és molt més alta, potser també li hagués costat més. Però clar, jo diria que el nivell d'interpretar el joc, de lectura de joc de Busquets, és superior a tots els migcentres que jo he conegut en la meva trajectòria. Rodri, què té? Tenia més registres que no pas el Busquets.
2: O sigui, Busquets interpretava millor el joc, sí. Rodri té més registres.
0: Sí, sí, exactament.
3: El Rodri seria
0: per dir-ho d'alguna manera, per poder comparar una miqueta un jugador amb l'altre.
3: Busquets seria la mare.
2: Busquets seria la mare,
3: és qui va parir el Barça actual. O sigui, i per tant, qui fa, en canvi el Rodri, doncs diguéssim que és més de huevos i coses per l'estil. Per tant, un és el papa i l'altre és la mama. One is the father, the other is the mother. But both are very important. Very
0: important. Ja t'ho ha definit perfectament, no?
2: Fantàstic, gràcies,
3: Pep. With no milk, with no mother, there is no son.
2: Per cert, d'aquí una estona, 1x1 del Galatasaray Barça, especial coses turques.
3: Yes, especial coses turques.
2: I el faràs des d'Istanbul, eh? El faràs des d'Istanbul.
3: Yes, des de l'aeroport d'Istanbul.
2: Abans, Nil, de les reaccions al vestidor després del partit, què et quedes?
4: Doncs, evidentment, el nom propi va tornar a ser Lamine Yamal, així en parlava Flick després del partit.
5: Lamine is good, he's physically top, and of course he also enjoy playing football.
6: Lamine és molt bo, físicament està molt bé, i ha jugat un gran futbol, especialment a la segona part. És impressionant tenir un jugador com ell a aquest nivell. Avui ha canviat el partit i això és molt bo per nosaltres.
4: Són 8 gols i 9 assistències de Lamine comptant les dues competicions. Ahir va tornar aquesta connexió amb Fermín, a qui li preguntaven després del partit, i també rendia el seu company.
7: Hemos gestionado bien la remontada, la segunda parte sobre todo hemos estado muy bien, y bueno, pues el gol al final, el centro es medio gol y muy contento por marcar otra vez. Sé lo que puede hacer en el campo uno contra uno y bueno, tenemos química, nos conocemos a la perfección y estoy muy, muy feliz de compartir campo con Lamine siempre.
2: Això diuen els companys, també l'entrenador, i escolteu aquest fragment de Thierry Henry amb el propi Lamine a la CBS, a la CBS, després del partit.
8: Enhorabuena otra vez, lo que estás haciendo es increíble, no sé qué decir más. Pero me puedes explicar lo de la finta de la Rabona y también lo que hiciste antes para darte espacio? Para tener el balón e ir mano a mano con el defensor, pero lo de la Rabona, ¿por qué hiciste eso?
9: Últimamente veía mucho que los defensas siempre que llego a línea de fondo se tiraban al suelo, y pues veía la oportunidad, veía que me podía salir, es más bonito, me ha salido efectivo, entonces muy contento, y siempre intento utilizar las cintas para coger espacio. Tú lo sabes muy bien que los defensas siempre intentan acercarse a ti, y todo lo que sean cintas para coger espacio pues nos dan la vida.
8: Te quería pedir, ¿tú piensas que el triplete es posible?
9: Siempre, somos el Barça, para mí el mejor equipo del mundo.
2: Fintes per aconseguir espai. Futbol
1: i
2: talent.
1: I això vol dir que ell veu els partits, mira els partits, se'n recorda de com el defensen, perquè no tot són tuits i contestacions a jugadors i jijijajas i bolsos per aquí, bolsos per allà. No, ell també sap com el defensa, per tant, intenta millorar. Clar, una cosa és que el que tu pensis que ho pots fer, i després fer-ho. Perquè jo també puc veure un passe de 40 metres, però clar, no hi arribo, no? I això és talent.

0: Esto siempre se lo he dicho a mi hijo. Siempre se lo he dicho. Cuanto más espacio, mejor te saldrá todo. La paella, cuanto más grande, más aceite, más nuggets.
1: Claro.
0: Es que es de cajón.
2: Flaquín, marqueu d'aquí un quart d'hora ja?
3: Aproximadament. Vale. El vol sobre tres quarts de dues hora catalana, doncs...
2: Sobre. Doncs anem pim-pam amb les reaccions i així entrem a la teva classe i poses les notes. Professor, el Barça està en un gran moment, però Hansi Flick avisa que els títols es guanyen al maig.
4: Correcte.
5: Football can change very fast. So as I said, we are proud about this situation. We are happy. We have the confidence and also the conviction about our style, how we want to play.
6: El futbol pot canviar molt ràpid. Estem orgullosos del nostre moment i estem molt contents i amb confiança. Però la nostra ambició és molt més gran i el que volem és guanyar títols. Ara no podem guanyar res. Al maig i al juny és quan es guanyen els títols i treballem cada dia per aconseguir-ho.
4: Veu autoritzada, evidentment, Flick. Un altre i que sap que és guanyar Champions és Rodri, que després del partit parlava així.
7: Bueno, estamos en un muy buen momento. Llevamos 10 de 10, ¿no? Corregirme. Intentamos buscarle la mejora. Creo que hay cosas muy positivas. También notas a mejorar. Sabemos que cuando vamos a Europa hay ciertas cosas que tenemos que vigilar. Por ejemplo, la primera que han tenido pues ha ido para adentro. En ese sentido tenemos que mejorar y bueno, nos han podido marcar el segundo gol. Así que bueno, aprender. Quizás hoy les intentaba decir de intentar atacar un poco más despacio, porque al final si pierdes balones te transicionan rápido y creo que son partidos donde hay que moderar un pelín más, pero bueno, de nuevo el equipo ha mostrado un carácter muy, muy importante.
2: Es interesante el que diu Rodri y estaba mirando al Carles Planchat y deies que sí amb el cap. Que a Europa de vegades s'ha d'intentar atacar més a poc, perquè si no sí, t'enxampen després.
8: Va en contra una mica de la filosofia aquesta de Hansi Flick, els hi deu ben colcat, d'atacs superràpids i superverticals, però sí que, clar, en aquesta pèrdua t'enganxen amb molts jugadors per davant i després a patir, perquè a més tens una defensa bastant avançada i això fa que puguis patir una mica.
2: Però sí feia la sensació que el Barça era més prudent que el partits de Lliga que hem vist aquesta temporada, però no...
8: En definitiva, jugaves amb dos migcampistes, jugaves amb Pedri i amb Rodri, i precisament si mireu el primer gol, que el que ens fan, la tornada de Rodri i de Pedri els hi costa arribar, per això poden rematar ells al bord de l'àrea, vull dir, la defensa de 4 arriba bé a l'àrea per defensar el que és la centrada, però aquesta pilota que va enrere, els altres es queden, o sigui, estan per davant nostre. Això vol dir que a vegades s'ha de tenir aquesta mica de control. O sigui, atacar organitzadament i atacar amb molta més pausa fa que en la pèrdua estiguis ja preparat per el que és rebre aquesta...
2: Això ho deia Guardiola, no? Que tenir la pilota era una manera de defensar-se perquè t'organitzaves amb la pilota, no?
9: Sí, clar, i sobretot, ahir el Barça ho va fer els últims minuts. A mi m'agrada que ho faci, ja no fa falta amb 1-4, sinó moltes vegades amb 1-2, no? Tenir aquest control, atraure, però després sí buscar un espai. Crec que ho pot fer perfectament, sobretot quan va entrar a Gavi, quan van entrar allà amb Rodri, amb molt... A mi m'agrada això, atraure... Buscar l'espai, aquí ets...
8: Qualsevol jugador del Barça que té la pilota, veus que els altres, bum, moviments a l'espai, moviments a l'espai, dóna'm-la, inclús es queixen.
9: No m'has vist.
8: I la mina els veu, i moltes vegades els hi posa, però vull dir, són sempre atacs ràpids, i per talent individual acaben moltes jugades. A vegades convé, és una manera de controlar el partit, és una manera, això ens va passar molt l'any passat, sense el Rodri, perquè precisament el perfil d'aquests jugadors era tot així, era tot de vinga, ataquem, agafàvem la pilota, atacar, i s'ha d'acabar la jugada, i en les pèrdues, a patir.
9: I Pedri i així.
8: Per poder equilibrar totes aquestes accions defensives. En canvi, ara amb Rodri, doncs, ell està més acostumat a això, a tocar en curt, a tocar, que es posicionin, ja la trobarem, ja els desajustarem d'una manera o d'una altra. I això s'ha de fer des de l'inici del partit, que és el que ens proporcionava.
1: Anava a dir justament això, que per mi és un debat molt llarg, però la simple arribada de Rodri li ha donat matisos tàctics a l'equip molt interessants al Barça. I de fet, escoltes Rodri, als descansos l'escoltava l'entretemps al Mundial, i sempre parlava amb els companys, ja se'l veia molt parlant amb Pedri, amb Olmo, i els deia, una passada més, i els desorganitzem més. Veia molt a la final del Mundial contra Argentina, que té aquesta manera de veure el futbol, Rodri.
2: 10 minuts i arribem a la una del migdia, entrem a la classe del professor Flaquer, va.
10: La classe del professor Flaquer. Excel·lent.
3: Ser el millor equip d'Europa. Això és molt llarg, tots just comencem, els títols es guanyen al maig, us vull veure la setmana que ve amb el PSG. Hem de valorar la capacitat dels patidors o dels que et volen mal per rebaixar el que és aquest Barça 3.0 de Flick. Com més arguments busquen, més preocupats estan. Saben com nosaltres quin és l'equip que millor juga, el que més diverteix, el més ferm candidat a tot. Veient els de Flick, ser optimista ja no és irresponsable, és una obligació. Mola poder dir temps després que el Barça és el millor equip d'Europa.
10: Notable!
3: La classe magistral de Pedri. Nens i nenes que voleu jugar un dia de migcampistes, poseu-vos al partit d'ahir de Pedri. Fixeu-vos en els espais que ocupa, les ajudes que dona per sortir des del darrere, les conduccions que tria, les combinacions que genera o les passades de mèrit que fa. Va ser una exhibició i tot amb sang de gel per superar la intimidació de l'afició rival. Va demanar el canvi per mal de panxa. Normal, el partit de Pedri va ser per cagar-se.
10: Satisfactori.
3: La pluralitat del gol. Agost de 2026. En un Barça sense Lewandowski, Ferran ni Rashford, la gent es pregunta: qui coi farà els gols en aquest equip? Octubre de 2026. En 10 partits, 43 gols del Barça. Expedient X? No, expedient Flick. Ell s'inventa Rafinha, posa en forma Gabriel Jesús, intueix el potencial de Gordon i sap per què Deiemi pot ser interessant. Ell potencia les arribades de Fermín. Ell sap el que pot generar la Min. Siguem conscients de la bogeria. El Barça pot arribar a jugar 60 partits aquest any. Si manté la mitjana actual, marcaria 253 gols.
10: Suspès!
3: La manca de paraules al diccionari. Ja ens passa amb Messi, passava amb Ronaldinho, també amb algunes accions de Neymar. Ara ens passa ja amb Lamine Yamal. Com coi posem paraules al que fa? Quina descripció fa justícia al regat rabonès d'ahir? Com definim amb exactitud les seves brutals assistències? Com expliquem als que no ho han vist el que és capaç d'imaginar i dibuixar amb el seu beneït peu esquerre? Lamine, sigues benvingut al club dels futbolistes que deixen curt el diccionari. Explicar-te i descriure't s'ha convertit en un repte apassionant.
2: Gràcies, professor. I escoltes, Bermú, que Lamine fa por.
11: Hosti, si fa por, nen. Mira, és com el Halloween de PortAventura, tal qual. El Halloween de PortAventura World...
2: Quina assistència que, té
11: que, és que... Sí.
2: Ara la remates com la mina, l'Sky.
11: D'una banda, en surts, però d'altra banda, diversió. És que ho té absolutament tot. O sigui, sigui quin sigui el teu Halloween, està a PortAventura World. Què Halloween? Halloween és PortAventura World. I pels més atrevits, a més, tens ara el nou passatge del terror, el carnicero de Penitence. O sigui, que ja ho sabeu. A la segona hora sí que, si vols, et deixo sortejar entrades.
2: 4 ens regalarem a la segona hora del que t'hi jugues. 4 entrades per anar a viure Halloween a PortAventura. Ara l'1 per 1.
10: L'1 per 1 del Bermúdez.
2: L'1 per 1 del Galatasaray, 1 Barça 4.
11: Especial coses turques.
2: Comencem per Joan García.
11: Encara és hora que li donin feina.
2: Eric García.
11: Salsa blanca, allà on el fotis tu millora tot, s'enguarra el que calgui, és boníssim i fa que el rival es torni poco picante.
2: Covarsí.
11: Telenovela turca, amb una ruptura pel mig, estava clar que el seu únic amor és el Barça.
2: Gerard Martín.
11: Una mesquita, és immens, es fa sentir amb molta força i si vols arribar a la porteria t'hauràs de genollar al seu davant.
2: Cancelo.
11: Istanbul, el seu trànsit és un caos, però té coses encantadores i la seva presència no és capital, però com si ho fos.
2: Rodri.
11: Constantinople, era la capital d'un antic imperi immens, va conquerir el món i ara tots l'estudien per entendre com funciona l'edat de Pedri.
2: Pedri?
11: Doner Kebab, es va passar la tarda donant voltes, cuinant el millor Barça, però va haver de marxar abans perquè s'estava cagant.
2: A més, de veritat, ho va explicar ell, que li feia mal la panxa. Fermín.
11: Té. Sempre és important tenir algú que s'escalfa, que et fa bullir la sang i que sap xutar fent la fulla seca.
2: Dani Olmo.
11: Bolso. És nou però és fals i crec que té millor rendiment si l'enganxes a Espanya.
2: Lamine Yamal.
11: Llàntia. Només que el freguis una mica treu el geni que porta dins per complir tots els desitjos que tingui un culer.
2: Anthony Gordon.
11: Catifa. El tio va que vola, però encara no em dóna prou seguretat com per pujar-hi.
2: I els que van sortir des de la banqueta, comencem per Gabriel Jesús.
11: Pa de pita, sempre té un espai per demostrar que és dels que val per sucar de tant en tant.
2: Adeyemi.
11: El gran basar, quan el van fitxar dèiem que era d'imitació, que no valia la pena, però goita que bé regateja i ara com tots el volem.
2: Bernal.
11: Bany turc, si el veus és que les coses estan funcionant bé i ja entra ell perquè pots permetre't una mica de relaxació i tranquil·litat.
2: Koundé.
11: La bandera de Turquia. Quan el veus, tant pot ser que estigui a la lluna com pots veure una estrella.
2: Gavi.
11: Espècies. Ell vol tornar, però el comí se li està fent una mica muntanya.
2: I acabem amb Hansi Flick.
11: Implants de cabell. Estem normalitzant el miracle constant. Està fent que sembli normal començar perdent i acabar amb una remuntada.
2: En una estona teniu l'1 per 1 a les xarxes socials del Que t'hi jugues i el podeu recuperar, com tots els altres continguts del programa, a l'aplicació per a telèfons mòbils de la cadena SER i a la pàgina web de la emissora. Flaqui, Bermu, bon viatge de tornada. Santi, aguanta una miqueta, que a la segona hora volem escoltar la teva contracrònica, que sempre deixes algun detallet interessant.
12: Molt bé.
13: Ens veiem,
3: Fins ara, gràcies. Pau. Una abraçada a tots.
13: Adéu.
2: 12:56 amb el Lluís Carreras, amb el Carles Planchar, amb el Bruno Alemany, analitzant aquesta victòria del Barça. Esteu d'acord amb el que va dir Laporta, que ara mateix és l'equip que millor juga d'Europa? Ho va dir a la prèvia del partit?
9: Sí, sí, digue'm un altre. Sí, sobretot pel que transmet, sobretot perquè no només hi ha un 11, sinó n'hi ha 22 i escaig, sobretot per la gana i també pel que deia abans, i no és menor, el fet de com desgasta el Barça tots i cada un dels equips contra els que ha jugat fins ara. Per tant, estic totalment d'acord.
8: Victòries aplastants en tots els rivals. Fins ara només no ha tingut cap rival, mig el dia del Sevilla, mig una mica ahir, una estona, que van quedar totalment extasiats de només amb els primers 40 minuts i això et demostra que està un pas per sobre de tots els equips que ens hem enfrontat fins ara.
1: Dels grans rivals a la Champions, dels que poden lluitar pel títol, és el que està millor. El Bayern i el PSG és veritat que han començat segurament en tercera, no acaben de donar el nivell que crec i estic segur que durant la temporada donaran. El Manchester City és veritat que està molt bé. Jo hi ha coses que em generen algun dubte, per tant crec que el City no està a nivell del Barça, i si mires a la resta d'Europa és que no hi ha ningú que estigui amb el nivell de joc, la generació d'ocasions i el nivell d'intensitat, sobretot la pressió del Barça.
4: Hi ha una dada que crec que resumeix tot això, ens ha comentat un oient a la xarxa X, a la publicació del que t'hi jugues a l'inici del programa, que no l'ha fet del tot bé, l'ha anat a mirar. 10 partits, 20 mitges parts. D'aquestes 20 mitges parts, el Barça n'ha guanyat 17. Només no ha guanyat mitges parts contra el Sevilla, 1-1 a la primera part, contra el Llevant, 2-2 a la segona, i ahir 1-1 contra el Galatasaray. És a dir, tota la resta de mitges parts, el Barça les ha guanyat. Això vol dir que és un domini
2: ara
4: aplastant.
2: Aquest oient, déu-n'hi-do la tara, que mira els partits del Barça en doble. Ell ens havia dit mitja part.
4: Ell ens havia dit 18
2: i
4: 2.
2: Ja no és que vulgui guanyar el partit, sinó que vol guanyar les mitges parts.
4: És molt bèstia.
1: Arran d'això, jo he pensat que els del Barça porten 10 victòries en 10 partits, però és que els espanyols, els jugadors d'Espanya del Barça, porten 14 de 14. En l'inici de temporada.
2: Espanya va guanyar els 4 partits.
1: És una borrada. És irreal.
8: Si analitzes les dades estadístiques després dels partits, dels darrers partits, dels últims partits que ha jugat el Barça, és que són aplastants. O sigui, són aplastants allà mateix. Vull dir, em sembla que són 22 tiros a porta i l'altre en fa 5. Entre els tres pals són 11 tiros a porta i els altres en fan 3. 70% de possessió. A nivell de joc, de passes correctes, un en fa 200 i l'altre en fa 600.
2: Ara
8: multiplica tot per 3.
2: Ara ho ampliem què t'hi jugues, a la segona hora del programa.
14: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.

0: Atenció, spoiler. Dissabte 17 d'octubre al Tot és Comèdia us explicarem el final de la pel·lícula.
1: Moment de fer balanç del Festival de Sitges i de conèixer quins premis atorga el jurat. Perquè tots sabem, Clàudia, com d'important és tancar bé una ficció.
2: Qualsevol que hagi vist una pel·lícula de Christopher Nolan o Shyamalan entendrà el que diem. Quins finals.
1: Quins finals.
0: Tot és Comèdia, amb Màxim Castillo, des del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Dissabte 17 d'octubre a partir de la 1 del migdia a la ràdio i a l'API web de la SER.

0: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
1: Al cor del Poble Sec, al carrer Salvà, hi ha el Dau al Sec, una sala de petit format que va obrir les seves portes l'any 2018 dins d'una antiga nau modernista construïda el 1910. Abans de ser teatre, va ser un taller mecànic, una fàbrica de joguines, una pastisseria i la sala d'assaig de la companyia Vol Ras. Al darrere del projecte hi ha la directora artística Mercè Managuerra, que aposta per les noves dramatúrgies, la creació contemporània, els llenguatges escènics més diversos i amb especial atenció als creadors i a les propostes que conviden a reflexionar sobre el món d'avui. Col·laboren amb entitats del Poble Sec i amb col·lectius de dones que fan teatre comunitari. Programen projectes teatrals gestats amb interns de la presó de Brians 2 i amb projectes de salut mental de Sant Joan de Déu. Els primers títols de la temporada 26-27 són Ella, d'Héctor Millines, Una petita distorsió, d'Enric Nolla, o La setmana del diluvi, d'Eva Hivernia, que és producció pròpia del Dau, amb les interpretacions de Mercè Managuerra, Anna Sabater i Òscar Molina, del 23 d'octubre al 8 de novembre. Teniu tota la programació al web de Dau al Sec.
0: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.

0: Aquí vivim moments que no passen enlloc més.
1: Però que ets famós, escolta, que la gent t'haurà vist renegant pel carrer.
2: I en el metro també m'han vist, i he fet una foto amb la senyora del costat, que al final m'ha dit, diu, ai, és que tant temps he passat amb vosaltres, i és que sense boig per tu no hagués sigut la mateixa. I normalment no els hi dic res, però aquest cop li he dit, és de Sau. Sí.
0: Aquí Catalunya amb Marina Fernández. Cada matí de 7 a 12 a SER Catalunya i durant tot el dia a l'app i web de la SER.
2: Saps què vull dir? Aquestes coses passen, eh?
0: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
3: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues? Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.
4: Una i cinc, al Què t'hi jugues ens divertim.
5: Esto lo hago pa divertirme, pa divertirme, pa divertirme. Esto lo hago pa divertirme, pa divertirme, pa divertirme.
4: Us ho prometo, eh? No moriré sense abans haver conegut a la tia Milagros, la del tio Faja.
6: Sí que...
7: ¡Sí que!
6: ¡Aquí!
8: ¡Philip Coutinho!
6: No es el qué, ni el cuánto, es el cómo.
9: ¡He ahí, he ahí!
6: Eso es exactamente lo que está dejando al madridismo con secuelas mentales.
10: Perdóname.
6: Desde el 1899, su ilustrísima es la envidia futbolística de todo el mundo. Su metodología ha convertido al Barça en un club a imitar.
11: ¡Cara que está lindo, Luder!
6: Y ese afán de querer parecerse al Barça de todos los equipos es precisamente lo que ha dejado al rebaño lácteo tarumba. Ni siquiera el esfuerzo que hacen a diario en llevar el debate a la cantidad despista a los más puristas del balompié. El juego del Barça es una marca registrada, donde el balón es el epicentro y mimarlo una obligación moral. Y ahí es donde yace la diferencia. El Madrid lo odia. Para ellos es un mal necesario para conseguir el gol. Para el Barça es la piedra angular de un sistema que consiste en acariciar el cuero y no enchutarlo.
12: Tiene pelotas.
6: Jamás seremos lo mismo. Mientras el Barça se aferra a la elegancia y al respeto a la pelota, el Madrid lo trata a coces. Compararnos es hacer humor en su máxima expresión. ¡Venga! ¡Que os mejoréis, bellaco!
13: ¡One shot!
14: ¡Al trabuco!
15: Al tío Faja, gracias.
16: Comença el partit d'Istanbul. Rafael Leao arriba a la frontal de l'àrea. La pilota queda morta, rematada, gol del Galatasaray.
17: Gol del Galatasaray en la primera excursió.
16: Vinga, Lamin, veiem què pots fer, pot haver-hi falta frontal de l'àrea. Recupera el Barça, Cancelo, gol, gol, gol, gol!
18: Gol de João Cancelo!
16: Cancelo, la que acabes de pescar, nano!
18: Irrumpe de la nada João Cancelo, que se saca de la chistera un buen remate.
16: Toca la pilota a la banda dreta, arriba Lamin, llama al central.
18: Busca el centro, puede ser bueno, Fermín! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
16: Asociación Lamin Fermín.
18: La conexión Lamin Fermín Fermín Lamin Lamin Fermín Fermín Lamin.
16: Quina llavinadura de Lamin Yamal al cap de Fermín. Pilota nuevamente a la dreta, Lamin Yamal.
18: Busca la Rabona, busca un quiebro, se lleva el rechazo, toca atrás para Gordon que remata. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
16: Després de 95 intents d'Anthony Gordon, ha hagut d'aparèixer Lamin Yamal per fer una delicatessin espectacular.
18: En otra cabriola, en otra maniobra, en otro highlight para el recuerdo de Lamin Yamal.
16: Pilota para ella, y remata, gol, gol, gol, gol. Comença a somriure, fins i tot de rebot assisteix Gabriel Jesús.
18: Manda y de qué modo el Barça. Un mensaje también en Champions. Domina con mano de hierro en el arranque de la Liga Española.
16: Ja ho tenim, això. Galatasaray 1, marca d'Emi, Barça 4.
4: Estava pensant que nosaltres som com l'oient, que multipliquem per dos. Com que fem la retransmissió en català i en castellà, en castellà i català, els gols del Barça són dobles. I els resums ens queden llargs, perquè no són 4, sinó 8, les narracions. El Barça juga dissabte contra el Betis, dimarts contra el Paris Saint-Germain, diumenge 25 el Clàssic contra el Madrid, després setmana neta, fins al dia 31 d'octubre, que hi haurà partit contra l'Alavés, entre setmana 3 de novembre Aston Villa, al Camp Nou, i Atlético-Barça el 8 de novembre, abans de la següent aturada per seleccions. Clar, gestionar això és complicat, eh? I no sé si peco de català, de barcelonista, però vaig pensant, com més victòries aconsegueixen, més a prop està la derrota. I que aquesta derrota no arribi el dia del Clàssic, no fotem.
7: O l'empat, amb un empat, aniria bé. Jo dic que sempre que arribes a final de temporada o els partits importants has d'haver guanyat, perdut i empatat. Així ja ho has fet tot, ja no tens la psicosi aquesta. I també s'haurà...
4: Ah, o sigui, que tu també li donaves voltes al coco, eh?
7: Sí, i també s'haurà de treballar el fet de que quan arribi... Que no passa res, s'ha de mirar el com arriba i de quina manera.
4: No era Guardiola que deia que les lligues es guanyen a les 10 últimes jornades, però es poden perdre les 10 primeres.
9: Està clar.
4: Ja tenim clar que el Barça no la perdrà.
9: No, així ja no. Això es garantitza que tenim ja la lliga ja guanyada, no? Però no, és veritat. I ara, realment, on hem de veure o hem de començar a patir o estar feliços o amb eufòria és quan arribem al mes de febrer. Al mes de febrer és quan ja es comença a detectar una mica tot. Ara l'únic que hem de fer és, partit a partit, anar guanyant, anem guanyant partits. I si no es pot guanyar aquest, hem d'anar pel següent. Vull dir, no tampoc hem d'alarmar-nos perquè es perdi un partit, perquè també pot passar, perquè és una cosa humana, és un joc humà i a vegades poden passar coses que poden fins a...
4: Però sempre que preguntes a un entrenador et diu, lo important és el proper partit. Però quan tu gestiones, mires el calendari i veus, ara tinc Betis, després Paris Saint-Germain i d'aquí a 10 dies el Clàssic.
9: Ho has de saber-ho gestionar precisament per saber els jugadors que tens i amb l'estat que estan de forma i has de conèixer els teus jugadors i saber el que et pot rendir més per un partit en funció dels aspectes tàctics, en funció de com estan ells a nivell de rendiment, a nivell físic, però realment has de centrar en el primer partit que tu jugues, que és el més important, perquè el segon partit ve condicionat pel resultat del primer partit. Vol dir que anem a centrar en el següent partit i l'altre ja vindrà.
4: El Betis juga avui, contra el Porto Champions, i dissabte tornarà a jugar contra el Barça, per tant un dia menys de descans.
10: Sí, juga a casa avui contra el Porto, que és un equip exigent, que físicament els hi farà anar. És veritat també que aquesta temporada especialment Pellegrini, i sobretot al mig del camp, té molta rotació i no serà partit fàcil d'avui pels de Pellegrini.
4: El Betis està bé,
7: El Betis està bé, juga bé, té molt ben interioritzat el que vol Pellegrini, té molt bons jugadors, però de moment no s'ha enfrontat encara equips com el Barça.
4: Contra el Madrid sí, el va guanyar.
7: Bueno, contra
4: va fallar Mbappé el penal aquell a l'últim minut.
7: Bueno, perquè és joc contra no joc. Quan tu jugues amb un equip que no et vol jugar, o que no et juga gaire, o que no sap molt bé a què juga, els que volen la pilota són superiors. Ara, quan t'enfrontes amb un altre, que és el Barça, que també la vol, veurem què passa. El Betis no està acostumat a anar darrere la pilota. El Betis no és un equip que corri molt a l'espai. Per tant...
4: Perquè tu deies, Bruno, que el partit contra el PSG és molt important pel Barça. El Jordi Martí, al VAR, ha comentat que ell trauria l'infantil contra el PSG i guardaria els del primer equip pel Clàssic.
10: He d'anar a fer un cafè amb el Jordi. No, l'he de convèncer perquè això no va bé. No, jo crec, sincerament, que el PSG li ha fet mal al Barça en les últimes temporades i que són partits que tenen impacte, perquè quan el Barça té tant al cap el tema de la Champions... Jugar contra el campió, actual campió d'Europa i perdre, i per moments l'any passat el joc de l'equip de Luis Enrique va ser molt superior al del Barça de Flick en el partit que es va jugar al Lluís Companys, crec que això té un impacte i evitar aquest impacte negatiu en el partit aquest proper dimecres o dimarts em sembla important.
9: Més que el resultat, ens ha de preocupar això, no? De que,
4: la imatge,
9: de dir, ostres, que ens han guanyat fàcilment o han sigut millors que nosaltres. Precisament és un test de prova per saber a quin nivell realment estem quan t'enfrentes amb equips d'aquesta talla, d'aquest nivell, no? I això jo penso que és important, afrontar el partit pensant que en aquests moments estem, jo diria, un pas per sobre d'ells, però sapiguem que pot passar de tot. Ahir, si és el que diem, si se'ns posen 2-0, doncs és el mateix cas que vagis allà i que per dues accions de Dembélé o de Doué es posin 2-0, i has d'aixecar aquest partit,
4: ara,
9: i has de tenir...
4: Ara seré dolent, però a nivell futbolístic, dels tres propers partits, quin és el més sobre el paper senzill? Betis, Paris Saint-Germain, fora, o el Madrid a casa?
9: Jo, per context, et diria però... potser el París,
4: El més fàcil?
9: Sí, perquè saps que no depèn d'allò, perquè perquè puguis... També, clar, la Lliga també, si perds o empatessis contra Betis...
4: La Lliga, el Barça no seria... té 6 punts, de marge sobre
9: això,
4: el Madrid.
9: Però, bueno, però és igual.
4: És que en 2 setmanes et podria deixar finiquitat,
9: eh? Matemàticament, si fas les progressions, sí, però, clar, també has de pensar que estem a més...
10: Anava a dir el Madrid, però amb la boca petita.
4: El Carles Planchan és més intel·ligent i diu, calla, que això quedarà guardat. Ja us penjaré les paraules, no m'enxamparàs.
10: Per tant, diríem el Betis, que és el que...
4: La contracrònica del Galatasaray Barça amb el Santi Ovalle. Santi.
12: Benvinguts a l'Infern Tour. Això és el que sonava quan els jugadors del Barça van arribar a l'estadi. Però l'Infern no era dins l'estadi. L'Infern és fora. L'Infern és el camí. Estaven avisats. Per això van sortir del camp amb 3 hores i mitja de marge. Un cop dins, sabem que Olmo és el fals nou. I m'hi fixo i recordo que té una mania. Sempre, a la prèvia del partit, ha de prendre un cafè per activar-se. Comença el partit i em sorprèn que l'Infern turc no anima. Només xiula quan el Barça té la pilota. Vaig creure dient comprar un sonòmetre per mesurar els decibels. El màxim a la nostra posició va ser de 75 decibels. Sincerament, no n'hi ha per tant. Enmig de la graderia, suposo que hi hauria algun més. Però perquè us feu una idea, 75 decibels vindria a ser com tenir una aspiradora al costat de l'ull. La sensació al vestidor és de felicitat absoluta, satisfacció per la feina feta. Alguns detalls. Eren molt conscients del Juiz Lamin de Lemina a la prèvia. Es va comentar molt abans i després del partit en aquell vestidor. Quan apareix Lemina, li pregunto si ja sap qui és Lamin. I em diu que ja han fet les paus. Després del partit, el del Galatasaray s'hi va apropar i li va demanar una foto pel seu fill. També es van retrobar amb Gundogan, que va estar una bona estona parlant amb amics. I Flick es va retrobar amb Sané. Es coneixen de l'època del Bayern. Marxem del camp caminant sota la pluja pel voral d'una autopista. Però res importa quan surts de veure una nova exhibició del futur campió d'Europa.
4: Va crescut, eh? Santi Ovalle. Va guanyar el Barça 1-4, Bruno, va guanyar l'Atlético i va guanyar el Villarreal.
10: Sí, victòria de l'Atlético contra el United per 2-0. El Villarreal va començar perdent contra el Nàpols i es va aixecar. Va fer molt bon partit l'equip d'Íñigo.
4: Que bèstia lo de Gulaxi, eh? Que no va jugar perquè sí. L'havien atracat a punta de pistola a casa seva.
10: Amb els seus dos fills, evidentment va dir que no està en condicions de poder disputar el partit. Va jugar Luis Junior i va fer un bon partit, el porter del Villarreal. I victòria al final del Villarreal per 3-1, primera d'aquesta temporada a la Champions. El més destacat és l'empat del Bayern de Múnich al camp del Viking. És veritat que juga amb gespa artificial, que això fa les coses més complicades, però segurament no és excusa per un Bayern que no va estar ahir a l'alçada. I a més van expulsar Olís en una acció de ruc, ho hem de dir clarament, perquè li llança la pilota a la cara a un rival i l'acaba
4: expulsant. Se li va la pinça, no?
10: Totalment.
4: Com se li va anar l'altre dia a Vinícius, ara ho comentem amb l'Anton Meana, el Madrid juga avui contra la Roma, també ho fa el Betis contra el Porto i hi ha un altre gran partit.
10: Sí, el Manchester City París Saint-Germain, el proper rival del Barça. Avui tindrem l'ocasió de veure'ls davant un City que arriba força bé, amb Cherki, amb Haaland, amb Enzo Fernández, que l'acaben de fitxar i està jugant a bon nivell. Veurem el PSG, que li va donar Luis Enrique descans a jugadors com Nuno Mendes i Dembélé, de cara que estiguessin més descansats de cara a la Champions. Per tant, és el partit d'estrella juntament amb aquest Roma-Real Madrid.
4: El podreu viure el dia Champions, la nit Champions al Carrusel, amb el Bruno Alemany i òbviament amb les retransmissions del Roma-Madrid i el Betis-Porto. Capítol Mourinho. Va dir això la roda de premsa prèvia al partit sobre l'arbitratge del dia del Villarreal.
14: Yo vos invito solo a ver el primer minuto del partido contra el Villarreal. Basta con ver un minuto y después... Si quieres, cuando jugamos domingo, si quieres sábado, comentamos. El primer minuto es suficiente. ¿Para quién sabe?
4: Estaba con el Carles Planchar, con el Lluís Carreras. Hola, Anton Meana, muy buenas. Ahora se lo demano a Anton. Vaig veure els 5 primers minuts. Es que no pasa res. Es que potser Mourinho es refereix a una jugada que assenyalen fora de joc d'Mbappé i no es veu massa clar si ho és o no. Sembla que sí que ho és. però tampoc és que no hi ha cap polèmica. I Turralde González, el larguero, deia que potser és això.
19: Mourinho sabe mucho de fútbol, pero del reglamento sabe muy poco y del protocolo del VAR sabe menos. Porque la primera jugada de Mbappé, viene él de una posición de fuera de juego, recibe el balón y pasa para atrás en el medio campo. Entonces el asistente ya, siguiendo el protocolo del VAR, tiene que levantar. Mm. En cambio, la Dayoce no levanta porque es en ataque y puede terminar en gol. Esa es la diferencia, pero para eso hay que saber del reglamento. De fútbol sabe mucho, pero de reglamento, si quiere, le doy yo el lujo de decírselo.
4: Antón, ¿se refiere a esta jugada, Mourinho? ¿A qué se refiere? Porque es que vi los 5 primeros minutos y no pasa nada.
20: Me había dado paso, ¿verdad?
4: Sí.
20: Nada, hay que decir que me la he jugado yo, ¿eh? No ha sido ni el Nena ni el técnico. Me la he jugado a que no me dieras paso, he cogido una llamada y he fallado.
4: Ah, bueno, no pasa nada, tranquilo.
20: Pero me la he jugado, dije, nada, no me va a dar paso.
4: El VAR permite repetir la acción.
20: Claro, pero es que esto me gusta contarlo, me la he jugado y no me ha salido. Yo creo que se refiere a una acción de Renato Veiga.
4: Pero eso es en el minuto 10, la amarilla.
20: Pero luego, pues yo creo que él no mide bien, porque cuando hablas con el Madrid, señalan un poco la acción de Renato Veiga. Desconozco el motivo,
4: la verdad. Son, la acción de Renato Veiga. No, pero digo, cuando hablas con el Madrid te hablan de esa acción, de la de Renato Veiga.
20: Sí, no te dicen nada, pero ellos hablan de la acción de Renato Veiga.
4: ¿Pero qué le pasa a la acción de Renato Veiga? Que es tarjeta groga, ¿eh?
20: Que debería ser roja.
10: És una entrada molt forta, ho hem explicat abans.
20: Se compara com una roja del Villarreal-Barça.
10: Hazme caso, Antón, no sigas por ahí. O sea, es que
20: si yo no sigo por ahí, es que a mí me da igual.
10: Bueno, es que, o sea, yo compro que es una acción que está al límite, que puede ser roja. La de Renato Veiga el altre dia és una entrada que se li invade el control una mica a Renato Veiga i acaba ficant la llesca, pot treure vermella perfectíssimament.
20: En el campo ara, fue nada.
10: Al Madrid ho estan, o no sé qui exactament, però ho estan comparant amb una vermella que li treuen a Renato Veiga contra el Barça l'any passat, una entrada que li fa a Lamine, i per començar és que és una entrada per darrere. Lamine està d'esquenes i li fa una entrada per darrere. Per tant, sisplau, és que comencem a comparar coses que siguin comparables, perquè si no...
20: Sí, sí, que sí. No, pero es que aparte, Bruno, sí que lo que habéis hecho vosotros, todo el mundo lo ha hecho de todos los medios. Y hablando con compañeros de otros medios, vieron el primer minuto, no vieron nada. Los primeros dos no vieron nada.
4: es que
20: es verdad.
4: Es que claro,
20: ¿por dónde va esto? No lo terminas de pillar. Y entonces, cuando la gente pregunta... Bueno, tampoco te señalan, porque es verdad que es todo muy encriptado, pero sí que se habla de esa acción de Renato Veiga. Ayer lo explicó muy bien por la noche Filippo Ricci en el larguero. Mourinho batió el récord de expulsiones de cuerpo técnico y entrenador en la Roma. A turnos, eso pues un día es el de porteros, otro el analista, otro el del staff, otro el delegado.
4: 26 targetes va rebre el cos tècnic de Mourinho a la seva etapa a la Roma. 26 targetes, ho va explicar ahir Filippo Ricci al larguero.
20: De la estrategia. Y ayer, pues, quita el foco de donde tenía que estar, te obliga a ver, entre comillas, el primer minuto de un partido. No sé, es una cosa que no termino yo de entender por qué seguimos cayendo en la trampa de José Mourinho con la cantidad de años que han pasado.
21: Aquesta és la clau. Ara l'has dit.
9: Tothom analitzant el primer minut, els 10 primers minuts, buscant el que ell diu que va existir i no va existir, però ningú parla de què va passar els 10 primers minuts a nivell de joc, de com van afrontar el partit, de com es va jugar, de com els hi van passar per sobre, el que sigui, amb aspectes tàctics i tot això, perquè com que no hi ha arguments tàctics, doncs així no es parla de futbol. I si no es parla de futbol, doncs vale, hi haurà una gent, hi haurà un tipus de premsa que li interessarà aquestes coses, els que no ens interessa, els que ens agrada el futbol, pues ho analitzem des d'una altra manera.
4: És que aquí, Anton, ara tenim la suerte de tenir a una persona, Carles Planchar, que tu el vau patir, l'etapa de Guardiola, la primera de Mourinho. Això va desgastar molt, oi?
9: Home, clar que desgasta. Ve de treballar sempre amb aquesta pressió, això desgasta, perquè has de pensar en moltes coses que et trobaràs que no controles. Que no depenen de si l'equip juga d'una manera o juga d'una altra, si hi haurà els espais a la dreta o hi haurà els espais a l'esquerra, si aquest jugador t'ataca per aquí o t'ataca per allà. Són coses que no controles, que fins i tot et sorprenen i que et van arribant durant tota la setmana, que passa això, que passarà l'altre, que ha fet aquest comentari, que li ha dit això aquest jugador, que actuaran d'aquesta manera. I vols preveure tantes coses que a vegades et col·lapses, és el que diem, sobre informació, sobre voler preparar massa el partit.
4: Clar, però tu, no? Has vist el documental de Mourinho?
9: Pues no.
4: No, yo le he visto, Antón, ¿tú lo has visto?
20: He visto, no entero, no he aguantado, la verdad.
4: A mí me ha quedado la atención que vam emetre algun extracte i la setmana vinent, que ja estarem a les portes del Clàssic, en recuperaré alguns moments. Veus jugadors que et reconeixen que Mourinho plantejava els partits com una guerra, literal, com una guerra, i que la batalla era contra el Barça. Per exemple, Di Maria diu que patia per Messi. Sí. reconeixen que anaven coordinats a l'hora de pegar patades. Khedira, que actualment és ajudant de Mourinho, diu que estava obsessionat amb Messi, que Mourinho a les xerrades estava obsessionat amb Messi. I jo et volia preguntar, Carles, tu que ho vas viure en primera persona, quan veus aquestes declaracions, o ara te les estic explicant anys després, què penses?
9: Penso que llavors havia d'haver estat sancionat, fins i tot, aquesta actuació, de que això se'n va molt més enllà del futbol i que l'única manera que tenies de parar-ho era a través del futbol, a través de fer sentir de que allà anàvem a jugar a futbol i de que havies de ser millor que el rival, amb totes aquestes conseqüències que podia portar tot això, i que ell ha anat avançant sempre amb aquesta idea, inclús ara, perquè jo, això que dius tu, pues, no surt al documental, però a mi m'ho han dit gent com Xavi Alonso, perquè l'he tingut en el Bayern, m'ho ha dit gent com Diego Milito, que ha estat amb dinars amb ell i tot això.
4: Que va tenir a l'Inter.
9: A l'Inter, per exemple.
4: Xavi Alonso, que t'ha dit, t'ha reconegut que Mourinho els deia això?
9: No, ha reconegut de dir, ens va dir això, ens va dir l'altre, però sí que et portava al límit, i el jugador que era íntegre, el jugador que és super, super serio amb això i molt super estricte, que va mort amb l'entrenador, doncs no queda cap més remei. Jugadors com Arbeloa, jugadors d'aquest tipus, d'aquest caire, d'aquest perfil, doncs sí, van a 100%
4: amb l'entrenador. Et reconeix el documental que era un soldat.
9: Un soldat, exactament. La paraula soldat doncs és una mica això. No et reconeixerà, no és que em va dir això, és que em va dir pégale a este, pégale a l'otro, però sí que et portava al límit a buscar un enfrontament que s'anava molt més enllà del futbol.
1: Y Antón, pero es que siempre sí que, pero sí, tenemos que aprender, pregunta. Es decir, no, porque tenemos que aprender. Es decir, él ayer, no recuerdo a qué compañero es, pero cuando le preguntan, ¿usted cree que los jugadores del Madrid entran con más miedo en la Liga que en Europa por los arbitrajes? ¿Tú qué piensas? No sois directos para decirlo.
4: Sí, de fin, este es el momento de la respuesta de Mourinho cuando le hacen esta pregunta que comentas, Antón.
2: Los jugadores del Real Madrid sienten que meter la pierna es más complicado quizás que en Champions o que en otra competición.
14: Yo pienso que cuando tú me haces esta pregunta, tú sabes la respuesta. Pero por algún motivo, no, en vez de me hacer esa pregunta, no lo quieres decir tú. Veo la gente en la comunicación en España poco directa, digo yo. Pocas opiniones directas, concretas, sobre situaciones que no tiene espacio a duda.
4: Es perverso,
1: Forza no, pero la no, llena no es perverso, porque te lleva, no, pero te lleva al límite. Por porque si tú coges el micrófono y le dices, mira, es ridículo lo que acaba de decir, voy a ser muy directo, es ridículo, es absurdo. Yo pienso que ustedes entran igual en la Liga que en la Champions. Es que, pero no quiero ser directo porque tampoco quiero ser un maleducado con usted y con su gente. Me parece que es una teoría absurda. Entonces, mantenemos un diálogo cordial, porque es una rueda de prensa, en el que yo, como ustedes insinúan esto, se lo pregunto para que usted, si quiere, lo diga. Pero yo no voy a decirlo, primero, porque no soy su vocero, y segundo, porque no creo en ello. Pero claro, si te enfangas así, acabas embarrado. Al día siguiente vas al estadio, te gritan cualquier cosa, te llenan las redes sociales de insultos, y no te merece la pena el viaje. No te merece la pena el viaje. Pero es que esto ya pasó. Yo recuerdo cuando el Barça gana la Liga, la última Liga que le gana a Mourinho. Y estamos en el campo del Español, que el Madrid no gana al Español y matemáticamente pierde allí la Liga. La rueda de prensa dura 4 preguntas y los 4 que preguntamos, le preguntamos por temas vinculados a la final de Copa, que falta una semana. Va a jugar Pepe, va a perdonar a Casillas, acaba la rueda de prensa y camino del vestuario le dice al jefe de prensa, solo pasa aquí, nuestra prensa va contra nosotros. Claro, es que él piensa que somos trabajadores del Real Madrid, no de la cadena SER o del diario AS o del País o del Marca, piensa que trabajamos para el Madrid. Entonces, no debemos caer en la trampa. Es que ya ni me enfado. Él que diga lo que quiera y nosotros contamos lo que hay dentro y ya está. Y el fútbol le pondrá o arriba o abajo, como le pasó la primera vez y como le pasará la segunda.
4: ¿Y hoy qué? Porque Bruno dice pues que hoy, el Madrid va a sufrir,
1: Es que, en teoría, si lo que cuentan de Gasperini es cierto y que la Roma está bien, pues puede pasar un mal rato. Es que al Madrid los equipos que le preparan el partido bien le hacen pasar un mal rato. Y en Europa es verdad que suele rendir un poco mejor que en la Liga, pero yo creo que es un partido muy difícil y que al Madrid no le sobra nada. Va a jugar Vinicius de inicio, o eso dicen en el club, y un Madrid que repitiendo esa fórmula del centro del campo, Tchouaméni, Valverde, necesita que los de arriba estén muy bien porque el fútbol no pasa por el medio, sino que pasa porque los Bellingham, Mbappé, Vinicius y compañía estén atinados de cara a gol.
4: ¿La sanción a Vinicius cuándo la vamos a conocer?
1: Pues puede que cerca del partido. Había un rumor hablando con la federación que podía estar para esta hora,
20: pero ahora mismo no están reunidos los del comité, han parado, es una reunión telemática que no tienen obligación de terminar a ninguna hora, y faltaban bastantes expedientes, no solamente es lo de Vinicius, es lo del Rayo y más acciones, y lo normal sería que bien entrada la tarde, a lo mejor más cerca del partido del Madrid que de las 5 de la tarde, pero sí, lo normal es que por la tarde retomen la reunión y tengamos hoy resolución del caso Vinicius Junior.
4: Antome, Ana, un abrazo, te escuchamos en Carrusel y después en El Larguero.
20: Otra para vosotros, hasta mañana.
4: Doncs pendents durant tot el dia de la sanció a Vinicius, que segons Iturralde González serà de 2 o 3 partits. 2 per agafar dels cabells a un rival, 1 possible per l'actitud violenta amb l'àrbitre quan el va expulsar, i l'empenta que fa l'observador de la Lliga quedarà sense sanció perquè no hi ha denúncia i el comitè no acostuma a entrar d'ofici. 3 partits, per tant, 2, 3 partits.
9: A veure si tenim sort.
4: Si li fan un favor al Madrid.
9: Es compleix amb la normativa.
4: Li fan un favor?
21: Sí. Jo a Madrid... És que m'avorreix.
9: Madrid,
21: fa que m'avorreixi.
9: Madrid serà més perillós sí. contra el Barça sense Vinicius que amb Vinicius.
21: Veus? I millor per l'ambient, per la crispació de l'ambient i la possible...
9: Que no es focalitzem amb Vinicius.
21: Ah, exacte, i la possible pèrdua de concentració dels jugadors del Barça.
4: Això sí, mira, per l'ambient sí.
21: Amb el que no és futbol, que és el que els interessa.
4: Per I això... ja estarà focalitzat molt l'atenció en la banqueta, en Mourinho.
21: Clar, per això Pep és el millor, perquè sempre ell, i ho dic des de fora... és el que penso,

0: partit i que se't pot tornar en contra. Jo he arribat a la conclusió, aquesta experiència que m'ha donat la vida, que també passar-te de frenada i exagerar-ho molt i exterioritzar-ho molt, ho acabes pagant potser en el següent partit. Vol dir que val a ser prudent, i potser això és la mentalitat que tenim els catalans, els del Barça i tot això, que hem de ser prudents i calladets i a treballar i humils i començar a pensar en el següent partit.
1: Carles Planchar, Lluís Carreras, gràcies per estar al Que t'hi jugues.
2: Adéu.
1: Abans de la pausa publicitària, tens perquè regalarem 4 entrades per anar a PortAventura. El Marcos López, crec que amb la premsa, ens porta precisament a Itàlia, a Roma. Hola, Marcos.
3: El quiosc del Marcos.
1: Què tal, com estàs?
4: Hola, así que muy buenos días. Me he ido a Italia a buscar en el gran diario de ese país, en la Gaceta dello Sport, si había realmente mucho interés por el retorno de Mourinho a uno de los países en que ha entrenado. Pues he encontrado pocas referencias y en realidad nada destacadas. Roma, sirve una proeza, pide Luigi Garlando en la página 12 de este diario. Con el Real Madrid, la partita perfecta para ser grande. Dedica, obviamente, más espacio a Gasperini que a Mou. Y curiosa, la frase que deja el técnico romanista. A José, dice, le envidio la capacidad de hacer comprarse jugadores caros, dice el técnico explicando que es normal que su colega portugués reciba esta noche el amor del público de la Roma, asumiendo que le encantaría tener, eso sí, la capacidad de seducción de Mourinho para convencer a sus presidentes de darles los mejores jugadores, los mejores y los más caros. José es fantástico y bravísimo en todo, pero en esto es realmente fantástico.
1: 1:32, què t'hi jugues a ser Catalunya? Vine, Helena, perquè pot ser que ens haguem oblidat de repassar la resta de l'actualitat, tant parlar del Barça i del Madrid, de Flick i Mourinho.
5: Sí, però crec que ara hem de fer una pausa publicitària primer, sí que...
1: el que tu manis.
5: És que si no, ens menja la desco.
1: A les 3, corre.
6: Descarrega't l'app de la SER. És gratis.
7: Gratis, però és tan bon!
6: I trobaràs tots els continguts del Què t'hi jugues.
8: Què t'hi jugues.
1: Mentre el president del Barça continua el gran... Bazar d'Istanbul.
9: Buenas. ¿Parles español?
10: Más o menos.
9: I am catalan.
10: ¿Eres catalanes?
9: Sí.
10: Tacaños, ¿eh?
9: Tacaños.
10: Sí, tacaños, efectivamente.
6: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui.

0: Ara repassem l'actualitat, Elena, i un altre dia m'expliques aquesta sintonia, Willy. Pots reproduir en antena el que m'acabes de dir a la pausa publicitària, Òscar Nin?
1: Bon dia. Sí, sí, ahir vaig estava a casa amb la senyora, amb la Marta, i al veure la repetició del Finta Regat Rabona del d'allò, em vaig treure el pijama de dues peces Massana i em vaig començar a botar i a celebrar la repetició d'allò despullat davant la tele, fins que la meva senyora em va dir que era una vergonya que un senyor de 60 anys com jo fes aquestes coses a casa. Però és que lo d'ahir, amics, va ser espectacular, no? Lo siguiente.
0: Lo pitjor és que et crec i crec que és veritat que ho vas fer.
1: No, no, és que això jo és lo més suau que faig a casa quan jugo al Barça. Jo estic per civilitzar quan jugo al Barça.
0: Un dia podríem demanar als oients, mira, ho faig ara, 606-32-72-11, envieu-nos notes d'àudio amb les barbaritats que hagueu fet celebrant gols del Barça, amb alguns partits, 606-32-72-11. No cal que us identifiqueu, ja us mantindrem en l'anonimat, no digueu nom ni res, però quines són les barbaritats que vosaltres feu als partits del Barça? Abans de la secció amb l'Òscar Nin, posarem música al Que t'hi jugues. Ara sí, Elena, amb una hora i mitja de retard, endreçem l'actualitat.
2: Que t'hi jugues presenta l'actualitat.
0: Que hi ha unes quantes notícies que han caducat, eh? Aviam, Anna Palet, la UEFA accepta la petició del Barça i canvia el dia del partit contra l'Arsenal a la Champions femenina?
3: Bon dia, sí que sí, ja és oficial. El Barça-Arsenal de la Champions al Camp Nou canvia de data i en comptes de jugar-se el dimecres 11 de novembre, data en què estava previst, però també hi ha una vaga general, cosa que al Barça li preocupava per la problemàtica que suposaria amb la operativa, es jugarà el dijous 12, és a dir, l'endemà, mateix horari, 6:45 de la tarda. Qui tenia entrades continuen sent vàlides. El Barça volia que fos un dia abans, el dimarts 10, però l'Arsenal hauria tingut molt poc temps de descans perquè juga diumenge a partit de Lliga. Per tant, finalment, el Barça-Arsenal de la Champions al Camp Nou serà dijous 12 de novembre a 6:45 al Camp Nou.
0: A la Premier, sanció per a Álvaro Arbeloa per criticar l'arbitratge?
4: La Federació Anglesa el multa amb quasi 30.000 euros per haver dit als micròfons de Sky després d'empatar contra el Manchester United que no permetien que el United perdés

0: en aquell camp.
1: En bàsquet, victòria del Barça d'Eurolliga.
0: Per 90-87 contra Maccabi, amb un triple de Robinson a falta de 2 segons pel final. Victòria també del Madrid a Milà, 89-98. A l'Eurocup, derrota del Manresa, 100-88 contra el Başakşehir turc. A l'ACB, es juga avui el Penya Andorra, que es va ajornar fa unes setmanes per les pluges. I a l'Eurocup femenina, debut de l'Uni Girona Fontejau contra l'Ostrava.
1: En tennis, Rafa Hoder ja és a quarts de Xangai.
0: Victòria avui al matí en 3 sets contra el neerlandès Van de Schansulp, un Hoder que ha protagonitzat sí que un moment desagradable amb la plega pilotes.
2: A la puta toalla, coño.
0: El jutge de cadira l'ha amonestat per mala conducta.
3: Yo entiendo, pero así no. Pídemelo a mí. Y yo se lo pido. Así no hablamos con ellos.
0: Así no hablamos con los recogepelotas, li ha dit el jutge de cadira, Davidovich Zverev. També van jugar i seran els quarts del Master 1000 de Xangai.
1: Tots els continguts del Que t'hi jugues els podeu descarregar a l'aplicació per a telèfons mòbils de la cadena SER.
4: Encara no ets de la família del Que t'hi jugues? Segueix-nos a...
5: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
4: Arroba Que t'hi jugues.
1: Com es nota... Núria, l'endemà d'una victòria del Barça, eh?
6: Sí, la veritat que sí.
1: La gent està activa i connectada.
6: I només faltaria que avui el Madrid, pel que sigui, no guanyés, que demà també ho notaríem.
1: Podríem fer un estudi, si ens beneficia més les victòries del Barça o les derrotes del Madrid, perquè mirant l'audiència digital, que és la que controlem cada dia, i la participació a xarxes...
6: Hi ha debat.
1: El que tenim clar és que si guanya el Barça i perd el Madrid
6: combo
1: és
6: perfecte.
1: El combo perfecte.
6: Correcte, això no en tenim cap dubte. Sí que ho has comentat abans, la Minia Mal ha contestat a través del seu compte d'Instagram el que li va dir ahir el jugador del Galatasaray. La Minia Mal ha posat "He know me now", és a dir, ara ja em coneix, amb un emoji de fantasma, que per mi l'emoji és el que diu més. I si repassem els comentaris, sí que n'hi ha alguns d'alguns jugadors del Barça, per exemple, Rafinha, "creo que ahora te conoce", amb uns ulls i un foc. També Fermín, "crec que ara ja et coneix", i una cara amb la boca oberta. I fins i tot sí que l'Íñigo Martínez, que va deixar el Barça i ara el tenim jugant a Aràbia, ha comentat el post de Lamin amb dos cares, amb dos aliens, com volem dir que la Minia Mal és d'un altre món. Una publicació sí que a aquesta hora, fa dues hores que l'ha fet, té 2.800.000 likes.
1: 2.800.000 likes?
6: La publicació de la Minia Mal, amb només dues hores, sí que aquesta resposta al que li va dir el jugador del Galatasaray és un carrusel de fotos que resumeixen el partit d'ahir de la Min.
1: Ara, la Minia Mal té 19 anys, és desacomplexat, però el dia que no li surtin les coses al camp, que es calci, perquè aquesta actitud se li girarà en contra. I ho dic amb tot el carinyo, que a mi m'encanta, eh? I aquesta manera de desafiar, que és molt de carrer i tal, m'agrada, però a la vegada entenc que hi hagi gent que et digui "bájale, chavalín, bájale".
7: Sí, això ja ho té. Els que són xulos de mena...
1: Tu ho ets?
7: Jo era xulo de recreatiu. I...
1: Per cert, vaig veure una entrevista...
7: Sí.
1: Teva... Hòstia, on va ser? És que veig tantes coses i escolto tantes...
7: Ojo.
1: Coses, sí, que ja. Parlaves de la teva etapa fosca.
7: Llapis de memòria.
1: Llapis de memòria,
7: aquesta,
1: sí, exacte,
7: Santa
1: perdó,
7: casa.
1: Sí. El Manau.
7: Llapis
1: exacte,
7: de memòria.
1: Exacte, sí, era un extracte.
7: Sí.
1: Vaig escoltar el programa, però algun extracte que es va publicar a xarxes i et felicito per parlar amb aquesta claredat i per no tenir problemes en afrontar... determinats moments on tots ens equivoquem, no?
7: I efectivament, jo vaig estudiar per ser mestre i m'agrada ser didàctic. Les persones que hem passat per coses i podem no ajudar, perquè jo no sóc ni la Madre Teresa de Calcuta ni tal, però si la meva experiència pot servir, no d'exemple, sinó de, bueno, pues, coses que passen al món i que un es pot sortir i que hi ha vida després de tota aquesta merda, doncs endavant, aquí estic.
4: El futbol sona música amb Òscar Nin.
1: Avui què ens portes?
7: Avui fem la prèvia del Betis-Barça. Avui us porto crema de la bona, perquè a més sí que això s'està convertint a pràcticament en un programa de la BBC, perquè poso aquí música que no s'escolta a cap emissora d'Espanya.
1: D'això es tracta, no?
7: Home, i tant. I avui comencem amb una cosa que em fa especial il·lusió, perquè és un disco que em posava mon pare quan tenia 8 anys a casa. Per mi, el millor grup de la història del rock d'Andalús, de Sevilla. El 74 es van formar aquesta gent, el Jesús de la Rosa, l'Eduardo Rodríguez i el Juan José Palacios. A l'època, aquesta etiqueta li van denominar com a rock progressiu. Deia mon pare, que els va veure en directe, que era pràcticament com els Pink Floyd, però dient Quillo i Arsa. Amics, Triana, amb Quiero Contarte.

0: Triana són els pares del rock andalús?
1: Els pares del rock andalús, als 70 ja estaven patant. El Jesús de la Rosa aquest, que és el teclats i veu, era un geni de la música a Espanya. Aquesta banda, Triana, que es va formar a Sevilla als anys 70, tenen 4 discos que són capitals en la història cultural d'aquest país. El que feia aquesta gent no ho ha fet ningú a Europa. Eren brutals. I ara, si vols, anem cap a una altra banda. Sempre parlem del Jota, de Los Planetas. Los Planetas tenen un grup que, a banda, que barregen flamenc i, atenció, rock sureny.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí. El que es diuen la gente del sur, no? La gent de Texas i la gent d'Andalusia. Pues mira, van formar un grup que es deien Grupo de Expertos Sol y Nieve, però que abans, això t'agradarà...
0: Grupo de Expertos Sol y Nieve.
1: Grupo de Expertos Sol y Nieve. Grupo de Expertos, però que abans aquest grup es deien Montero Castillo i Aguirre Suárez. Et sonen una miqueta? Els més iaios que estan escoltant, sí.
0: No, de fet, mira, ja ens van arribar missatges, al live del Que t'hi jugues. Mira, el Gerard diu que aquest... Aquesta cançó que sona és uno de mis temas favoritos. Bravo,
1: bravo.
0: Mira, puja-li, va. Diu el Roberto Triana, gran grupo junto con Manzanita, revolucionaron el pop andaluz.
1: Ahí está, molt bé, sí, Manzanita va revolucionar altres coses, però bé, també, escolta, anem al grup aquest, el grup Expertos Sol y Nieve, que es deien Montero Castillo i Aguirre Suárez, que eren dos futbolistes, un uruguaià i argentí, que al Granada, al 70, quan estaven a primera divisió, es deien així. Però el Jota d'Espret, i si tengo que decir Moreno Castillo, ahora no se va a tener, grupo de Expertos Sol y Nieve, amb aquest fantàstic tema que es diu Claro y Meridiano.

0: Això són els planetes.
1: Això és la banda paral·lela de los planetas, que fan aquesta cosa que és una mica entre country rock i flamenquillo, que està molt bé. Això és un pal del flamenc directament. Però escolta,
0: grupo d'expertos Sol i Nieve.
1: Sol i Nieve, Claro y Meridiano, un àlbum que es diu Alegato Meridional del 2016, que us ho recomano. I ara anem amb uns altres, que tu que estàs l'altre dia, que t'ho deia mitja en conya, mitja en sèrio, tu que estàs medio heavyatizado, eh? Anem ara amb aquesta banda de Córdoba que barrejava el heavy rock del principi de Deep Purple amb una miqueta de rock sinfònic i el flamenc andalús. Ojo que aquesta gent van vendre més de 3 milions de còpies, van girar per tota Sud-amèrica i fins i tot van tocar als Estats Units. Una banda molt representativa dels heavies grans, per exemple, quan Jordi Martí portava grenyes, bambes, Jota Hiver, Texans Lloyd molt, molt arrapats, bevien xiveques i fumaven mantolats a la plaça Letamendi de Barcelona quan encara no estava asfaltada. Amics, Medina Zahara amb aquest clàssic que es diu Necesito respirar.

0: record, Medina Zara.
1: Quin record,
0: perquè el meu pare em gravava cintes de caset, sí, amb grups de rock que li agradaven, sí, amb ell, algunes cançons, i en recordo una, El Pozo de Miset.
1: El Pozo de Medina Miset, Zara.
0: Medina Zara.
1: Te de mi vida,
0: ahí está,
1: y yo sin comprender. Amb el mitiquíssim cantant Manuel Martínez, que és aquella persona que és una mica, que és una mica raro, perquè amb un mateix cap te porta tres pentinats diferents. Arrissat, xolles per darrere i retallada pels d'allò. Va, anem amb... Mira, els pares precisament de la psicodèlia i de la fusió amb el flamenc, no? Blueseros, però també amb aquell puntec de rock progressiu de l'època. De Sevilla, també. I una de les joies de la música pop espanyola que, malauradament, no gaire gent la coneix. Escoltem els Smash amb aquest tema del 71 que canta en anglès i es diu Well, You Know.

0: Escolta,
1: aquesta mola, eh?
0: És del 71, això, tio. És del 71, d'un àlbum que es deia We Come to Smash This Time. Hem vingut a rebentar aquest temps. Eren una passada, els Smash, aquest rock que fusionava psicodèlia amb flamenc. I aquests, ara venim ja...
1: Van arribar missatges, eh? Perdona,
0: a veure, què més?
1: A Costa JMD diu Montero Castillo, el padre de Paolo Montero, Aguirre Suárez, su partner en la faga del Granada.
0: Ahí está.
1: Los dos carniceros más grandes de los 70.
0: Sí.
1: Vinnie Jones y Roy King, unos angelitos a su lado.
0: Sí, efectivament, eh? El Granada del 70 era gent que portava la Pallarès Solsona a la butxaca del pantaló.
1: La Pallarès Solsona.
0: La Pallarès Solsona a la butxaca del pantaló curt, eh? Amics, anem amb una gent de Sevilla, per cert, que sempre fem mal la conya aquesta. Recordeu que Betis... No hi ha una població que es diu Betis.
1: No. No,
0: ni tampoc hi ha un puesto que es diu Osasuna. El Betis,
1: ni
0: Sevilla, ni Celta, i aquestes coses. Però encara hi ha gent que sempre veiem a xarxes, aquelles ments brillants que hi ha sempre per Twitter. De Sevilla, psicodèlia, flamenc, stoner rock. Stoner rock és una mica allò de gent que me sabe a humo los cigarritos que yo me fumo, no? Aquest com és la crema andalusa pels amants del rock gourmet. Sí que anem amb els... Atenció,
1: sí que hi ha la calle Betis, per això.
0: La calle Betis, la
1: que està al barri de Triana.
0: Correcte, la calle Betis sí, però no, tu no pots baixar-te a Santa Justa i dir-li lléveme a Betis, saps? Sí. O sigui, al taxista...
1: Ni lléveme a Osasuna,
0: no.
1: Ni lléveme a Celta.
0: Ni lléveme a Celta. Mira, el llegat del rock andalús del 70 que hem escoltat ara està a les mans d'aquesta gent que són de Sevilla. En directe són boníssims, però molt bons. Atenció amb el nom, que he de prendre aire per dir-lo, eh? Derbi, Motoretas, Burrito, Cachimba. Escoltem El Valle de 2021.

0: es diuen Derbi Motoretas Burrito Cachimba.
1: Burrito Cachimba és un nom d'aquells que l'hagi posat Paz Padilla, perquè és un lisergi. Sí. Aquesta gent en concert hi ha dues coses. Són boníssims i barreu que barregen aquest folklore andalús amb sitars, aquest instrument que portaven els Beatles també, la Índia Psicodèlia. I atenció, perquè al concert d'aquesta gent hi ha molts amants de les plantes de cultiu interior i allà mateix comparteixen i degusten mostres de les seves collites. No us perdeu aquest àlbum que es diu Hilo Negro de 2021 dels Derbi Motoretas Burrito Cachimba. I ara sí que ja per tancar avui, jo sempre tirem cap endarrere, no? Els 70, els discos dels pares, les cintes, el d'allò, però de vegades hem de donar pas al jovent, no? Mira, de Granada, el Manuel Hidalgo Sierra.
0: Aquests són d'ara, eh?
1: Sí, aquests són d'ara. El Indio.
0: El Indio.
1: El Indio, casi nadie al aparato. I Luis Abril Martín, el Nitro. No preguntem per qui li deuen el Nitro, perquè molt em temo que deu ser com Benzema, que sortia de la Ciutat Esportiva del Madrid amb l'Audi A8 tintat i a dos rodes. Amics, tenen un duo on barregen aquests dos tipus, barregen pop, funk, flamenc i música electrònica de ball. Són únics a Espanya, amics. 3 anys després del seu llançament, encara sona aquest tema a les emissores comercials i a les pistes de ball més quincorres, perquè aquests tios barregen una mica allò, una mica de los perros callejeros i els kinkis dels 70 amb l'electrònica de ball de contemporània. Amics, es diuen La Plazuela i atenció amb aquest tema ral que es diu Peíname, Juana.

0: la plazuela. Sergi Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, bon dia.
0: Poc t'imaginaves tu, quan estudiaves la carrera a la universitat, que faries una crònica de l'Espanyol a la ràdio a ritme de rock andalús.
1: Totalment, totalment. No m'ho hagués pensat mai. Setmana intensa, de feina intensa aquí a la ciutat esportiva Dani Jarque, després del cop que va suposar deixar escapar la victòria al temps afegit davant del Màlaga aquest passat divendres. Ara toca rebre un dels grans de la Lliga, l'Atlètic de Madrid, que des del 9 de setembre ha disputat 5 partits i els ha superat tots amb victòria. Per tant, missió complicada. Tot i això, el Lozano assegura que l'equip està preparat per reaccionar, que la confiança amb el míster és enorme. I això sí, el jugador ha explicat que els gols encaixats són fruit de jugades totalment evitables i de petits detalls que es poden corregir perfectament. Així ho ha explicat fa uns instants.
2: Són molts petits detalls que a vegades guanyes i no saps el per què, i a vegades perds o t'empaten a l'últim minut l'altre dia al Màlaga i analitzes com va ser la jugada, com, i és molt evitable, i són tres punts que igual els sumaves l'any passat a la primera volta fent una falta a camp contrari, per exemple. Bueno, són aquests petits detalls que és primera divisió i que si no ho fas no t'emporta els tres punts, i el que hem de fer és tornar a recuperar aquesta sensació de solidesa.
0: Has vist, Òscar Nin, amb quina solidesa, amb quina professionalitat el Sergi Hernández ha donat pas a Pol Lozano de l'Espanyol, i quina categoria de crònica
3: és tot, i a més
0: a ritme de rock andalús.
3: I m'agrada això, perquè les cròniques normalment de futbol és un senyor parlant, se sent darrere gent cridant i tal, amb música queda molt millor, tio.
0: Puja, puja, Willy. Estàs dient que sí amb el cap, eh?
3: No, és que fan ganes de fer la prèvia ara mateix, eh? Una mica de la plazuela, eh?
0: 9-3-3-4-4-14-11, 9-3-3-4-4-14-11, el primer que truqui s'emporta entrades per anar a PortAventura a gaudir del Halloween. 9-3-3-4-4-14-11, que ràpid, punxa'l, va. Mentrestant, un petit tastet de missatges d'oients que fan com l'Òscar Nin i embogeixen amb els gols del Barça i el regat de la Minya Mal.
4: Aviam, jo els disbarats que arribo a dir i els crits que faig, crido més per les falles, pels errors, que pels gols. El gol, mira, l'accepto, però quan fallen els mataria. I he arribat a trencar seients de cadira, que ens en va l'olla.
5: Barça!
0: 6-6-32-72-11. Quines dues idees feu vosaltres als partits del Barça, eh? 6-6-32-72-11. Aquest oient diu que ha arribat a trencar cadires quan el Barça falla algun gol. L'Òscar Nin ens ha explicat que veient el regat de la Minya mal repetit es va despullar
3: directament
0: i va començar a saltar a casa fins que la seva dona li va dir que parés. 6-6-32-72-11. Hola, què tal? Bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Com et dius?
6: David.
0: David, has estat el més ràpid en trucar. David, tens el telèfon guardat a l'agenda del mòbil o te'l saps de memòria?
6: Molt bé.
0: Dic que tens el telèfon guardat a l'agenda del mòbil o te'l saps de memòria?
6: No, me sé de memòria, porto des del fora de joc.
0: Ah, des del fora de joc, David.
6: Sí.
0: Que bo.
3: Joder, hòstia.
6: Molt bé.
0: Fa 15 anys, eh?
3: Sí,
6: sí.
3: La
6: primera època, sí.
0: Fa 15 anys. Doncs mira, em fa especial il·lusió que t'emportis les entrades per anar a PortAventura.
6: Vale, molt bé, molt bé.
0: Alguna bogeria que puguis explicar que hagis fet en algun partit de futbol?
6: Uf, ara mateix no me'n recordo de cap, no? Però suposo que alguna haurà sortit algun dia.
0: Una abraçada, David.
6: Vinga, molt bé, gràcies.
0: Gràcies per trucar. Ja ho tindríem.
3: Ja ho tindríem. Ara m'has fet recordar quan vivia a casa dels pares, un cop, ara no me'n recordo quin any va ser, que vam guanyar el Barça i mon pare va sortir al balcó a tirar uns coets que jo no sé d'on els va treure, però va vindre la policia a casa perquè eren més potents que els de la festa major de Sant Feliu.
0: Un dia t'he de presentar el meu.
3: Ahí està.
0: Un dia t'he de presentar el meu pare.
3: I que també és afeccionat a la pirotècnia.
0: Sí, mira, el vols veure?
3: A veure. Home! Home!
0: Aquest és el meu pare.
3: Home!
0: Ara.
3: Ara.
0: Ara.
3: Ara.
0: Sí, sí,
3: és,
0: mira.
3: M'agrada.
0: Vaig a fer una cosa, el vaig ensenyar al live del...
3: Ensenya'l. Ensenya'l.
0: Aquest és el meu pare, ara. Ara, eh? El veieu, no?
3: Escolta, avui que hem parlat de rock andalús, si ens diuen que és el cantant de Medina Zara, jo m'ho crec, eh?
0: Podria ser-ho.
3: Podria ser-ho, eh?
0: Gràcies per escoltar el Que t'hi jugues.

0: Oi por Oi Catalunya. Ferran Dalmau.
1: Hola, bon dia. Els pagesos s'han tornat a fer sentir a Barcelona. Un centenar de tractors i un miler de pagesos vinguts d'arreu del país es van manifestar al centre de la capital per fer sentir les seves protestes. Es queixen de la pujada dels preus dels carburants i avisen que repercutirà al consumidor.
2: Que amb l'increment de costos de més del 30% d'hidrocarburs energètics i fertilitzants, la barra de pa s'apujarà a 3 euros per unitat.
1: Per això reclamen pagar l'impost mínim. Susana Ruiz, bon dia.
3: Bon dia.
1: És una de les seves demandes, però no és l'única.
3: No, també denuncien els preus irrisoris, diuen que els paguen per les collites.
4: I aquest any la pera potser no la paguen a 40 cèntims, quan el preu de cost de produir aquesta pera min costa 48.
3: I critiquen l'acord de la Unió Europea amb el Mercosur, que temen que ompli el mercat català de productes més barats amb menys garanties ambientals.
1: El govern assegura que està disposat a prendre mesures estructurals després d'aquesta nova jornada de protestes.
3: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, diu que és moment d'escoltar, dialogar i prendre decisions.
5: Concretar mesures per veure, aviam, mesures urgents i mesures estructurals per tal de tenir un sector competitiu. I algunes mesures estructurals de canviar també alguns paradigmes de fins ara, doncs potser no han funcionat prou bé.
3: Ho va dir des de Brussel·les, on era ahir, de manera que els pagesos no es van poder reunir amb ell.
1: Els pagesos i també el govern reivindiquen el paper del sector primari com a font d'aliment del país.
3: Sí, però les xifres demostren que Catalunya està molt lluny de la sobirania alimentària. Amb la producció del camp i les granges catalanes, només es podria donar de menjar a la meitat de la població.
1: Ho amplia l'Oriol Soler.
6: A més, aquest 50% dels catalans en aquest escenari s'haurien d'alimentar de carn, de porc, fruita, arròs i vi. En canvi, pràcticament no podrien menjar llegums. A més, la carn en greix és possible gràcies a la importació de pinso, ja que gran part del cultiu de secà, sobretot el blat, va destinat a alimentar animals de granja. Cada cop el camp català està en menys mans. La Comissió Europea dona per fet que només sobreviuran les grans extensions de conreu i les dades disponibles de fa un parell d'anys ens diuen que s'ha multiplicat per 4 les grans finques agràries en només 40 anys. Així doncs, aquest debat, el de la sobirania alimentària, ara mateix no té molt recorregut. En aquests moments és impossible que Catalunya ho sigui igual que no ho és energèticament.
1: Els pagesos es queixen d'una pujada dels carburants per culpa de la guerra a l'Orient Mitjà, que fa mesos que està fent augmentar la inflació. Ho estem notant tots nosaltres. L'IPC a Catalunya el mes de setembre ha pujat 5 dècimes.
3: Ara els preus són de mitjana un 4,5 més alts que fa un any. És la pujada més gran des de febrer de 2023. El que més ha fet pujar els preus precisament són els combustibles.
1: Pol Valero.
7: Sí, concretament el gasoil és un 34% més car que fa un any, 34%, i la benzina un 27,5% per la falta d'oferta provocada pel conflicte a l'Iran. Aquest encariment disparat ha fet que el govern espanyol mantingui pel mes vinent el descompte de 20 cèntims per litre per ajudar els ciutadans a omplir el dipòsit. S'ha activat automàticament. Per contra, no s'aplicarà la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas natural del 21 al 10% perquè es posava en marxa si hi havia una pujada interanual superior al 15%. No ha estat així. La llum ha pujat un 11,4%.
1: 7:24, a l'hora de fer la compra, ha pujat molt el preu dels llegums i les hortalisses fresques, gairebé un 13%.
3: I també s'han encarit els ous, més d'un 9%, la fruita fresca i la carn de vedella. En canvi, han baixat lleugerament en comparació a un any enrere els cereals, el sucre, la xocolata i el cafè.
0: Oi por oi. La informació de Catalunya cada matí a la SER.
1: El Tribunal de Comptes aixeca el càstig econòmic als líders del procés. Finalment ha aplicat l'amnistia a Puigdemont, Junqueras, Mas i una trentena més d'exalts càrrecs del govern per la despesa de l'1 d'octubre.
3: Estaven acusats d'haver fet servir més de 5 milions d'euros de manera irregular per pagar les despeses de l'organització de l'1 d'octubre i per la promoció exterior durant els anys del procés. Aquesta decisió del Tribunal de Comptes arriba després que el juliol, fa pocs mesos, la justícia europea constatés que no van fer servir fons europeus. Aquesta sospita era el principal impediment a l'amnistia. L'òrgan també aixeca les mesures cautelars, com ara les fiances que tenien en garantia.
1: 7:25.
0: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil, cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
1: A l'Audiència de Barcelona aquest matí ha de declarar un exalt càrrec de la Generalitat acusat d'haver avalat de manera irregular els permisos de la cimentera que hi ha a Montcada, que és una de les més importants de tot Catalunya. La Fiscalia li demana a Martí Oliver 2 anys de presó.
8: Ahir, en la primera jornada del judici, els Mossos el van situar com a màxim responsable de tramitar les declaracions d'impacte ambiental i van apuntar contra ell per haver avalat una autorització que van qualificar de temerària i que, a més, els tribunals havien anul·lat per un defecte de forma. La cap de l'assessoria jurídica de Medi Ambient, en canvi, va declarar que no havia apreciat cap irregularitat en tot el procés. La Fiscalia assegura que no es van fer estudis de contaminació de l'aire, tampoc del soroll, i que tampoc es va avaluar l'impacte que tenia en la població. La cimentera, fundada per la família Güell fa més d'un segle, dona feina a 300 persones i des de fa anys els veïns de Montcada lluiten per forçar-ne el tancament.
1: I la congregació de l'escola Pare Manyanet ha demandat als pares de 2 alumnes que es van suïcidar. Els demandants havien carregat a les xarxes en entrevistes i documentals contra els presumptes abusos que s'han comès al centre on anaven els seus fills.
3: Ara la direcció del Pare Manyanet els acusa de vulnerar l'honor del centre. La congregació demana 70.000 euros d'indemnització als pares d'aquests 2 menors, segons va avançar Catalunya Ràdio i confirmat la SER.
0: Hoy por hoy Catalunya. L'actualitat catalana des de primera hora del dia a la SER.
1: Avui se celebra el Dia Internacional del Dol Perinatal, el dol que segueix a la mort d'un nadó durant l'embaràs, el part o els primers dies de vida. Per ajudar les famílies a passar aquesta experiència que és tan dolorosa, l'Hospital Germans Trias de Badalona ha incorporat un bressol tèrmic que els ofereix més temps i intimitat per poder acomiadar-se del seu fill.
3: La durada del contacte amb el nadó ara mateix està condicionada per les limitacions de conservació del cos. En aquest sentit, el nou bressol tèrmic permet allargar el temps perquè les famílies puguin viure el comiat de la seva criatura amb més calma i sense presses. Laura Terrats és llevadora i supervisora d'urgències d'obstetrícia i ginecologia dels Germans Trias.
9: Poder disposar de tot el temps que ells necessitin i no el temps que nosaltres els puguem donar marca una diferència. Que siguin les famílies qui puguin decidir el temps que volen dedicar a acomiadar-se del nadó. Aquest és el valor que afegeix a aquest llitet.
3: A Catalunya, el 2024, últim any amb xifres tancades, es van registrar 172 morts fatals tardanes.
1: És dimecres 15 d'octubre. I avui serà, almenys pel que fa al temps, un bon dia.
0: Rodi Motor Services, motor de confiança, patrocina el temps.
3: Avui esperem un temps majoritàriament assolellat, tot i la persistència de núvols baixos al litoral i al prelitoral. Les temperatures seran similars a les d'ahir, un ambient suau, càlid, en alguns punts del país on es fregaran els 30 graus. A la resta, les màximes no baixaran dels 24. De cara al cap de setmana, compte perquè arribarà un nou canvi de temps que pot comportar el retorn de la pluja a Catalunya, amb una llevantada que deixarà aiguats intensos.
10: A Rodi Motor Services hi ha coses en el teu vehicle que no podem arreglar. Com que la teva parella canti tan malament. Però si punxades, frens, revisions, canvi de pneumàtics i molt més a uns preus increïbles. Entra a rodi.cat o vine al teu taller més pròxim i descobreix-ho. Rodi Motor Services, motor de confiança.
1: 1:02.
11: Però mi Josema és un enamorado, de los coches del pasado.
1: És la Villa Russa, el grup de Montcada i Reixac, que participarà en el Benidorm Fest 2027.
3: Televisió Espanyola ha revelat aquest dimecres el cartell oficial de 18 artistes que participaran en la 6a edició del certamen musical, la vinculació del qual amb Eurovisió encara és incerta. La cadena pública ha de confirmar la seva decisió definitiva.
1: I també hi serà un altre conjunt català, Vico. Noche.

0: Avui per avui Catalunya. Ferran Dalmau.
1: Hola, bon dia. Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i una trentena d'exalts càrrecs del procés no hauran de pagar. El Tribunal de Comptes els ha aplicat finalment l'amnistia. Martí Oliver, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Estaven acusats d'haver fet servir fons públics durant el procés. També els retornaran les fiances que tenien dipositades en garantia.
3: La plana major del procés estava acusada d'haver fet servir més de 5 milions d'euros de manera irregular per poder pagar les despeses de l'organització de l'1 d'octubre i també la promoció exterior durant els anys del procés. És una decisió que es produeix després que al juliol la justícia europea constatés que no es van fer servir fons europeus, com li havia preguntat el tribunal, i que era el principal impediment per aplicar l'amnistia. A més, l'òrgan també ha aixecat les mesures cautelars, com ara les fiances, que tenien garantia en una resolució que es pot recórrer en apel·lació i que arriba pocs dies abans de l'amnistia del Suprem, si no hi ha un gir de guió, als líders del procés.
1: Tant els afectats com el president de la Generalitat, Salvador Illa, han celebrat la decisió del tribunal.
3: El secretari general de Junts, Jordi Turull, celebra que, d'entre d'altres, el patrimoni dels encausats deixi d'estar en joc.
4: Celebrem que ja d'una vegada el Tribunal de Cuentas hagi acabat amb aquesta persecució sobre el patrimoni de tantes i tantes famílies amb una actitud de revenja sense solta ni volta.
3: Turull ha reclamat que l'amnistia sigui integral, com també ho han fet Esquerra i la CUP a través de comunicats. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, considera que l'amnistia demostra que Catalunya està a camí, diu, de la normalització.
5: Aquest procés de defensa de la convivència, de reconeixement de la pluralitat de Catalunya i de normalització.
3: Declaracions que el president ha fet des de Brussel·les.
1: Susana Ruiz, bon dia.
6: Hola, bon dia, Ferran.
1: L'amnistia probablement sigui un dels temes que es comentaran als actes d'homenatge a l'expresident de la Generalitat, Lluís Companys, afusellat pels franquistes.
6: Sí, avui fa 86 anys del seu assassinat. A partir de 8:45 del matí s'iniciaran aquests actes d'homenatge al fossat de Santa Eulàlia del Castell de Montjuïc. Institucions, partits polítics i entitats civils faran ofrenes florals al monument de Lluís Companys, just al mateix lloc on va ser afusellat el 15 d'octubre de 1940.
1: Montjuïc serà un dels punts del dia, un altre serà el Parlament.
6: On un grup inicialment impulsat per tres mestres d'escola bressol ha aconseguit aplegar més de 75.000 signatures per demanar a la Cambra Catalana que aprovi una llei específica sobre l'etapa educativa de 0 a 3 anys. Volen condicions dignes pels professionals i pels infants a totes les aules, siguin públiques o privades.
1: Avui faran el lliurament de les firmes al Parlament, Soledat Domínguez.
7: I aquestes condicions dignes, segons que explica una de les impulsores de la iniciativa legislativa popular, l'Anna Vila, comença garantint dues professionals per aula i també
8: que s'abaixin les ràtios, que es reconeixi la formació i la professionalitat de mestres i tècniques d'educació infantil, salaris dignes per les professionals, hi ha gent que està cobrant el salari base.
7: Condicions que diuen s'haurien d'assegurar a totes les escoles, siguin públiques o privades. Els promotors entregaran aquesta tarda les signatures al Parlament i demanen als grups polítics que donin prioritat a la seva petició.
0: Oi por oi Catalunya.
1: Els Mossos investiguen la troballa d'un cadàver en avançat estat de descomposició que va aparèixer surant a la costa de Castelldefels. La policia treballa per identificar la víctima i les circumstàncies de la mort.
6: Segons informen fonts policials a SER Catalunya, els primers indicis apunten que es tractaria d'un home, tot i que de moment no s'ha pogut confirmar ni tan sols això ni tampoc determinar-ne la franja d'edat perquè el cos està molt deteriorat. Els Mossos estudiaran, entre altres qüestions, si pot ser algun dels desapareguts pels aiguats dels últims 15 dies.
1: 8:25 minutes.

0: Bon dia, com esteu?
1: Bon dia.
0: T'ho has passat bé al bar?
1: M'ho he passat molt bé. A part, hem descobert una crítica ferotge cap a les alineacions i el joc del Madrid que no m'esperava, sincerament.
0: En un moment al que t'hi jugues un extracte del bar amb el Manolo Romero i l'Eloi Lecina,
1: sí.
0: Madridistes,
1: sí.
0: Molt crítics amb Mourinho, amb
1: sí,
0: la
1: senyor.
0: Gestió del vestidor, amb el joc del Madrid, òbviament contents perquè ahir al final s'ha de reconèixer, té mèrit aixecar un 3-1 en contra i acabar guanyant 3-4 en aquest cas a Roma, amb 3 gols de córner, d'estratègia, però els has de marcar. Vaig a seguir exactament el que posa el guió.
1: Sí.
0: És que, Elena, em sap greu, no me'n puc estar. No em puc aguantar. Aquí tothom té les seves pedrades.
2: Sí, sí.
0: Sabeu el que va dir Mourinho després del partit? Ara l'escoltarem sobre el gat, aquesta expressió portuguesa. Viatjarem allà per a que ens expliquin quina és aquesta expressió exactament. Però avui m'he trobat a l'Helena, de bon matí, escoltant música, triant sintonies del programa. Per exemple, aquesta. És de Roberto Carlos, ha anat fent de DJ, com si treballés als 40.
2: Triste i azul.
0: Aquesta altra. Cada vegada anava rient més, l'Helena. I anava trobant més sintonies.
3: Estava el senyor gato sentadito en su tejado
1: para miau, miau, miau.
0: I n'ha trobat més, eh? Escolta, escolta, escolta.
2: Oh, hombre, el gato a pes, sí senyor.
3: Claro.
0: M'ha proposat que les vagi tirant el Willy al llarg del que t'hi jugues.
1: Has anat a vacar.
0: No em podia aguantar i quan les he vist al guió, tiramilles, no deixis per després el que puguis ja fer ara.
1: Sempre.
0: Willy, a partir d'aquí hi ha creativitat per tu i si les vols anar soltant el programa, esquitxant el que t'hi jugues de sintonies del gat, en honor a la Elena de Diego, que s'ho ha passat molt bé aquest matí, ja saps el que toca.

0: la más interesante para mí en este momento, que es respeto al modelo de la autoridad, árbitros. Y dicho esto, yo me voy a volver invisible con Mourinho a partir de ahora. Cuando habléis de Mourinho me voy a volver invisible.
1: Vas a hibernar.
0: No, invisible. Porque Luis hibernar se te ve.
1: Gracias. Obrigado.
2: Obrigado, un saludo. Luis, chao.
3: Ya puedes ir a hibernar, porque yo he hablado del gato que está escondido y con la asomada, porque han dicho a Vinicius a las 7 de la tarde que va a estar suspendido 4 partidos. Tú tienes que avisar a la hora de la mañana, porque él había comido un bollicao y se retuerce todo el bollicao. Entonces mejor hacerlo antes de desayunar, que no hay nada que pueda poner mucho mal. Pero esto ya me lo conozco. Ahora el gato ya no está escondido. Es el gato que está triste y azul. Siempre he sido más de gatos que de perros. Ya dije yo de Benzema que era el gato. Ahora vuelvo a hablar de gatos. Ahora, porque los gatos me gustan. Porque los gatos persiguen a las ratas. Y en la liga hay tantas ratas que tienen que ser perseguidas.
1: A las ratas.
3: Ratas.
1: Pensaba que era a las gatas.
4: También.
3: No, persiguen a las ratas. En toda la temporada nuestras decisiones han sido tomadas en contra nuestra. Por ejemplo, 4 partidos a Vinicius. Es una auténtica locura. ¿Cómo que solo 4? Yo he pedido 8. Ahora significa va a volver en poco más de un mes. Es una lástima porque Vini es un gato también. Es el gato rumbero. Es un gato rumbero. Y se nota que él le tiene ganas. Con el gato con la cola asomada. Lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia. Esto es de Rocío Durcal, que era muy buena. Sí, sí. Rocío Jurado. Rocío Durcal. La Pantoja. Lola Flores. ¿Por qué ya no hay cantantes como ellas? ¿Por qué? Yo no sé si será por el reggaetón, porque ahora J Balvin, porque ahora Bad Bunny, con lo buena que era la música antes, incluso era mejor la canción del gran Germán, 1, 2, 3, ya no me ves, soy el gato CMS. Por lo menos la base era de tecno, pero no, tú quieres reggaetón, el problema es tú, tú quieres saber de reggaetón.
1: Ay, 3:15, va, Andrés, en la actualidad, flaqui. Quan vulgui el Willy. Si és tan amable.
5: Presenta l'actualitat del dia.
1: Ai, és que t'he fet una finta, Willy, perdona. El Barça ha entrenat i ho ha fet ja Rafinha, Nil.
6: Ho ha fet amb Rafinha sobre la gespa per primera vegada des de que es va lesionar en Brasil. Entrena Rafinha, també Frenkie de Jong. Ara mateix només Rooney i Christensen lesionats al Barça.
1: Però el partit del Barça dissabte, 18:30, amb Frenkie de Jong.
7: Sí, està ja listo, para volver con toda la energía del mundo.
4: Has de jugar a París,
1: Des d'una hora abans, el que t'hi jugués Barça a ser a Catalunya. 17:30 començarem. També podeu escoltar el partit al Carrusel amb el Flaqui en castellà. El Barça jugarà contra un equip, el Betis, que ve de guanyar el seu partit de Champions i a més amb un futbol brillant.
6: Sí, 3-2 contra el Porto amb tots els gols a la segona meitat. Isco, que va marcar de penal a gol de la victòria, valorava així la competitivitat del Betis.
8: Por supuesto que no venimos a pasearnos, venimos a competir como animales, a luchar cada partido y bueno, ya veremos. Me han dado muchas veces por muerto y bueno, me niego, ¿no? Quiero seguir luchando y mientras tenga energía, me respeten los dolores, pues voy a seguir.
6: Betis, proper rival del Barça a la Lliga, el proper rival a la Champions, el PSG, que va guanyar 2-4 al camp del Manchester City amb una gran primera meitat dels de Luis Enrique, que se'n van anar al descans guanyant ja per 0-3.
1: Dia històric pel futbol andorrà.
6: L'Interclub d'Escaldes debuta avui a la Conference, és el primer equip andorrà en disputar fase de grups de competició europea, serà contra el Mjallby Sueg. A l'Europa League a 6:45, Sant Gilbert Real Societat i a les 9, Celta Juventus.
1: En bàsquet del Barça, preparat per rebre l'Olimpiakos a l'Euroliga, Arnau Montserrat.
9: Què tal? Demà, 8:45, pel Palau passa l'actual campió de la competició de l'Euroliga, l'Olimpiakos, on els blaugranes busquen la tercera victòria consecutiva. Sekulić a la prèvia ha dit que és un bon examen per l'equip, no només per ser competitius, sinó per anar més enllà. També ha parlat Balcerowski, ex de Panathinaikos, màxim rival d'Olimpiakos. Li hem preguntat si per ell és una motivació extra.
10: Debería ser una motivación para todos nosotros, ¿no? Es un gran equipo, está jugando muy bien, así que personalmente para mí cada partido es una motivación, ¿no? Para intentar mejorar, para ganar partidos y mañana no va, eso no va a cambiar.
9: El Barça es 7è, amb 3 victòries i 2 derrotes com a balanç a l'Eurolliga.
1: Victòria del Joventut contra l'Andorra.
6: 96-75, era partit de jornada pel temporal a Catalunya de principis d'octubre, és la primera victòria a la Lliga pels verd i negres.
1: En tenis, comencen els quarts de final de Xangai.
6: Davidovic ja és a semis per la retirada del primer set del seu rival, Artur Gea, Rafa Hover, esperem que avui, que demà, que juga, ho faci amb més educació, jugarà demà al seu partit.
1: En handbol, el Barça juga Champions.
6: Partit de fase de grups a Romania contra el Dinamo de Bucarest, a 6:45.
1: En waterpolo, el Zodiac Barceloneta fa història.
6: Ahir va guanyar la Supercopa d'Espanya contra el Sabadell 16-9, ha aconseguit tots els títols possibles del 26. Copa Lliga Champions, Copa Catalunya, Supercopa d'Europa i Supercopa d'Espanya.
1: En motor, perill en les competicions a l'Orient Mitjà.
6: La milícia hostil del Iemen va bombardejar ahir la seu de la petroliera Aramco Aràbia, patrocinador principal d'Aston Martin, a la Fórmula 1 que té el Gran Premi de Qatar i el d'Abu Dhabi, en MotoGP falta el Gran Premi de Lusail i el gener de cara a l'Aràbia. Tots estan a l'aire.
1: Victòria en l'estrena del Keti Jugues a la Lliga de Mitjans.
6: Els de la ràdio. Alguns d'ells s'enfrontaven a Post United en el derbi de Prisa, un partit dominat des del principi en el que Santi Ovalle obert la llauna, Jofre Mateu ha fet els altres dos gols amb assistència de Martí Juncà. 3-1 resultat final, la candidatura del que t'hi jugues a guanyar la Lliga és ferma, demostrant des del primer partit que volen recuperar la corona.
1: Per què no vens un dia a fer d'entrenador a la Lliga de Mitjans, José Mari? Perquè entenc que jugar no voldràs, però entrenador allà a la banqueta fotre 4 crits?
0: Només tinc un títol de professional.
1: Que és vacilona.
5: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
4: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
5: Arroba que t'hi jugues.
1: Núria Vilamara.
11: Què tal? Sí, que bon dia, com esteu?
1: L'Ària està disponible als canals de YouTube del grup Prisa. El tornarem a obrir dimecres vinent per parlar del Paris Saint-Germain-Barça i dijous per parlar del Madrid-Leipzig.
11: Deixa'm dir que el Flaqui no s'ha atrevit a fer una denúncia que ahir em va dir que faria.
12: Jo?
11: Sí, sobre la Lliga de Mitjans.
12: Home, ho he tingut una denúncia així...
11: No,
12: ho he dit entre línies.
11: No ho has fet.
12: Els de la ràdio, alguns d'ells.
11: Gairebé cap.
12: Per això,
11: ens estem quedant, sí que sense representació real.
1: Home, i el Nil,
11: la...
1: i el Santi Ovalle,
11: no,
1: i el Jofre Mateu.
11: Avui el Nil no hi era.
1: Perquè havia d'estar aquí a la reunió,
11: això
1: no podia anar-hi.
11: És una persona de compromís, això és veritat.
1: Va. Clar, algú de Barça de representar la redacció, no? A la reunió que fem, si no, per aquí ens trobem al matí.
11: A veure, sí que deixa'm dir-te al chat de YouTube, la gent està sucant bastant pa, a la situació del Madrid, i molta gent ja pensa en el clàssic. El David, per exemple, diu, ahir va ser el millor pel Barça que el Madrid guanyés, perquè així no fan autocrítica, i de cara al clàssic, el Roberto, per exemple, li fa una mica de por, perquè diu, vigilem, que el clàssic pot passar qualsevol cosa, el Barça s'hi bada una mica, Mbappé pot marcar qualsevol gol, i per exemple un altre espectador sí que diu que sobretot el Barça cuidi a Cubarsí, que no es refredi, i que si Cubarsí juga al clàssic, el Barça el té guanyat.
1: Rafinha ha tornat a entrenar, ho acaba d'explicar el Nil Solà, per bé, dissabte bé, ja, però... o tu ets Tim Jordi Martí, que el guardaries directament pel clàssic?
0: Però està bé, mira, de tota manera està bé que la gent parli del clàssic. Una altra cosa és que els professionals han de treballar el dia a dia.
1: És a dir, els professionals que pensin en el Betis, després en el PSG i al final el clàssic.
0: I la gent ha de disfrutar.
12: José Mari, saps què diu el Jordi?
0: Què diu?
12: Que a París, dimarts, el Barça ha de jugar amb l'equip cadet.
1: Perquè el juvenil ja està, al primer equip.
13: El juvenil ja està al primer equip.
12: No vol que jugui cap titular a París perquè... clàssic només vol.
0: No, però mira, torno a dir-te, jo crec que la gent, per això és el futbol, per la passió, perquè cada un té la seva il·lusió, no? I ara tothom està gaudint d'aquest moment, i sí. Aleshores, una altra cosa és Flick, una altra cosa és els jugadors, i dona la sensació que tots estan dins d'aquesta situació. I això que ha passat amb Manuel Rafinha, vulguis o no, és una gran opció per exemple, jugar a París o fora en partits on potser interessant no jugar en un nou. És veritat que Rafinha no és un nou, però si en un moment donat jugues amb aquest gremi d'uns a favor, altres a favor d'Olmo, tu a favor de
1: Fermín.
13: No, jo sempre a favor del Barça.
0: No, ja.
1: Que és bien que Jordi Martí.
0: Sí, jo també, però vull dir que al final això és...
1: Ah, que és el debat futbolístic.
0: Torno a dir-te que jo crec que...
12: El Jordi Baris posaria Chesney.
0: Que el Barça està en un bon moment, ha d'anar dia a dia...
1: Sobretot perquè, a més, té un partit difícil en Lliga contra el Betis, ve de guanyar el Porto, i un partit complicat contra el Paris Saint-Germain, que ve de golejar el Manchester City, cap a França ens porta el Marcos López.
5: El quiosc del Marcos.
1: Poca conya amb el Paris Saint-Germain, Marcos?
14: Muy poca. Buenas tardes, antes que nada. Sublime. se lee en la portada del equipo para explicar el 2-4 al Manchester City con Pep Guardiola sentado en el palco de Etihad. Y en la crónica de Vincent Duluc recuerda, y esto es interesante, que fue un partido salvaje y hermoso con un extraordinario primer tiempo del City y totalmente dominado después en la segunda parte por el equipo de Enzo Maresca. Todo fue sobre ruedas. La historia del loco primer tiempo del PSG en City se lee en el diario Le Parisien, donde reconstruye lo que ellos consideran una exhibición magistral en esta Liga de Campeones. En 19 minutos, Doué, Dembélé y Vitinha demostraron la capacidad destructiva del PSG. En Le Monde se pone la crónica de Alexandre Lemery, donde sostiene que un PSG de dos caras, lo digo porque cuando somos críticos y con razón con el Barça de que en Europa no se puede ir recibiendo goles, ayer por ejemplo el City recibió dos goles aunque falló un penalti también Ferran Torres, en Le Monde se indica que inicialmente el PSG fue un equipo imparable, luego titubeante y que ofrecieron así una actuación paradójica en un partido de locura donde el conjunto parisino alternó la brillantez y la inconsistencia. Por cierto, y acabo, un dato, el PSG firmó 15 remates, 10 a puerta y 4 goles, penalti fallado, ¿eh? ¿Cuántos hizo el City? 27 remates del City y 9 a puerta, incluyendo evidentemente los dos tantos de Erling Haaland.
1: Gracias, Marcos.
14: Hasta luego.
0: Yo recuerdo que el año pasado tú volías el PSG, ¿no? ¿También?
13: Sí.
0: ¿Aquest any també?
13: Sí, també, ¿eh? Ell, per exemple,
0: jo pregunto.
13: Ell contra el PSG sortiria amb l'11 de gala,
12: evidentment.
13: A matar, a morir.
12: Evidentment.
13: Ja està.
12: Saps l'ho bo per això? Que l'11 de gala poden ser 15 o 16 jugadors.
1: Ah! Ja sabeu que el Flac és irresponsablement optimista.
12: Que no menteixis. Quin és el teló? Tu jugaries amb...
13: De Jong.
12: Amb De Jong, amb Chesney, amb Brian Farinhas...
13: Amb Chesney no.
12: Amb... no sé...
13: De Jong, sí.
12: Qui és el teló? Hamza de davanter.
13: I tant.
12: A París.
13: Qui és el teló a l'esquerra per París?
1: Vale.
12: El meu 11 titularíssim.
13: Qui és el teu central de París?
12: Jordi, que no, que
1: és el Vicent. Ah, no, que no hi és.
0: Mira, ara
12: que estamos... No ho ha après res. No ho ha après res.
0: Ara que estamos hablando de seguidores...
1: Tenim un minut fins a la desconexió.
0: Voy muy rápido. Mira, voy muy rápido. Ahora que estamos hablando para los hinchas, ¿tú sabes quién era el hincha pelotas? ¿Y por qué viene la expresión
1: hincha pelotas? Claro.
0: Un señor que se llama Prudencio Miguel Reyes, no, se llamaba, del Nacional de Montevideo, y el tío era el que inflaba las pelotas, la vejiga, y por fuera tenía la piel. Y entonces el tío, todo el mundo estaba ahí serio, y él corría como un loco y tal. Y dice, ¿quién es este? El hincha pelotas del Nacional. Así, y de ahí viene la palabra
1: y ha venido con este
0: hincha
1: apuntado,
0: pelotas.
13: ¿Y tú sabes quién es el toca pilotas?
0: Aquel.
13: ¡Sí, señor! Eso yo. Este mismo.
1: Va, vale. En pausa, José Mari Vaquero, gracias.
0: Adeu.
1: Que vagi molt bé. T'escoltem al Carrusel, també al Larguero. Al Que t'hi jugues Barça també podeu escoltar el gran capità José Mari Vaquero. A la segona hora avui torna el Raúl Llimós amb propostes de documentals. N'hi ha un que l'ha fet ell, l'ha dirigit ell, el seu primer documental.
13: Carai.
1: I ha sortit l'enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat. I ho comentarem a la segona hora. El 65% dels catalans són del Barça, el 7% del Madrid, un 3% de l'Espanyol i hi ha un 16% que no és de cap equip. 66% Barça, 7% Madrid, 3% Espanyol, 8% altres i 16% cap equip. Ara ho comentem amb les persones que han fet l'estudi.
15: Què t'hi jugues?
16: Ser Tarragona, Ràdio Reus.
17: ¿Qué hay de nuevo? Tus 99 de Sol Optical. Dos gafas al precio de una por solo 99 euros. Dos gafas de marca con lentes antirreflejantes. 99 de Sol Optical. Dos gafas por solo 99 euros. En Tarragona, Centro Comercial, Parque Central y La Fira de Reus. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
18: Fire Lab Street Food ya está abierto con Smash Burgers, Pollo Carash, Tacos, Skewers, Pizza Napolitana y Fries. Sabores de Tokio, Nueva York, México, Nápoles y Londres, cocinados con fuego. En calle Consolat del Mar 56, Cambrils. Fire Lab Street Food. El mundo entero en la mesa.
19: Les nostres sobretaules tenen música i lletra.
20: És que hi ha cançons que no sé per què les poso.
21: T'has immolat emocionalment, amb sort de tu.
20: És que és una cançó molt bonica, no puc escoltar la lletra perquè m'emociono.
21: Què et passa pel cap quan sona?
20: La sort que tinc de tenir la persona que tinc al costat. L'Andreu, la vida, tot.
2: La sort que tinc de tu.
19: Llapis de memòria. Cada tarda de 3 a 4 amb Jordi Manau. I durant tot el dia a l'API web de la SER.

0: Raúl Llimós, què tal, com estàs?
1: Bon dia, sí que...
0: Digue'm la veritat, saps què és això que sona?
1: Ho sé perquè tinc al costat el Sergi i he vist el seu guió.
0: Has espiat el Sergi, l'estudiant en pràctiques que tenim.
1: Sí, llavors sé que és Tyler, the Creator.
0: Tyler,
1: però
0: the Creator.
1: Però no tenia el gust, la veritat.
0: Sergi Hernández, què tal, com estàs?
2: Hola, bon dia.
0: Serà l'artista que lluirà el Barça a la samarreta el dia del Clàssic. És aquesta cançó que sona, la més escoltada a Spotify, més de 3.000 milions de reproduccions a Spotify. Més de 3.000 milions?
2: See You Again. Correcte, sí, sí. Tyler, the Creator.
0: Tu sabies qui era? Digues la veritat.
2: No, jo no
0: tampoc,
2: tenia.
0: Tampoc,
2: La cançó ara que l'han posat sí que m'ha sonat
0: sí?
2: Mica,
0: Sí,
2: allò, val. Però no...
3: Tyler, de... perquè diferents generacions de la redacció i ningú el coneixia.
0: És fort,
3: Sí, sí.
0: És bèstia. I és un tio superescoltat.
2: Ara, però té el seu punt de
0: ara ens
2: polèmica,
0: expliques quin treball també... de recerca has fet, però clar, nosaltres tenim la sort de treballar amb experts musicals, ja sabeu que compartim empresa amb els 40, en fi, el cap de musicals és el Sergi Sánchez, també és un tio modern, i hem dit, calla, el truquem, aviam si ens pot posar en context aquest artista. A més, avui està de vacances, però ha volgut entrar igualment al que t'hi jugues. Una persona responsable amb el seu càrrec. Sergi, què tal, com estàs?
4: Hola, sí que, què tal, Flaqui?
0: Jo estic segur que tu sí sabies qui era Tyler, the Creator.
4: Doncs mira, Tyler, the Creator, aquesta cançó sí que és una que tenia escoltada, però ell, com a personatge en si, no el tenia tan ubicat com en aquestes últimes setmanes que he estat investigant.
0: Serà la imatge del Barça al Clàssic contra el Madrid. Això ho tria Spotify, no? Lo de posar l'artista a la samarreta, el Barça dona l'okay, però diguem-ne que la llista inicial la posa Spotify, no?
4: Sí, i els criteris realment són una mica incerts. Jo crec que algun dia estaria molt bé que ens els compartissin, ens diguin si és més una campanya de màrqueting per llançar un disc, per llançar una gira o el que sigui, que algun cop sí que ha coincidit amb aquestes coses. Però amb Tyler, the Creator, per exemple, ens trobem que és un tio que sí, que ha anat traient singles aquest 2026, però segurament és més una vinculació pel tema de la seva altra passió, el seu altre negoci, que és la moda, que és Golf Wang, que és el que sortirà a la samarreta del Barça.
0: Sí, sortirà Golf a la samarreta, és veritat. Sí, sí, això
4: exacte,
0: és la part de la moda de Tyler,
4: exacte,
0: the Creator.
4: Exacte, la seva marca de moda.
0: Ah.
4: Sí, sí, sí. Sí.
0: Vale,
4: i de fet,
0: vale.
4: Aquest nom té molts lligams amb els seus inicis, que ell sortia d'una mena de banda de gent que cantava, que feia hip-hop, que rapejava 2006-2007, una cosa així, on hi havia també Frank Ocean, que segurament és un nom que la gent sí que el té molt més ubicat, i que es deia Odd Future Wolf Gang, i utilitzant aquest Wolf Gang doncs va fer un anagrama a Golf Wang.
0: I això és el que lluirà el Barça a la samarreta. Com,
4: exacte,
0: és possible que
4: sí,
0: sigui un tio tan escoltat a nivell mundial, no? Aquests 3.000 milions de reproduccions a Spotify, la cançó que estem escoltant, i aquí la gent, a la redacció, per exemple, diferents generacions, com explicava el Flaqui, no. No el coneixíem. Sí que ara en sona aquesta cançó i tal, però no és un tio molt conegut a Espanya, no? O sí?
4: No ho és, perquè realment és segurament és un personatge que és més del món anglo, del món americà, sobretot del hip-hop americà dels seus inicis. Regne Unit va tenir algun tipus de polèmica també, que em sembla que li van vetar l'entrada durant una temporada per alguna cosa d'algun dels seus videoclips i aquestes coses, perquè en un dels seus, o sigui, el seu primer videoclip en solitari, per així dir-ho, després del Odd Future aquest, el tio es menjava una panerola.
0: Ah, sí?
4: Però era veritat, o sigui, se la va menjar i després es veien vídeos i fotos de darrere de les escenes, no? El behind the scenes que es diu, pues el tio putant, vomitant, perquè clar, s'havia fotut una panerola a la boca, quin fàstic.
0: Una cucaratxa.
4: Sí,
0: endavant.
3: Exacte. Ara és veritat això que dius, no? De la llista d'artistes, de quin és el criteri, perquè hem tingut a Drake, a Rosalía, el Rolling, els Karol G, Coldplay, Travis Scott, Ed Sheeran, Olivia Rodrigo i ara Tyler, the Creator. Sembla difícil, no?, establir un lligam.
4: Sí, perquè amb Rosalía era clar, perquè és d'aquí, és de Barcelona, el Rolling també, perquè tenen aquest punt de connexió amb Barcelona, Coldplay, evidentment, perquè la seva música és la banda sonora no oficial del Barça des de fa un munt d'anys, però després et trobes altres noms, com per exemple el de Tyler o el de Drake, per exemple, que dius, i aquests, potser és perquè volen expandir cap a Estats Units, que sí que és veritat que Spotify no és la plataforma més escoltada en aquell país, i ho són altres, no? Com per exemple, com Apple Music.
0: Serà això, serà voluntat d'expandir-se als Estats Units.
3: Aquí,
0: tira una altra sintonia, va, de Tyler, the Creator.
3: Wow.
0: quina polèmica va tenir aquest tio?
2: Doncs durant 4 anys, per unes lletres que va escriure l'any 2009, va estar vetada la seva entrada al Regne Unit des del 2015 fins al 2019. Tot i això, actualment acumula 37,4 milions d'oients a Spotify. Per tant, tot i ser poc conegut a la redacció, doncs té la seva tirada. Cançons de les més conegudes, les que estem escoltant, que hem escoltat abans, See You Again.
0: Però les lletres que deien, per què li van prohibir l'entrada?
2: Eren qüestions homòfobes i qüestions que realment, si te les poses a analitzar...
5: Letras guapas d'Estados Unidos.
0: Les que te gustan a ti, Hasselhoff.
5: Letras d'Estados Unidos.
0: Ahora vamos contigo. Sergi Sánchez, gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé.
1: Hola, sí que aquest matí he estat a la botiga del Barça, al Camp Nou, perquè he anat a comprar una samarreta pel meu nebot, que és el seu aniversari. He comprat la rèplica de la capa, la verda, la de l'any de Ronaldo.
0: Guapíssima, eh?
1: Guapíssima.
3: El regal era sorpresa, perquè igual l'acabes de...
1: No, directament m'envia el link, vull això, tiet. Vale. I jo vaig i compro.
0: Tu executes.
1: I escolta, per cert, dijous random d'octubre, a rebentar al Camp Nou, de turistes. A rebentar.
0: A rebentar.
1: La botiga,
5: la
1: allò, saps el joc aquell que fan amb el porter,
3: sí. El
1: museu, sí, a rebentar.
3: Money,
1: a rebentar.
3: Money.
1: I he vist una samarreta amb això de golf.
0: I és aquesta,
1: no sabia de què anava.
0: Pues val 500 euros la samarreta,
1: Ja l'he vist, està a la botiga.
0: Sí,
1: no només la samarreta, hi ha diferents tipus de productes amb el logo aquest del Golf Swang, aquesta història.
0: Que és la marca de roba que té Tyler, the Creator.
6: I la segunda prioritat de Gareth Bale.
0: Va, gràcies, Sergi.
1: In that order.
0: Ahora vamos contigo, Hasselhoff, i ara amb tu també, Raül, i els documentals, però avui s'ha publicat una enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat, del CEO, i ens escolta el director, Joan Rodríguez Teruel. Què tal, bon dia?
7: Què tal, bon dia, com estem?
0: Perquè en aquesta enquesta, és llarga, l'enquesta i els resultats molt interessants, des del punt de vista polític, el social, en fi, es pregunten diferents qüestions, i hi ha un apartat que parla de l'interès pel futbol. I a l'interès pel futbol ens sobta, Joan, que més de la meitat de la població manifesten tenir poc o gens interès pel futbol, i que el 66% dels catalans, no, és del Barça, un 7% del Madrid i un 3% de l'Espanyol. Hi ha un 8% d'altres equips i un 16% que no és de cap equip. Explica'ns una mica com han fet aquesta enquesta i la lectura que extreuen dels resultats en l'àmbit esportiu, que és el que ens ocupa aquí al que t'hi jugues.
7: Sí, aquesta enquesta és una enquesta electoral que fem cada quatrimestre, la fem tres cops l'any, en el qual, sobretot, ens interessa saber quina és l'opinió política dels catalans respecte a la intenció política que poden tenir respecte a les diverses eleccions, als posicionaments en alguns indicadors polítics, i una mica l'estat de l'opinió política que hi ha, i l'anem actualitzant. I aprofitem en cada baròmetre per anar introduint temes d'actualitat que són menys candents i que no són pels que preguntem habitualment, i si se'ns acudeix i trobem el forat, volem preguntar també per coses que podem pensar que són rellevants, però que no són les que habitualment es pregunten. Per exemple, quan durant la preparació d'aquest qüestionari va coincidir amb tot el Mundial, especialment en l'etapa final, i vam considerar que era una oportunitat molt privilegiada poder saber quina era la percepció tant del Mundial i sobretot de la qüestió de les eleccions i el seguiment que havia tingut en particular la selecció espanyola.
0: Té un ampli seguiment,
7: Clar, pràcticament no en tenim dades.
0: Sí.
7: De fet, estrictament com les dades que tenim aquí, no en tenim. I per tant, això a vegades dona lloc a uns prejudicis o a llocs comuns al respecte, però sobretot afavoreix molt el desconeixement d'on som. No?
0: De fet, el resultat diu que la preferència per la selecció espanyola és d'un 84% i la segona que surt és Argentina amb un 7%. 84% Espanya, 7% Argentina i altres seleccions un 9%. I que la gent volia que guanyés Espanya el Mundial.
7: Exacte, és 84 d'aquells que tenien una preferència per la selecció espanyola, perquè, com dèiem al principi, hi ha una part important de la població que tenia poc o nul interès, no? Però, efectivament, la primera idea important que surt d'aquí és que el seguiment de la selecció espanyola va ser molt, molt extens, molt més que normalment assumim per discursos o idees compartides que hi ha, i que també, sobretot, era molt transversal. I que si el mirem per partits polítics o per ideologies, a tot arreu tenim un percentatge suficient, tot i que evidentment això està molt vinculat a les identitats. No?
0: Perquè surt, per exemple, que en funció del partit polític el que manifestin que votaran els enquestats, són d'un equip a un altre? És a dir, hi ha vincles, per exemple, no sé, la gent de Junts Esquerra és més del Barça, la de Vox, PP, més del Madrid. Això surt o no?
7: Sí, sí, sí.
0: I és així?
7: Primer, per la posició hegemònica que té el Barça, que també es confirma, d'això ja ho sabíem, tots els partits polítics estan en ple de culers. Tots. Això no és cap sorpresa. El factor diferencial potser és la presència de madridistes. Que deixi'm dir, crec que fins i tot aquest 7% que recollim en aquesta enquesta podria estar una mica infraestimat també pels biaixos que tenim i que sabem dels que responen a les nostres enquestes. És a dir, no m'estranyaria que hi hagués una miqueta més de percentatge.
0: Ah, és a dir, que els que responen a l'enquesta i són del Madrid a vegades no ho diuen.
7: Bé, diguem que hi ha un perfil de gent més castellanoparlant o nascuda fora de Catalunya o que tenen menys estudis i que a vegades també correlaciona amb aquesta preferència futbolística, no? Però diguem que els madridistes clarament, en minoria sempre, estan més presents sobretot a Vox, a PP i en menor mesura al PSC. Però vaja, la hegemonia del Barça es manifesta aquí. L'interessant, en canvi, és notar que el suport a la selecció espanyola estava també present de manera significativa entre partits independentistes, on de vegades pues, els discursos polítics oficials no reflecteixen aquest posicionament.
0: O sigui, gent que votava a Esquerra Republicana volien que Espanya guanyés el Mundial.
3: No, segurament la presència de tant Barça i tant català a la selecció suposo que influeix, no?
7: Efectivament, no. Primer, la transversalitat del suport a la selecció espanyola fa que a tots els partits importants hi hagi un percentatge molt important. Però després també preguntàvem en aquesta enquesta, en el cas que es donés suport a la selecció espanyola, quina era la motivació. La majoria deien que la motivació era per una qüestió d'identitat. Se senten espanyols o senten que aquesta selecció és la seva i no s'ho pregunten. Però teníem més d'un 20%, per tant gairebé un de cada quatre, que deien que eren de la selecció espanyola per qüestions esportives, perquè li agradava el joc, perquè li agradava... I molts d'aquestos són els que trobem, per exemple, en partits independentistes o en gent que no té una identitat espanyola tan clara, no? La qual cosa, al final, és el que jo crec que és la contribució d'aquestes dades, mostra que, tot i que les identitats esportives, i particularment en un àmbit tan marcat políticament com les identitats de les seleccions nacionals o en el Mundial, poden tenir estar relacionades amb identitats polítiques i territorials, no ho estan del tot, i estan mitjanament solapades. De manera que hem de tenir una mica més de cura, no? Veure que el futbol, i sobretot quan una selecció practica un futbol atractiu i quan rep un reconeixement esportiu, això clarament eixampla les fronteres del seu suport i fa també que la selecció nacional arribi més enllà de perfils polítics que potser inicialment, si fos estrictament per una qüestió d'identitat, no s'hi haurien aproximat.
3: No és molt poc que només un 17% digui que li agrada molt el futbol o que té un interès molt alt pel futbol i que un 36% per això digui que gens?
0: 36%? Sí, hi ha quatre opcions, molt 17%, bastant 21%, poc 26%, gens 36% a la pregunta de l'interès de la població pel futbol.
7: Sí, en veritat que sorprèn.
3: Sí.
7: Inicialment nosaltres també havíem esperat una mica més de percentatge, però en el fons si pensem, això es correspon bastant amb les audiències que tenim a les televisions i amb el tipus de suport que hi ha. És a dir, aquella gent que diu que té poc interès no vol dir que no en tingui, vol dir que segurament quan hi ha partits o hi ha esdeveniments esportius molt rellevants, llavors sí, asseuen, no? I això ens portaria a aquest 70%, 60-70% que podem acabar trobant en les audiències en els grans esdeveniments esportius. Però en realitat el que aquestes dades ens mostren és que, primer, aquest 38% no és poca cosa. Això vol dir més d'un de cada tres catalans estan molt atrets pel futbol, molt o bastant. I, per tant, que és una de les activitats que més atracció té a l'àmbit social de Catalunya i més enllà. Però també això ens ajuda a posar una mica de dimensió adequada quan donem tanta importància a l'esport i, a més, quan reconeixem el gran paper que té la informació esportiva i el futbol, les estrelles futbolístiques en el debat públic, que, efectivament, tenen un rol social molt important, però que després, en realitat, en el conjunt de les preocupacions i dels interessos de la societat, té la seva dimensió. Que dic, no és poca, però potser no és tanta com de vegades el paper que se li dona tant a mitjans com a les titulars pot, li podem esperar.
0: Això digueu en veu baixa, que si no encara el director ens retallarà hores de programa. I es tractaria d'anar-ne guanyant a la graella, no perdent.
7: Això és cert, però jo també us diria, això no és cap retret ni crítica, al contrari, no, diria. No, diem, si traduïm això en audiència pels programes esportius, crec que encara hi ha un marge molt important per guanyar, perquè repeteixo, aquest que hi ha 40% que diuen que tenen molt d'interès,
0: sí, clar,
7: és moltíssim.
0: Són els que escolten el que t'hi jugues. Sí. Bueno, hi ha gent que ens escolta i no li agrada el futbol, ens ho han dit, alguns. Però simplement posen la ràdio perquè s'ho passen bé. Joan Rodríguez Teruel, director del Centre d'Estudis d'Opinió. Perdó, gràcies.
7: Gràcies a vosaltres, fins la propera.
0: Que vagi bé.
8: Per cert, pensa que evidentment totes aquestes enquestes es fan en coses que poden generar disparitat. Per exemple, si tu vas i preguntes on hi ha els millors materials de construcció, de protecció, reforma, 100% et diran el mateix, et diran MCAT, el grup, l'MCAT Group, MCAT.cat, on hi trobaràs el millor assessorament, els materials més sostenibles, els preus més competitius. Coi, si has de fer reformes, si has de comprar materials de construcció, MCAT.cat.
0: 93-344-1411, 93-344-1411, si voleu anar a veure Bryan Adams...
8: Oh.
0: Yep. Si voleu anar a veure Bryan Adams, 93-344-1411, tancarem el programa amb el concurs del Xavi Cazorla. 14 de novembre al Palau Sant Jordi. Aquest el coneixeu tots.
3: Aquesta sí que la conec, eh?
0: No sortirà la samarreta del Barça perquè no li cal. 93-344-1411 per participar al concurs del Xavi Cazorla i optar aquestes dues entrades per anar a veure Bryan Adams el 14 de novembre al Palau Sant Jordi. Fem pausa... I el Raül Llimós ens proposa quatre documentals per aquest mes d'octubre. Un d'ells l'ha dirigit el propi Raül Llimós. És el primer que dirigeixes?
1: Sí, senyor.
0: Havies participat en altres,
1: sí.
0: En la creació de diversos documentals, però aquest és el primer.
1: Sí, el primer com a director. Sí, sí.
0: Què costa més? Dirigir un documental o una redacció d'esports fent un programa diari com vas fer a RAC1?
1: Et responc ara o després de la publicitat?
0: Després de la publicitat. Com se nota que en saps?
8: Oh!
9: Que t'hi jugues.
10: Sí, tornava de lesió. És veritat que va ser decisiu, va donar una assistència al tram final del partit contra el Casimpasa, que va guanyar el Galata per 3-1 i que...
0: Casimpasa, però no t'ho ha passat.
11: Doncs... Hem pensat tots aquesta provareta.
10: Sí.
11: El que feia el De Jong l'any passat, Casimpasa.
9: Que t'hi jugues.
12: Amb... Sigue, Blacky!
13: ¿Qué tal? Soy el ruido. ¿Me puedes abrir? Que subo a ver si no duerme nadie esta noche.
14: Que no vuelvas a llamarme a estas horas, que aquí tenemos Ventanas Cortizo.
15: Con Ventanas Cortizo, el ruido no entra en tu casa. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de Ayuda al Deporte de Base.
16: La tecnología alemana es sinónimo de excelencia. Y en Neumáticos Continental, esa excelencia se traduce en seguridad. Disfruta de un control absoluto y una fiabilidad que solo la calidad alemana puede darte. Elige Neumáticos Continental. Tu seguridad, nuestra prioridad.
17: ¿Tenemos visita?
18: Olivia Wilde, Seth Rogen, Penélope Cruz y Edward Norton.
19: Sentimos una conexión muy profunda con vosotros.
18: Cuando estos son tus invitados, nada puede salir mal.
17: ¡Nos están vacilando!
18: Oh, sí.
20: Nos encantan los ambientes tensos.
18: Acepta la invitación. El 16 de octubre solo en cines.
21: Ser Tarragona, Radio Reus. Clínica Alomar. Quan el temps i la precisió són clau, disposem d'un circuit de diagnòstic ràpid, tecnologia d'alt nivell i equips mèdics especialitzats.
22: Tot el procés cuidat al detall, en un únic centre.
21: Clínica Alomar Reus. Confiança absoluta.
23: ¿Qué hay de nuevo? Tus 99 de Sol Optical. Dos gafas al precio de una por solo 99 euros. Dos gafas de marca con lentes antirreflejantes. 99 de Sol Optical. Dos gafas por solo 99 euros. En Tarragona, Centro Comercial Parc Central y la Fira de Reus. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
24: Frente a un diagnóstico de cáncer, queremos sentirnos en las mejores manos.
25: En Allianz Medical contamos con un equipo de profesionales altamente especializado y con amplia experiencia. La última tecnología y los tratamientos más avanzados, con una atención humanizada y centrada en cada paciente.
24: Nuevo servicio de oncología radioterápica del Hospital Viamet Tarragona, desarrollado por Allianz Medical.
25: Programa tu primera visita en menos de 24 horas en allianzmedicaliberia.com.
26: Totes les vides tenen música i lletres.
27: Em trec el carnet de cotxe
2: que era un poble, molt poble, Sant Feliu de Buixalleu, molt petit, que allà no hi havia res, i treure't el carnet de cotxe vol dir sortir. I tenia una cinta amb els Eagles i amb l'Hotel Califòrnia. Per tant, aquesta cançó que està sonant ara per mi és llibertat. És estar sol a dins d'un cotxe i poder anar a Girona, poder anar a Barcelona, poder anar a teatre. Per això, quan l'escolto, gairebé ara em remonto a aquell temps.
3: Llepis de memòria. Cada tarda de 3 a 4 amb Jordi Manau. I durant tot el dia a l'app i web de la SER. Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
4: On t'has ficat aquesta nit?
5: Psst, sí, tu. Voy a adivinar algo sobre ti. Veo que estás escuchando tu programa favorito. Y veo que tu próxima cuota mensual de luz será igual que la del mes siguiente. Y que la del otro. Porque con el modo estable de Iberdrola, en función de tu consumo, pagas 12 cuotas mensuales iguales. Y se regulariza anualmente. Pásate a la tranquilidad en iberdrola.es. Empresa colaboradora del equipo paralímpico español.
6: La fruta y verdura de Aldi es fresquísima y tiene un precio inconfesable.
7: Incomparable, Al. Somos el super que más bajó los precios de los frescos.
6: No hacía falta corregirme en público. Esta semana el kilo de mandarinas a 1,59.
7: Y la hamburguesa crunchy chicken a 2,99 los 480 gramos. Aldi.
6: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
26: Coqui, tú que eres argentino y sois especialistas en bautizar acciones espectaculares, ponerle un poco de poesía, veía mal periódico Lamin danza en el infierno turco. ¿Cómo definirías el regate de ayer?
27: Lamin baila sobre la alfombra turca.
28: Que t'hi jugues amb el Sique i el Flac.
29: Que t'hi jugues.
28: Les docusèries del Raül Llimós.
26: Raül Llimós, va, que has tingut 3 minuts per pensar la resposta. Què és més difícil, dirigir un documental com el que has fet ara o una redacció d'esports com la de RAC1?
1: Aviam, són feines molt diferents, evidentment. Ara et diria fer un documental, perquè ha estat la primera vegada i he hagut d'aprendre sobre la marxa. Al final les coses les aprens quan les fas. I ha estat un procés llarg, difícil, dur. Hi ha moments en què creus que no sortirà, però al final acaba sortint.
26: Duel de 8.000 metres.
1: Sí. Jo tinc la sort de no fer-lo sol, eh? Vull dir, l'he codirigit amb l'Álvaro Sanz, que és un director i ja té experiència.
26: Està pendent de mil coses, no?
1: Sí, sí. I després la gran dificultat que he tingut a l'hora de fer aquest documental és que no només he fet aquest documental, sinó que faig desenes d'altres petites coses, o grans, i llavors no he tingut el focus total per poder-ho fer amb poc temps.
26: Però això em fascina de tu. Sí. Com pots fer diferents petites coses sense tenir el focus total en una? Jo em tornaria
1: boig. No, i especialment en un documental...
26: Jo em posaria massa nerviós.
1: Especialment en un documental és molt difícil entrar i sortir de la història. Clar. I...
26: A veure, en el procés... Quant temps heu estat?
1: En el procés de muntatge... No, des de que sorgeix la idea... Clar, primer sorgeix la idea, treballes la preproducció, després fas algun rodatge, fas les entrevistes i després la fase de muntatge i postproducció, que és la més llarga. I aquí sí que és on has d'estar molt concentrat. Però has d'estar concentrat a totes les fases, perquè si no pots cometre errors, algun error hem comès, el que passa que després el vas solventant. Però, en fi, ha estat un... ara estic molt content.
26: És com un fillet, no? Sí, tenir un documental que has dirigit.
1: Sí, totalment. I a més, la temàtica m'agrada molt, ja saps que m'agrada molt la muntanya. Coneixia la història del Ferran i de l'Òscar. Bé, si vols en parlem després, o en parlem...
26: No, és que m'agrada molt perquè el Raül Llimós, que és mig tímid, no, també, i vol parlar del seu documental, però si et fixes, Flaqui, l'ha posat l'últim.
30: Ben fet.
26: I jo penso, escolta'm, ja que has dirigit el teu primer documental, sí, ja que el que t'hi jugues a casa teva,
30: jo
26: posa el primer.
1: Va, doncs el posem el primer.
30: Jo
26: tu faries el mateix.
30: Jo sí.
1: I aquest és el teaser.
26: Així us va, no, traieu pis per les vostres coses.
30: Va molt malament, o què?
26: Però us aniria millor si fóssiu més xulos.
1: Aquest és el teaser, mira.
26: Massa humides, Flaqui, massa humides.
31: Qui ha sigut el primer català en pujar els 14 o 8 mesos del planeta?
32: Penso en ser el primer català.
33: Tothom parlava d'aquest duel.
34: Le pudo la gana de ser el primero.
35: Però molt que entreis no volguessin competir, la competició hi era.
36: Todo cuesta ahí arriba.
37: Porto una setmana lluitant amb aquesta muntanya.
38: Oh. Qui serà el primer? Qui serà el primer?
1: Doncs aquest és el teaser de Duel a 8.000 metres, el documental que relata la rivalitat entre Ferran La Torre i Òscar Cadiach per convertir-se en el primer català en fer els 14 8.000 del planeta.
26: 14?
1: 14 8.000 del planeta, hi ha 14 muntanyes de més de 8.000 metres i hi ha menys de 80 persones al món que han aconseguit ser a les 14.
26: No arriba ni a 80?
1: Ni a 80. Ni a 80. Wow. I entre ells hi ha aquests dos catalans, els dos únics, que ho van aconseguir amb dos mesos de diferència. No faré cap spoiler del resultat final, tot i que és públic i els experts en la matèria o els que mans de la muntanya ja ho sabran, però va ser molt emocionant. Va ser molt emocionant. Sense voler, pràcticament, van tenir un duel, una cursa, a veure qui era el primer. Es miraven de cua d'ull, a veure què fa aquest, jo vaig aquí, jo vaig allà, pam, pam, pam. I,
0: com es deien? Òscar Cadiach i?
1: Òscar Cadiach i Ferran Latorre.
0: I Ferran Latorre,
1: sí. Són dues bèsties pardes. Òscar Cadiach és història de l'alpinisme català, va fer l'Everest el 85, la primera expedició catalana a l'Everest. Ell, el Toni Sors i el Carles Vallès van ser els tres catalans que van trepitjar l'Everest. I bé, van acumular 8.000 i va haver un moment que van dir, hòstia, per què no fem els 14? I van coincidir en el temps el Ferran i l'Òscar i van lluitar per veure
0: qui és el primer. Això és el que narra el documental.
1: Això és el que s'explica el documental.
0: A tu t'agrada la muntanya també, Flaggy? Sí.
1: És un documental que té la dificultat de que parlem de competició en un món com és l'alpinisme, on la competició no existeix. En el fons tu estàs competint contra tu mateix per sobreviure, que ja és el gran repte en aquestes altituds, no?
0: I on es pot veure el documental?
1: Mira, s'ha estrenat a la xarxa, es va estrenar dilluns dia 12 d'octubre, ara s'ha d'estrenar a la 2CAT, en breu, d'aquí dies, setmanes, i després a 3CAT, a TV3, que el passaran al Sense Ficció. Un cop s'estreni a les tres televisions en lineal, que són les tres televisions coproductores del documental amb NSN Media, el pujaran a les plataformes, a la xarxa Plus, a RTV Play i a 3CAT. Per tant, hi haurà moltes solucions de veure.
0: Apunteu aquest documental que ha dirigit el Raül Llimós, Duel a 8.000 metres. Els dos catalans que han aconseguit pujar al cim dels 14 pics més alts del món, Òscar Cadiach i Ferran Latorre, són els protagonistes d'aquest documental.
1: I el 6 de novembre serem a la Fira de Muntanya de Vic, fent un passi del documental.
0: Allà, si vols, t'acompanyo, que es menjarà bé aquell dia.
1: Amb el Ferran i l'Òscar, sí. És un divendres, a la tarda, al vespre. Sí.
0: Un bon sopar,
1: sí.
0: Estava pensant, Flaggy, que saps què faries tu si haguessis dirigit un documental?
8: Què faria?
0: No dir-ho.
8: Home, sí que ho diria.
0: No ho diries? No, de sobte aniríem a veure el cine o alguna cosa i pràcticament apareixeria direcció. Lluís Flaqué. Flaqué, tio, per què no ens expliques això i t'ajudem a vendre el documental? No ho hauria dit.
8: Estàs pintant aquí de... No, home, hi ha uns mínims que sí que es diuen.
0: De sobte vas a veure una pel·lícula i resulta que la veu en off, dius, hòstia, però si és el Flaqué.
8: La veu en off és una part mínfima d'una pel·lícula.
0: I no ho dius?
8: No.
0: Però dius-ho, que t'hi jugues, que la gent ho sàpigui, que pugui anar a escoltar-te, a veure, no sé.
8: Va,
0: un altre documental.
1: Vinga, va, més recomanacions, a banda del moment umbral. Foli, Willy.
9: Always said, don't think that we are unstoppable. You are perfect and you don't know.
1: Us ho vaig dir l'últim dia que vaig venir, que el tenia pendent, que l'havia aconseguit pirata.
8: Sí.
1: Això no ho feu a casa vostra. A Beautiful Obsession, una bonica obsessió al documental de les dues últimes temporades de Pep Guardiola al Manchester City. Un insight, 4 capítols de 35-40 minuts, 2 hores 40, que em vaig xupar seguides, sense parar.
0: Sí?
1: Sí, fa uns dies. I escolta, jo diria, per mi és el millor insight d'un club de futbol que he vist mai. Sí.
0: Aquest?
1: Sí.
0: A Beautiful Obsession?
1: Sí, segurament per l'efecte Guardiola, eh?
0: Com
1: per
0: mi. El veuré, ja ha arribat un punt que no em criden massa.
1: Doncs però... aquest...
0: Sí, no em criden massa, sempre hi ha alguna cosa guapa, però...
1: Té el valor de que hi ha molt...
0: propaganda,
1: no, no, hi ha molt poca censura aquí.
0: Sí? Ah, això és el que mola.
1: I sobretot està basat... Mira, escolta. Com s'enfada Guardiola. Està molt basat en les xerrades de Guardiola al vestidor.
0: Ah, sí?
8: Clar,
1: és un material molt valuós.
0: Que guapo.
1: Molt valuós.
0: Però és Guardiola emprenyat.
1: És Guardiola, i així tot el documental. És a dir, no m'estranya que Guardiola es buidés aquí i que segurament s'ha buidat més anys a Manchester, perquè fins a l'últim dia, fins a l'últim moment, exigeix els seus jugadors i a més es posa com trist, d'acord, perquè no li donen el que ell vol i parla de situacions personals que ha viscut en els últims anys com la seva separació. Vull dir, és un documental molt íntim i que explica molt bé el que ha passat al City i a Guardiola els dos últims anys.
0: Una bonica obsessió a Amazon.
1: Sí, a Amazon Prime UK. Aquí no s'ha estrenat.
0: Ah.
1: Aquí no es pot veure.
8: No, aquí hem de fer com...
1: Aquí no es pot veure.
8: You cannot, you
1: cannot, arribarà. To... Jo crec que arribarà.
0: Una IP d'Anglaterra, no?
8: You
1: amb un VPN i tal, sí, però aquí no s'ha estrenat. Jo,
0: yes. Per què rius, Flaggy?
8: You have to accept cookies from Russia. Com diria el Jordi Legalitas, ens trobarà. You have to sell your eyes to Russia to see my documentary. Russia sí, Your Eyes.
10: I passet,
8: Accept the Cookies.
10: Sí, el documental l'ha fet una productora anglesa en col·laboració amb City Studios. I
26: però suposo que l'estrenen aquí
10: algun
26: dia, no?
10: Al final del capítol 2 acaba amb música de Lluís Llach.
8: Què dius ara?
10: Sí. I al final del capítol 4 acaba amb música de Joan Manel Serrat.
26: Els anglesos la van flipar. Fiesta,
10: sí. Tal qual.
26: Els anglesos van estar al·lucinant. Ja.
10: I City Studios està en castellà. City Studios. Molt recomanable, la veritat, molt recomanable. Quan vingui aquí, aviam si Amazon Prime Espanya ens pot dir quan l'estrenaran sí, aquí, però valdria la pena.
8: Home, tal com els has venut,
11: sell your fingerprints. Sell your fingerprints.
10: Vinga, va, canviem de registre i d'esport.
12: Racing drivers are born with a gene that is different from most ordinary human beings. They have this rage to compete.
13: Wir kriegen jetzt die erste Saison seit vielen Jahren.
10: Aquí és, escolteu cotxes, un tio parlant en alemany. És un documental que es pot veure a Netflix.

0: re de re de res.
1: Jo vaig estar allà fins a l'últim minut del documental, perquè per mi saber l'estat de salut de Michael Schumacher és una de les grans preguntes que tenim penjades en el món de l'esport, perquè no sabem res per voluntat de la família, s'ha de respectar, però no sabem res de res de res. I en aquest documental que parla de Michael Schumacher i que s'ha fet ara el 2026, no es diu absolutament res del seu estat de salut, ni de que va patir un accident esquiant, res de res. Està centrat en l'any 94, que va ser un any clau en la història de la Fórmula 1, amb la mort d'Ayrton Senna i el primer mundial de Schumacher. A més, va ser molt emocionant aquell mundial. Jo no el recordava, amb Damon Hill es va decidir en l'última cursa. A Schumacher Schumacher el van sancionar 4 curses perquè no va fer cas d'una bandera negra. Hi va haver molt marro. A més, era Benetton, un equip modest contra els grans. I el documental està molt bé perquè et dona aquest context. Està xulo.
2: Doncs apunteu aquest també. Schumacher 94, neix una llegenda, a Netflix. I'm not just some phony fake celebrity or fictitious hero. I'm real life.
1: I per acabar porto una perla d'aquesta sèrie de Netflix que es diu Untold, Secretos del Deporte, que ja sabeu que en soc fan, hi ha documentals molt interessants, històries secundàries del món de l'esport, i aquest documental es diu Mr. T. Sabeu qui és Mr. T?
0: Hombre!
1: Més conegut com M.A. Barracus a l'equipo A.
0: Mira com somriu el Xavi Cazorla.
1: Què diríeu, que està viu o no aquest tio ara?
0: Viu, no?
1: Quants anys deu tenir ara?
3: Pues 80, ben bons.
4: Crec que era jove quan van fer la sèrie, que era bastant jove encara que no ho semblava.
1: Ara en té
0: 74.
1: Sí, i és viu
0: i surt.
1: I aquest tio es diu
0: Mr. T ara?
1: Lorenz Turot. Això era Mr. T. I surt Mr. T d'ara. Llavors el tio és igual que abans, però vull dir, s'ha desinflat. Abans estava quadrat, fort,
0: i ara està prim?
1: Ara és un iaio prim.
0: En sèrio?
1: Sí,
0: no sé si vull veure llavors.
3: S'ha puesto un mentón.
1: És una altra persona.
0: I què explica el documental?
1: No, la seva vida. Aquest tio va néixer en un barri molt humil de Chicago, a l'Extraradi, anava encaminat cap a la mala vida. El tio es va posar molt fort, porter a discoteca, relació amb el món de la boxa, i va sortir a Rocky 3.
0: Sí, és veritat.
1: Després surt a l'equip A perquè buscaven un fort i tal. Aquí la fama, vull dir, el tio es fa ric, fama, anuncis, una icona publicitària, i després també entra en el món del wrestling amb Hulk Hogan. Lluita lliure. I d'aquí, aquest és el link amb el món de l'esport, perquè realment és la vida d'un actor, que era un actor que es buscava la vida també fent altres coses, però realment el link en el món de l'esport és el wrestling, la lluita lliure amb el
0: tant,
1: Hulk Hogan.
0: Busqueu Los Secretos del Deporte,
1: Mr. T. És curtet, dura 48 minuts.
0: Passa bé,
1: sí.
0: Que guai.
1: I va, sí, tothom el recorda, no?
0: El
1: M.A. Barracus.
0: Sí, i tant.
1: No, el tio va ser un boom als Estats Units, i això ho explica, i ell no ho va passar bé, va tenir també problemes per gestionar la fama i els diners.
2: Doncs apunteu aquests 4 documentals, Duel a 8.000 metres, a la xarxa, s'estrenarà també a la 2 Cat i a 3 Cat, dirigit pel Raül Llimós, el de Mr. T a Netflix, Schumacher 94 també a Netflix, i el de Pep Guardiola, les dues últimes temporades
5: a
2: City, Una bonica obsessió, que està a Amazon Prime al Regne Unit.
1: De moment no ha arribat aquí, però arribarà.
2: Raül, gràcies.
1: Vinga, a vosaltres. Que t'hi jugues. Segueix el Que t'hi jugues a TikTok, Instagram, X, Facebook i YouTube. @ Que t'hi jugues. 2020 vision. Cupid hit me with precision. I wonder if you look both ways when you cross my mind. Guapo, ¿eh?
0: Te gusta,
1: Guau,
0: ¿eh?
1: Es Tyler, the Creator. Es que es una locura. Es que esto no es publicidad para él, Esto lo que da, quien sale ganando de esto es el Barça. Claro, Tyler, the Creator, es el John Dolph de las nuevas generaciones. Para completar su carrera al límite ya solo le falta parir un hijo como el mío y morir de sobredosis de 3 drogas diferentes. Porque ya sabéis que lo más importante en un artista top de Estados Unidos
0: es
1: que te detengan por mínimo 5 cargos, dormir varias noches en prisión y cuando te hagan la autopsia que encuentren mínimo 3 drogas de las Big Five. Que eso es lo más importante de un buen carácter americano. Pero es que Tyler, the Creator, además tiene letras espectaculares. No has escuchado nunca,
0: ¿no? No, nunca.
1: Kill people, burn shit, fuck school. Yo, yo.

0: ¿no? ¿No? Eso te gusta a ti. Hola, hombre. Poesía, tiene poesía. Otra que dice: Stop Bruno Mars in the fucking esófagos.
1: ¿Qué Dios?
0: ¿En serio? Apuñala a Bruno Mars en el fucking esófago. Y por lo que sea, pero esto, por motivo que tenga, yo qué sé, igual una
1: licencia artística.
0: Pero que está guapo, es el rap de Estados Unidos, que es otra niña, que bueno son. Me voy a comprar 300 camisetas especiales de estas, de que pone golf. Para jugar a fútbol, golf. te rompen por dentro, ¿sabes? Y lo, bueno, a ver, lo que voy a hacer es que me la regale mi hijo a cambio de nada. A cambio de diamante. Tyler the Creator junto a. Es que es el mejor junto a Young Father, Ricky the Mucher, Prick the Dick, August the Killer, Rave the Paralytic. ¿No? ¿No conoces a ninguno de estos?
2: Es que no.
0: El Olimpo de la música.
2: Seguro.
0: No los conoces. Es que qué desfasado estás. Tú seguro que estos de estos que van con Coldplay. Coldplay. ¿Qué es esto de Coldplay?
2: Sí,
0: esto no es música, no hay corazón, no hay hood.
1: No hay
0: hood.
1: No hay
0: Dick, no hay hood, hay cosa americana, Prick the Dick, August the Killer, River the Paralytic.
2: Joder.
0: Flaky the Matcher.
2: Flaky the Matcher.
1: Tres cuartos de Huesba. Cazorla, avui de què va el concurs vintage?
3: A veure, diumenge tenim un Betis-Barça, o dissabte, a veure, no sé en què cau.
1: L'òpera, l'òpera, sisplau.
3: Avui és obligatori.
0: Yeah! Ruiz de l'òpera, Don Manuel.
1: Don Manuel, que gran que era.
4: Viva el Betis!
3: Viva el Betis! Començarem amb un tall, primer tall de presentació de l'òpera, que va salvar el Betis de la desaparició, posant 850 milions de pesetes de la seva butxaca, i ja el mític vídeo del moment.
5: Reinaldo, hola. Mira, necessito aproximadamente 800 millones de pesetas en 25 minutos. Yo salgo para Madrid, pero tengo que salvar la situación del Betis. El Betis no puede morir, porque sería una alegría para mucha gente. Y yo ese disgusto no se lo puedo dar a la afición del Betis, que para mí es la más grande del mundo, y tengo que salvar la situación. Forme una transferencia a la mayor brevedad posible. Yo tengo que disponer de ese dinero. Venga, arme esa transferencia y después dialogamos nosotros.
3: Ja està, i Reinardo va fer la transferència de 800 milions de pesetes i el Betis es va salvar.
1: En joc, dues entrades per anar a veure Bryan Adams el proper 14 de novembre. 14 de novembre, Bryan Adams a Barcelona. Dues entrades seran o per l'Ismael o pel Xavi. Ismael, què tal? Bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Des d'on ens escoltes, Ismael?
6: Martorell.
1: Des de Martorell. Competiràs contra el Xavi. Bon dia, Xavi.
7: Hola, bones.
1: Des d'on ens escoltes?
7: Des de Barcelona, des de Sants les Corts.
1: Des de Sants les Corts a Barcelona.
0: Estàs friant, no?
2: Estàs fent nuggets.
0: Estàs fent nuggets? Okay. Estàs fent nuggets?
7: Estic a la cuina, sí. Sí.
0: No se nota, eh?
2: T'ha salido, eh?
0: Sí, està fent bé.
7: Estic fent el dinar per la filla.
1: Jo, fantàstic el que t'hi jugues t'acompanyi mentre fas el dinar per la filla, sí senyor.
3: Començarem
1: sí,
3: per l'is...
7: Està crepitejant el llibret.
3: Se sent. Comencem amb el que no està cuinant, que crec que és l'Ismael.
1: Sí, l'Ismael, des de Martorell.
3: Quan es va reformar l'estadi Benito Millamarín, va passar a dir-se Estadio Manuel Ruiz de l'Opera. En la inauguració, l'Opera, estava molt orgullós pel nom que havien triat els bètics, va dir que aquell estadi duia alguna cosa seva. Va dir, este estadio lleva mi dinero... ¿Va a decir este estadio lleva mi sangre o va a decir este estadio lleva mis huevos béticos?
6: Joder, puede ser cualquiera, ¿no? Yo diría mi sangre.
3: ¿Mi sangre? Comprobemos.
8: Y este acero, este hormigón, no lleva una peseta de Manuel Ruiz de l'Opera, ¡lleva mi sangre!
0: ¡Olé!
1: Claro. Muy bien, Ismael. Primer punt per tu.
0: Qué aglomerante su sangre, ¿no?
3: Sí. Anem al Xavi. Xavi, l'Opera tenia un gos que es deia Hugo. Era de raça un husky que hauria estar encantat de viure a Sevilla el gos amb la temperatura agradable que fa allà. Doncs bé, què feia aquest gos quan marcava el Betis? Opció A, bordava molt. Opció B, es posava dret. Opció C, li portava un pot de malmenada a l'Opera per fer-li un Ricky Martin.
7: Diria que es posava dret.
3: Posava dret? A veure, comprovem.
8: Con mi perro Hugo. Con día lo vaya a ver. Mete un gorbet y se pone en pie.
1: Molt bé, Xavi. Una un moment.
3: A veure, Ismael, anem a tu. Quan es va casar Joaquín, Don Manuel no només va anar al casament, sinó que es van dur alguna cosa a l'església. Quina cosa es van dur?
1: Quan es va casar Joaquín,
3: Sí, ell era convidat, evidentment, i es van dur una cosa de tretzo. Opció A, la copa del rei que havien guanyat. Opció B, un Cristo del gran poder a mida real. opció C, el seu gos Hugo i un pot de marmelada per si algun convidat volia fer un Ricky Martin.
6: La Copa del Rei.
3: La Copa del Rei? Aviam.
4: Joaquín, yo he pasado por sí. La copa, tú cuando te estés cazando, yo la voy a coger y la voy a poner aquí detrás. Yo, mira, Presi, algo que te salga de los huevos.
9: Se llevó la copa donde se casó Joaquín, porque Joaquín era un gran jugador y a nosotros nos importaba llevar allí la copa.
0: Molt bé, eh?
1: Vamos a la Copa del Rei, molt bé, Ismael. Un maratge del PSG, avui.
3: Anem a la quarta pregunta pel Xavi. A Xavi Lopera li va posar un detectiu al mateix Joaquín perquè sospitava que sortia bastant de festa. Què li va dir el detectiu a Lopera després d'uns dies perseguint a Joaquín? Opció A, que Joaquín es portava molt bé i no sortia mai. Opció B, va demanar un augment de sou perquè el detectiu feia dies que no dormia. O opció C, que tenia un vídeo de Joaquín amb un pot de melmelada i un gos.
7: La dos, la que fèiem que no dormia.
3: Aviam.
10: Veo a Joaquín y le digo, muy joven vas a empezar, ¿no? Que le teníamos puesto un detective y le tuve que pagar detective las horas extras porque el hombre es que me llega un día con más ojera que Nacho Lewin y me dice que es que no duermo.
1: Hostia, qué bestia, ¿no?
3: Muy bien, sí, sí.
1: 2-2.
3: Va, anem pel Ismael. Aquest any farà 25 anys de la mítica festa de Halloween, la més famosa de la història, que va ser a casa de Benjamín Zarandona, jugador de Betis. Allò hauria de ser un festival amb molta gent, amb moltes dones, fins que es va presentar la festa Juan de Ramos, que era l'entrenador, i Manuel Ruiz de l'Opera. Quan va entrar, què és el primer que va veure l'Opera? Opció A, chicos y chicas haciendo ejercicio físico. Opció B, un jugador del Sevilla comiéndole la boca a uno del Betis. O opció C, molts pots de marmelada buits.
6: La primera.
3: Chicos y chicas haciendo ejercicio físico. Aviam.
0: ¿Qué pasa ahí?
10: Pues entro y me encuentro una muchacha con poca ropa haciendo ejercicio físico. Aquello parecía el gimnasio del ayuntamiento.
0: Gimnasio del ayuntamiento.
3: Molt concret, eh?
0: Molt concret, eh? Aquell.
3: No feia pinta l'Opera d'anar molt al gimnasio de l'ayuntamiento.
1: No, 3 de 3, eh, l'Ismael?
3: Sí, sí, sí. Anem al Xavi, a veure si empates. Xavi, abans d'un Sevilla-Betis, la COPE va organitzar un sopar de germanor entre l'Opera i Manuel Cuernas.
1: Anem.
3: Que era el president del Sevilla. Estaven separats a la taula per la delegada del govern. Davant hi havia l'alcalde, hi havia autoritats, hi havia tot Cristo. La cosa va acabar fatal amb insults i gairebé arriben a les mans. L'Opera es va aixecar en un moment donat i va acusar el president del Sevilla d'anar borratxo. Però com li va dir que anava borratxo? Li va dir, lo que no se puede es venir a una mesa bebiendo whisky desde las 7 de la tarde. Li va dir, opció B, este hombre que la última vez que bebió agua fue en su comunión. Opció C, se aguantaba menos de pie que el Ayuso en el Día de la Hispanidad.
7: Hostia, no sé, la U.
3: ¿La A? Comprobemos.
7: La whisky, sí.
11: Lo que no se puede venir a una mesa bebiendo whisky desde las 7 de la tarde, señor.
12: No, pero no.
11: Se bebe agua mineral para estar con los señores.
12: Yo que yo con los borrachos no puedo estar. Tranquilo.
0: Yo con los borrachos no puedo estar.
2: Se bebe agua mineral para estar con los señores.
3: Para estar con los señores, sí, señor.
2: Manolo, tranquilo, eso.
1: Si podeu, ir al vídeo, a internet.
0: Sí, sí, sí.
1: Mireu-lo perquè és espectacular.
2: Espectacular, si el concurs d'avui, eh? 3-3.
3: I si et poses a buscar, l'endemà es veu que van fer una reconciliació a la SER i després els van portar no sé quina tele, o sigui, van forçar que es reconciliessin a més l'endemà mateix. Va, anem a l'Ismael. Setena pregunta. En una ocasió es va acusar l'Opera d'haver pagat primes a tercers perquè guanyessin els rivals del Betis a la classificació. Què va dir Don Manuel quan li van preguntar pel tema? Opció A. Si jo doy esa prima, no se entera ni el gato. Opció B. El Betis es un equipo limpio y mi honor no está en duda. Opció C, la única prima que conozco es mi prima en carne y lo operan haciendo hermana.
6: La primera.
3: ¿La primera? Comprobemos.
6: Sí.
8: Si yo doy a esa prima, yo no soy gilipollas y no se entera ni el gato.
1: Muy bien. Claro. Pues que a més, va explicar com ho hauria fet,
3: sí,
1: si donava la prima. Amb una caixa de bombons doble terra... i els diners posats a sota.
3: Va dir, ens els menjaríem tots i ficaríem allà tots els
1: diners. És que ho va explicar,
3: sí, sí,
1: com
3: sí,
1: donaria
3: sí.
1: La prima perquè no s'enterés ni el gato.
0: Increïble.
1: 4-4, eh?
3: 4-3,
1: Ismael.
3: Sí, sí, sí, sí. Ara el Xavi té opció d'empatar. Aviam. En una assemblea de socis, l'Opera va queixar-se de les exigències dels socis, val? Que li estaven exigint moltes coses. Què li exigien exactament? Opció A, que fixara a Ronaldo o a Ribardo. Opció B, me estáis exigiendo que me estáis cansando. Opció C, que me tatúe el escudo del Betis en el culo.
7: Yo no tengo ni idea. Bueno, sé la A.
3: ¿La A, que fichara a Ronaldo o a Ribardo? Aviam.
13: Por favor, es que me estáis exigiendo que me estáis cansando. Me estáis exigiendo que me estáis cansando. Y cuando me canséis a mí, esto va al garete. Esto va al garete. Que yo donde estoy es en mi casa, que me estoy muriendo por el Betis. Me estoy muriendo por el Betis.
3: Se daría en favor al Xavi, que no tenía ganas de sentir. Me estáis exigiendo que me estáis cansando. Si no tengo ganas de sentir la frase.
1: 4-3.
14: Cara de partit, això.
1: 4-3.
3: Aviam, anem per l'Ismael. El primer ascens del Betis amb l'Opera va voler treure pit del que havia fet perquè feia només un any que era president. On va dir l'Opera davant dels seus aficionats que era l'equip, el Betis, quan ell va arribar? Opció B, el Betis estava en el barro como los puercos. Opció B, estábamos en la UBI. Opción C, estábamos en segunda. ¡Ta!
6: En la UBI.
3: ¿En la UBI? Bien.
13: ¡Estábamos en la UBI! ¡Nadie daba un duro por nosotros! ¡Yo entrego a ustedes un Betis libre! ¡Limpio! ¡En primera! ¡De ustedes! ¡Viva el Betis!
1: ¡Viva! El 5 de 5, Ismael.
14: Sí, sí, sí. Estamos en la única.
1: Ismael sí. Ruiz de l'Opera.
3: Aviam, Xavi, que encara pots empatar. Última pregunta.
1: No. Van 5 a 3.
3: És veritat. En un dels seus discursos, l'Opera va dir que abans de defraudar la seva gent era capaç de menjar-se quina cosa? Opció A, 3 kilos de caracole con el asco que me dan. Opción B, antes me como un bollo con aceitunas debajo un puente. Opción C, los huevos por detrás al presidente del nido.
7: Ya no pongo añado, ¿no?
1: No, es igual.
7: Nos llevamos la C.
1: ¡Grande! ¡Qué gran!
3: Andaba,
15: antes me como, lo dicho, un bollo con aceitunas debajo un puente, que defraudar a mi familia, que son todos ustedes.
14: Aceitunas debajo de un puente.
3: Es muy concreto también, ¿eh? Como al gimnasio.
1: Sí, sí,
3: al
1: gimnasio de l'Ajuntament. Ismael, gracias. Y felicidades. Que vaya bien, pero tú son las entradas, Xavi.
7: Venga, enhorabuena para el programa y al Ismael para las entradas.
1: Interplay. Que vaya bien el dinar de la nena. Adeu.
7: Chao.
1: Qué guay.
3: Xavi, ja tenim. Manuel Ruiz de l'Opera.
1: Avui tancarem el programa amb una secció que estrenem.
14: Ara hi ha una secció?
1: Sí. Ara hi ha una secció.
14: A la 1:57.
1: Lo de Lu.
14: Lo de Lu.
16: Vale, però deixa'm abans dir que jo tinc gana, eh? Jo tinc gana. Són aquí, falten 2 minuts per les dues. Doncs escolta, vull anar al Manà 75. El millor rosseria de la Barceloneta. 19 varietats de paella diferent. Els clàssics, el de Popola Gallega, el de Magret d'Ànec. Manà 75, és que és una experiència. Manà 75, Ponés, basta!
1: I ara ho entendràs, clar, que era una sorpresa que et tenia preparada. Lu, després d'estar l'altre dia al Rei d'Istanbul, em va proposar algun dia tancar ell el programa.
14: Ah, val.
1: I vaig pensar...
14: Pues per què no?
1: Per què no fer-ho? Lo de Lu.
17: Bueno, hola, gent del que t'hi jugues. Avui us porto una notícia una mica trist, perquè ha mort Sam McDowell, que no teniu ni puta idea qui és. Era un jugador de béisbol que va morir amb 84 anys, perquè va néixer el 42 a Pensilvània i va morir a Florida la setmana passada. Va jugar 15 temporades a la Major League de béisbol. Era un pitcher molt bo, va jugar 5 partits a les estrelles i va ser 5 vegades... el millor pitcher de béisbol, que és el que tira la piloteta. Va jugar a Cleveland, a San Francisco, als Yankees i a Pittsburgh, però tenia un problema, que era alcohòlic. Ell mateix es considerava el bebedor, el millor, el més gran bebedor de la història del béisbol. La seva addicció li va costar el matrimoni i la fortuna que va amassar mentre es va jugar i la relació amb els seus dos fills. I a la ruïna es va ingressar en un rehab on es va rehabilitar. Quan va sortir va estudiar psicologia i es va especialitzar en addiccions i va tornar al béisbol perquè va treballar pels Blue Jays de Toronto, pels Texas Rangers i per la lliga de béisbol, i amb els Blue Jays va guanyar un anell. Es va casar amb una turista eslovaca que va conèixer per Florida perquè la tia s'havia perdut i la va acompanyar on anava i bueno, es van enamorar de cop. I diuen que va inspirar el personatge de Ted Danson, el Sam Malone, en la sèrie Cheers, però l'autor de la sèrie va dir que no era veritat. El cas és que ell mateix va dir que a mi se me daban mejor las chicas que a Ted Danson en la sèrie. Sam McDowell va ser un mite, un tipus que va caure a l'infern i va tornar al béisbol, on des del montículo va tirar la pilota com molt poca gent.
1: Què, Blacky?
14: Molt bé, Lugadu.
1: Ja ho tindríem.
14: Ja està fet.
1: Adeu.
18: Què t'hi jugues? Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
19: ¿Qué tal? Buenas tardes, dice Feijóo. El debate de las pensiones se acabó.
20: Es muy sencillo contestar a la pregunta de las pensiones. Las pensiones son innegociables y ya, se acabó. ¿Se actualizarán las pensiones conforme al IPC? Sin duda. ¿Garantizaremos el sistema público de pensiones, su viabilidad? Sin duda.
19: Pero en realidad fue el Partido Popular quien lo abrió y es el PP quien, sin atender a los deseos de Feijóo, se enreda más si cabe en un asunto muy delicado. Feijóo dice que las pensiones están garantizadas, pero su portavoz económico añade después sí, siempre que lo permita la situación económica. Es Juan Bravo.
21: Los datos están ahí. O sea, cuando... Que sí, pero que, ¿cuál es el problema? Pero que nosotros hemos votado a favor.
22: No va a petar.
21: Si tenemos la economía adecuada, ¿eh? Tenemos que tener la economía adecuada. Es decir, cuidado con que si seguimos acumulando 600 mil millones de deuda,
23: entonces ustedes creen que es problema de modelo, ¿verdad?
21: Sí, es problema de economía.
19: Cuidado. Palabras de Juan Bravo en el foro, creo, de 5 días, dejando en evidencia a Feijóo y allanando el argumentario del gobierno, que está especialmente cómodo con este tropiezo del Partido Popular en plena precampaña electoral. Este es Pedro Sánchez a su llegada a primera hora a la Cumbre Europea de Bruselas.
24: Es decir, que el plan tanto de la derecha como la ultraderecha es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego, si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas.
19: Pedro Sánchez, que alienta el miedo a una reforma del sistema de pensiones, que por cierto reivindica Vox, principal aliado del Partido Popular, y ya veremos si socio de gobierno tras las elecciones del próximo 29 de noviembre. En definitiva, otro tema que se mete en la caravana y que se suma a la huelga general y a las movilizaciones por la vivienda en la calle, de las que Ayuso culpa a lo que ella llama la izquierda violenta.
25: Porque no son capaces de reconocer que van a perder las elecciones y que la izquierda en este país, cuando se encuentra en esa encrucijada, se vuelve extremadamente violenta porque no acepta las reglas del juego democráticos. Y esta es la verdadera batalla que se juega.
19: Jueves de fiesta, otro jueves de fiesta en la Asamblea de Madrid, como contaremos luego. A y media también nos detendremos en lo último de la historia interminable del Frente Amplio. Esta mañana ha estado aquí en Aser con Aymar en Hoy por Hoy, quien será en principio número uno por Madrid de ese espacio a la izquierda del PSOE. Emilio Delgado reconoce que hay negociaciones con Podemos, pero...
26: Lo que todo el mundo ha podido leer es que tenían un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña, lo han comentado ellos mismos, y lo han hecho en paralelo a la negociación con el Frente Amplio.
27: ¿A usted le ha molestado?
26: Bueno, yo creo que cuando uno tiene un compromiso de encontrar soluciones, se esfuerza en ellas y pone toda la carne en el asador en que esas soluciones salgan hacia adelante.
19: Negociaciones entre reproches. Emilio Delgado con Aymar esta mañana. La entrevista completa la tenéis en la web de la SER, también en nuestra app. Tensión máxima a poco más de 24 horas para que finalice el plazo para presentar coaliciones. El ambiente que reina ahora mismo es irrespirable, incluso dentro de Más Madrid. Se intuye, de hecho, en esta respuesta de Mónica García a las preguntas de la prensa.
28: Yo siempre he dicho que yo estoy para facilitar, he hecho todo para facilitar el acuerdo, de hecho por eso desde Más Madrid hemos propuesto a Emilio Delgado como el candidato y ahora los candidatos y candidatas tendrán que decidir cuál es el mejor acuerdo, salir del bucle y empezar a hablar de lo que importa, que es de la
19: bucle,
28: política.
19: O básicamente he hecho lo que he podido, preguntadle ya a Emilio Delgado por la candidatura, recordemos que en principio va a liderar en Madrid. Día y media, lo primero que haremos en este Hora 14 es volver a escuchar los testimonios que hoy aporta la SER de migrantes que sufrieron humillaciones y agresiones en Ceuta por parte de militares españoles. A uno de ellos le desnudaron en un descampado, le golpearon, le robaron el dinero y el móvil. Luego nos cuenta más Adrián del Pozo. Lo tenéis todo en la web, son denuncias que hemos podido contrastar y que se suman a los vídeos y a otras denuncias que hemos venido contando aquí durante semanas. El Ministerio de Defensa, recordemos, abrió una investigación interna para esclarecer estos incidentes. Lo hizo hace días. De momento, ni conclusiones ni explicaciones.
18: Hora 14, con Javier Casal.
19: Y con más cosas de este jueves, Toñi Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
29: Muy buenas. Por primera vez Zelensky planta cara a Donald Trump. Da por hecho que ha dado orden de reducir la información de la inteligencia norteamericana, que hasta ahora avisaba de ataques del ejército de Putin. Entre tanto, Ucrania ha vuelto a bombardear refinerías rusas, lo que acaba con la supuesta tregua energética anunciada por Trump. Y por primera vez el CIS nos ha preguntado por la violencia sufrida durante nuestros primeros años de vida. El resultado atruena. Casi la mitad de los adultos en este país reconoce haber sido castigado con bofetones o golpes cuando era niño o adolescente.
19: El tiempo. Esto empieza a cambiar. Jordi Carbó.
30: Se acaba el tiempo veraniego de las últimas jornadas, pero hoy y mañana todavía temperaturas muy altas, las máximas en el conjunto del país, valores de 25 a 30 grados serán habituales, cerca de los 35 en poblaciones del río Guadiana, también del río Guadalquivir. Pero empieza a cambiar ya un poco por el norte. Está aumentando la nubosidad en el Cantábrico, irá más durante la tarde con alguna llovizna. Mañana por la tarde ya algunos chubascos también en Castilla y León. Será el fin de semana cuando la lluvia y el ambiente frío ganarán protagonismo en la mayor parte del país.
19: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido. Son las 2 de la tarde y 5 minutos.
0: Hora 14 a Catalunya. Joan Bufill.
2: Fins a un 30% de les ajudes públiques del govern espanyol per rebaixar el preu del dièsel se les han quedat les empreses distribuïdores de benzina. Ho avisa l'Autoritat Catalana de la Competència. Part del descompte de 20 cèntims per litre del gasoil que està pagant l'Estat ha anat a parar a augmentar els marges d'aquestes empreses. Localitzat el nen de 12 anys desaparegut a Granollers durant el temporal fa dues setmanes, ha aparegut mort davant la costa de Sitges. Amb aquesta ja són 4 les víctimes mortals dels aiguats del 3 i 4 d'octubre a Catalunya. Pedro Sánchez defensa la portaveu del PSOE i número 1 de la llista pel PSC a Lleida, Montse Mínguez, després que la premsa hagi publicat que la seva parella té 30 pisos on ha desnonat a diversos llogaters. Així d'escuest ha respost el president.
4: Por supuesto.
2: El president diu que té la seva confiança. Els llogaters del bloc Papallona a Barcelona s'organitzen per deixar de pagar el seu propietari. Diuen que no els vol renovar el lloguer per fer lloguer d'habitacions.
5: El bloc Papallona comença una vaga de lloguers contra el fons Voltor New Amsterdam Developers. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells.
2: CIR Catalunya ha comprovat com molts propietaris, moltes empreses de co-living estan deixant habitacions buides perquè amb la regulació en vigor des del gener ja no els surten els números. Tot això avui que és el Dia Internacional del Dol Perinatal. Parlarem del que s'està fent des d'hospitals com els Germans Trias de Badalona per ajudar a qui ha de viure la mort d'un nadó acabat de néixer. Tenen una sala amb un bressol tèrmic que permet tenir més temps per acomiadar-se i que es pugui fer també aquesta despedida amb altres familiars. Hem parlat amb la llevadora que els acompanya.
8: Els facilitem que puguin entrar altres membres de la família per tal de que, com en qualsevol dol, que potser estem més acostumats amb els adults, no? Però al final és un dol, en el qual tota la família, en la mesura que vulgui, pugui tenir aquest comiat.
2: El 2024, que és l'últim any amb dades, hi va haver 172 morts fatals tardanes. Tot això a les portes d'un cap de setmana en què tothom està pendent del canvi de temps, pluges i baixada de temperatura. Jordi Carbó.
30: Dos dies més d'ambient estiuenc durant moltes hores. A partir del cap de setmana, els núvols, la pluja i l'ambient fins i tot fred aniran guanyant protagonisme. Però de moment aquesta tarda, més enllà de petites variacions en la temperatura respecte a ahir, alguns llocs serà una mica més baixa, altres una mica més alta, però en el conjunt de Catalunya, màximes al voltant dels 25 graus, superant-los amb facilitat a ponent, sobretot cap al Pla de Lleida i a l'interior de l'Ebre, amb màximes de fins a 27-28 graus. En una tarda assolellada, també estones alguns núvols, sobretot al litoral i perlitoral, que aniran a més la pròxima nit. I demà, temps setmanal d'avui, dissabte cada cop més núvols, entre última hora de dissabte i al llarg de diumenge, la pluja acabarà afectant gran part de Catalunya, fins i tot de manera generosa.
2: Tècnica Jordi Orós, producció Marina Curto, des d'ara i fins als quarts us expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, hora 14, amb Joan Bufill.
2: Què tal? Bona tarda. Feia només un mes que els tancs russos entraven a Ucraïna, 2022. Havia començat una guerra que disparava els preus d'absolutament tot i també el preu dels combustibles. El mes de març, Pedro Sánchez, d'aquell any 22, anunciava això.
9: El plan de choque de respuesta a la guerra son un conjunto de medidas que van a servir para proteger a los sectores, a los ciudadanos más afectados, para repartir de forma justa los efectos de la guerra.
2: Era un pla amb mesures, entre altres, que incluïen descomptes als preus del dièsel i la gasolina. Uns descomptes que es pagaven a les benzineres perquè aquestes repercuteixin una baixada de preus als qui van omplir el dipòsit. Quan els preus es van tornar a estabilitzar, aquests descomptes es van retirar, però 4 anys després, al febrer d'aquest 26, Donald Trump bombardeja l'Iran i es bloqueja l'estret d'Hormuz.
9: Que hace 3 semanas Israel, Estados Unidos e Irán iniciaron claramente una guerra contraria al derecho internacional. En estos primeros meses, en estos primeros compases, a los españoles y españolas nos va a costar 5.000 millones de euros.
2: Així que el Consell de Ministres aprova retornar aquests descomptes amb un decret que establia que aquest descompte seria automàtic si el preu del gasoil arribava a un tope, el superava. Doncs atenció al que ha determinat avui l'Autoritat Catalana de la Competència. Entre un 25% i un 30% d'aquestes ajudes al dièsel han anat a parar a les distribuïdores dels combustibles per augmentar els seus beneficis, és a dir, diners públics en ajudes que es queden a aquestes empreses i que, per tant, no repercuteixen del tot després en baixar el preu del litre de gasoil. Pol Valero.
3: Sí, segons l'ACO, al voltant d'un terç de les subvencions del dièsel, que ara són de 20 cèntims per litre, no s'han destinat a baixar preus, sinó a fer créixer els marges de les distribuïdores.
6: A la benzina 95, pràcticament el 100%, si no el 100% de la subvenció, arriba al consumidor final, però en el cas del dièsel, entre un 25 i un 30% de la subvenció acaba en mans de les companyies que pugen marges, perquè saben que aquesta bonificació els permet poder cobrar un preu més elevat al que cobrarien sense la bonificació.
3: És Jordi Perdiguero, coautor d'un estudi sobre l'augment de preu dels carburants a partir de l'anàlisi de 1.500 benzineres catalanes entre gener i març d'aquest any. En només 20 dies després de l'esclat del conflicte a l'Iran, la gasolina va pujar un 20% i el dièsel un 33% per les afectacions a l'estret d'Hormuz, per on circula una cinquena part del petroli mundial. Segons l'estudi, també, les benzineres de baix cost als supermercats i els sortidors independents són els que han augmentat més els preus perquè partien de nivells més baixos respecte a la mitjana.
2: Ahir explicàvem els preus de la inflació, la darrera inflació que havia pujat un 4,5% interanual, i avui hem conegut doncs aquesta informació de l'Autoritat Catalana de la Competència amb aquests descomptes als preus del dièsel que no arriben del tot als consumidors. Ara són les 2:11, avui que a Granollers és dia de dol. Així ha acabat el minut de silenci aquest migdia a la plaça de l'Ajuntament, a la Porxada de Granollers. En recorda en Rami, el nen de 12 anys que va desaparèixer fa 2 setmanes, va fugir de casa espantat per les fortes pluges que caien al Vallès i després de 12 dies de cerca se l'ha localitzat mort. Recordem que es va fer una crida de tothom perquè ajudés a localitzar el menor. Centenars de persones de Granollers es van volcar en la seva cerca. Ara s'ha identificat el seu cos prop de Sitges. Martí Oliver, recordem que aquest temporal deixa ja 4 morts i encara ara hi ha una persona desapareguda.
7: Sí, els Mossos estan a l'espera de l'autòpsia forense i de les proves d'ADN per tenir la màxima confirmació de la identitat de la víctima, però hi ha indicis sòlids que apunten que es tracta d'en Rami. El cos coincideix amb la descripció d'un menor, tot i que està en estat avançat de descomposició, i se'l va trobar ahir la tarda surant a l'aigua un pescador davant del port Ginesta, a l'alçada de les botigues de Sitges, al costat de Castelldefels. El pescador va trucar al 112 i la unitat marítima dels Mossos va recollir el cadàver i s'ha fet càrrec de la investigació. En el minut de silenci, l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, ha decretat un dia de dol i ha agraït als voluntaris que s'han volcat amb bombers per trobar-lo aquests dies.
10: Més de 700 persones voluntàries de la ciutat que també han treballat amb aquesta recerca amb un únic objectiu, trobar-lo en vida. Però, malauradament, això no ha estat possible.
7: El president de la Generalitat, Salvador Illa,
11: expressar les meves condolències a la família d'aquest noi.
7: També ha expressat el condol per aquesta mort.
2: El govern també ha promès contundència contra la persona que va apunyalar el treballador d'un CAP d'un ambulatori a Torelló. La policia encara no l'ha identificat. I aquests són els aplaudiments de desenes de veïns del municipi. Ahir al vespre a la plaça de la Vila van fer una concentració de rebuig a aquest apunyalament, un acte que ha convocat el propi Ajuntament. L'alcalde del municipi d'Esquerra, Marcel Ortuño, deia això.
12: No podem permetre que la por ens prengui els carrers i no podem renunciar al dret de viure en pau al nostre poble. El nostre compromís és que no mirarem mai cap a una altra banda. No baixarem els braços i no deixarem de treballar per defensar la seguretat i la tranquil·litat de tots els veïns i veïnes de Torelló.
2: La víctima continua greu a l'hospital, no estem prou per la seva vida. Anem a explicar els fets, Martí, el que se sap a aquesta hora sobre aquest succés que ha generat molta indignació en aquest poble d'Osona.
7: La víctima és un home de mitjana edat que treballa des de fa poc al CAP de Torelló i que dimarts a la nit, quan passejava per la plaça de Sant Fortià del municipi, El va apunyalar un home a la panxa enmig d'un robatori violent. Ell mateix va ser qui va trucar al 112 i que el va ingressar a l'hospital, on ara es recupera fora de perill de les ferides. De fet, la consellera de Salut, Olga Pané, el va poder visitar ahir. Els Mossos per ara desvinculen l'agressió del fet que fos metge i estan pendents de poder prendre declaració de la víctima per tenir els detalls de l'agressor, va ser l'únic testimoni, i poder detenir-lo.
2: I en la crònica política ja veu que les esquerres tenen un dia de marge per posar-se d'acord i decidir si a les pròximes eleccions del 29N van o no junts. Hi ha només una altra papereta a banda del PSOE. En aquest cas, tot indica que no hi haurà acord. Per tant, a Catalunya, com a mínim, hi haurà la papereta d'Esquerra i la dels Comuns per separat. Xavier Balló, avui aquesta divisió, aquest debat, era present als discursos que s'han fet en l'acte de record a l'afusellament de Lluís Companys. Recordem, ara fa 86 anys.
1: Mentre les converses segueixen entre els partits del Front Ampli i Podemos, a Catalunya la possible aliança entre Esquerra i Comuns està totalment descartada. Tot i les apel·lacions que s'estan fent a Gabriel Rufián, els republicans donen per tancar d'aquesta possibilitat i Elisenda Alemany ho ha deixat clar aquest matí.
13: I per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú. I així ens presentarem.
1: Esquerra no renunciarà al seu espai i els Comuns busquen que almenys hi hagi una integració amb Podemos al conjunt del país. Jessica Albiach.
14: Tornem a tindre els monstres a les portes, per això estem treballant per construir un front ampli que siga el més gran possible, perquè és el moment d'escoltar el carrer i d'estar a l'altura.
1: Davant d'aquest escenari, altres partits com Junts lamenten que Esquerra hagi entrat en la dinàmica en clau estatal. Jordi Turull.
15: Que podien posar per davant Catalunya, posen per davant trinxeres ideològiques, posen per davant mirar com poden salvar Espanya.
1: Demà és el darrer dia per registrar coalicions electorals en les properes eleccions. El Front Ampli vol anunciar el seu equip aquest dissabte, mentre Esquerra ja ha tirat pel dret i ha tancat els primers espais de la llista amb persones de la confiança de Junqueras.
2: I el PSC ha confirmat ja a Montse Mínguez com a número 1 de les llistes del partit per les generals a Lleida. Mínguez és l'actual portaveu del PSOE a nivell nacional i avui el president Pedro Sánchez ha hagut de sortir a defensar-la. Diu que té la seva confiança. Per què? Doncs perquè la premsa ha destapat que la parella de Mínguez té un negoci immobiliari amb una trentena de pisos i en alguns ha desnonat els seus llogaters, Oriol Soler.
16: Abans d'entrar a la reunió del Consell Europeu, Pedro Sánchez ha hagut de respondre sobre els negocis de la parella de la seva cap de llistes a Lleida. El president del govern ha llançat pilotes fora.
17: Yo desconozco cuáles son las actividades profesionales de la pareja. Pero a mí me sorprende mucho que el Partido Popular e incluso la señora Ayuso, con todo lo que hemos escuchado sobre su aticazo, diga que está dispuesto a abrir un debate sobre la vivienda en nuestro país.
16: I repreguntat sobre si manté la confiança en Montse Mínguez,
17: por supuesto,
16: ha tancat files amb la portaveu nacional del seu partit. Segons ha admès la pròpia Montse Mínguez, el seu marit és un gran propietari, ja que té un negoci immobiliari a través del qual lloga una trentena de pisos a la ciutat de Lleida. La portaveu del PSOE, Antena 3, s'escudava en que és una activitat legal.
20: És una empresa familiar que se dedica al alquiler i cumple con la legalidad y cumple con lo que dice la ley de vivienda que se está aplicando en Cataluña.
16: Aprofitant aquesta informació, el PP ha acusat el PSOE d'hipocresia i incoherència per defensar polítiques de regulació del mercat de l'habitatge mentre la parella de la seva portaveu es dedica al negoci immobiliari.
2: Ens situem a Barcelona, als entorns de la plaça d'Espanya. Allà hi ha el famós bloc Papallona i ara veïns de 4 pisos d'aquest bloc s'han organitzat i no pagaran el lloguer al propietari. És un bloc que s'ha convertit en un símbol dels moviments en defensa de l'habitatge perquè la propietat és al fons New Amsterdam. Els inquilins asseguren que fa temps que s'està intentant fent fora els llogaters i reformant els pisos buits per fer-hi lloguer d'habitacions.
3: Sí, l'anomenada vaga de lloguers arriba després de 2 anys i mig de lluita, des de que New Amsterdam Developers va adquirir l'edifici amb els veïns a dins. El sindicat d'habitatge socialista fa un pas més i ara vol que l'Ajuntament compri el bloc i faci pisos socials. Ana Olesti, portaveu.
5: Hem arribat al moment en què hem dit prou, és a dir, fins aquí hem de deixar de finançar el rendisme a un fons voltor que l'únic que vol és fer negoci en casa nostra. Exigim a l'Ajuntament de Barcelona l'expropiació de l'edifici a benefici zero.
3: La vaga de lloguers és una mesura de pressió en què els veïns no paguen la mensualitat però consignen els diners. El sindicat de llogateres ja n'ha organitzat altres punts del país en blocs d'Immocaixa. En aquest bloc Papallona hi ha 12 pisos, 6 estan buits, els altres 6 encara hi viuen famílies, 4 són les que fan aquesta vaga, algunes fa anys que hi viuen i alguns fins i tot també han rebut ordres de desnonament que de moment s'han aturat.
2: Des del mes de gener a Catalunya el lloguer d'habitacions està regulat, en concret el lloguer que es paga per cadascuna de les habitacions habitacions no pot superar el preu fixat per tot el pis i això, Pol, està tenint ja els seus efectes. Moltes empreses de co-living estan veient com se'ls redueix la facturació i estan decidint fins i tot deixar habitacions buides.
18: Sí, fins a la meitat, en alguns casos, ingressen la meitat de diners dels que ingressaven en un bloc on hi ha co-living. El co-living és un model que ha fet fortuna a Barcelona en els últims anys, aprofitant aquesta escletxa del lloguer d'habitacions que existia fins al gener. És un negoci orientat a persones estrangeres, sobretot estudiants internacionals que busquen pis compartit però no coneixen ningú a la ciutat. Llavors, el que fan les empreses de co-living és comprar un bloc sencer, reformar-lo, llogar-lo per habitacions i, a més, també oferir serveis com la neteja, el manteniment, espais de coworking o zones comunes. Fons del sector admeten que la limitació al lloguer d'habitacions i de temporada els ha posat contra les cordes i que hauran de començar a buscar alternatives. A internet hi ha anuncis d'entre 1.000 i 1.200 euros per una habitació a l'Eixample. Abans podien ser fins i tot de més, ara s'han de cenyir al topall i en cas de fer lloguer de temporada també està regulat. Una persona que ve aquí a estudiar o treballar no es pot superar el límit de preu que se li demana per al lloguer.
2: Doncs aquesta és la situació dels efectes d'aquesta regulació dels preus del lloguer. Gràcies, Pol Valero. 2 minuts i més notícies.
0: Cadena SER.
19: Tanto tiempo esperándote.
21: Estava escrivint la peli i no sabia com sonava, perquè a mi m'agrada molt escoltar, i de cop no coneixia aquesta cançó. I vaig escoltar la cançó i va desplegar dins meu un munt de sensacions, i fins i tot vaig escriure el final basant-me en la cançó, i la meva fantasia diu que si algun dia tinc la força de poder-la fer, aquesta cançó serà el final de la peli.
19: No te busqué.
0: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau. Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
22: Blanca, estem buscant algú pel laboratori.
23: Ah, sí?
24: És perquè ets aquí. Ets aquí per mentir.
23: Puc quedar-me embarassada o no? Possibilitats sempre n'hi ha.
24: A tu només t'he pogut treure 2 òvuls que no serveixen.
25: Hem deixat una pasta.
24: Si el motor és vell...
26: In vitro. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
27: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
0: Hora 14. Amb Joan Bofill.
2: Són les 2:22. Avui ha estat un matí important al monestir de Poblet. S'hi ha reunit el patronat amb els reis i els d'Espanya, els presidents de Catalunya, País Valencià, Aragó, les Illes Balears, tots amb el seu compromís per garantir la conservació i el futur de tot aquest conjunt monàstic.
28: El patronat és la prova tangible que amb voluntat i responsabilitat compartides podem crear un espai de trobada entre institucions i administracions per treballar conjuntament
29: des de la lealtat i la solidaritat interterritorial i con la voluntat de tender puentes que sirvan para multiplicar las oportunidades.
31: Hacemos una declaración.
2: En aquest acte institucional hi ha anat la Cristina Artacho.
32: Feia 15 anys que no es reunia el Reial Patronat de Poblet. A partir d'ara, l'objectiu és que es faci una trobada anual per continuar garantint la conservació del monestir, però també per generar un espai on periòdicament s'afrontin reptes comuns de les comunitats autònomes. Així ho ha proposat el rei Felip VI.
33: I afronten retos comunes en matèries com l'aigua, l'energia, la innovació, la sostenibilitat i la cohesió territorial. Todo ello ofrece un enorme espacio para el diálogo y la puesta en común de ideas. Así que con el patrimonio como pretexto, os animo a que como patronato deis continuidad a todo ese entramado de relaciones e intereses comunes.
32: A la reunió també hi ha participat l'abat de Poblet, Rafael Barruer, que ha demanat que s'impulsi una llei de protecció del monestir per mantenir-lo.
2: Repassem més notícies. Nou ajuntament que prohibeix l'obertura de supermercats 24 hores durant com a mínim un any. Ho van fer ja Barcelona o Tarragona i ara és Calafell, la que suspèn les noves llicències, Eva Hidalgo.
34: L'Ajuntament ha deixat de donar permisos perquè es puguin instal·lar aquests supermercats i també kebabs, takeaway, locals de manicura o magatzems a la zona del centre de Segur i també a prop de la platja. Segons l'alcalde Ramon Ferrer, des de la pandèmia han proliferat i cal posar-hi fre.
35: Que hi hagi espai doncs, per mantenir
1: l'activitat comercial tradicional i que aquests locals doncs, que es puguin tancar doncs, no es vegin doncs, engullits no? per una sèrie d'establiments i d'ocupacions que ja en tenim. No volem que es massifiqui.
34: La suspensió serà per 12 mesos i després la intenció és canviar definitivament la normativa de regulació d'usos.
2: I a Barcelona avui el ple de l'Ajuntament ha aprovat ja multiplicar augmentar un 150% l'IBI als pisos turístics quan els titulars en tinguin 4 o més. Ha tirat endavant amb els vots a favor de PSC, Esquerra i l'abstenció de Junts per Catalunya. Abans de que ara comenci el procés d'al·legacions, finalment s'ha d'aprovar definitivament al desembre perquè entri en vigor l'any que ve. Escoltem el tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, i el líder de Junts, Damià Calvet.
4: En realitat, els pisos turístics volen relacionar-se amb l'administració pública com si fos un habitatge, quan en realitat és una activitat econòmica, com ho és un hotel, com ho és un restaurant o com és qualsevol tipus de botiga. Avui, doncs, el que fem és desincentivar i endurir encara més la seva viabilitat econòmica fins al moment de la seva suspensió a l'any 2028.
6: Aquesta proposta, al nostre entendre, és feble, té poca seguretat jurídica.
2: La nova taxa es començarà a cobrar l'any vinent. I a l'Audiència de Barcelona ha quedat vist per sentència el judici contra un exalcàrrec del govern acusat d'haver avalat permisos ambientals de la cimentera de Montcada de manera irregular, Martí.
7: L'acusat només ha respost a les preguntes de l'advocada de la Generalitat i ha negat la major.
8: Vostè ha emès algun informe manifestament il·legal?
9: Mai, tampoc era la meva funció.
7: La Fiscalia assegura que no es van fer estudis de la contaminació ni de l'aire ni del so ni tampoc es va avaluar l'impacte que podia tenir la població. Ahir, un agent dels Mossos que va fer un informe sobre el cas va qualificar de temerària l'autorització. El Ministeri Fiscal demana 2 anys de presó i l'acusació popular amb veïns de Montcada en demana 6.
2: I en educació, un grup impulsat inicialment per 3 mestres d'escola Bressol ha aconseguit aplegar més de 75.000 signatures per demanar al Parlament que aprovi una llei específica sobre l'etapa de 0 a 3 anys, aquesta etapa educativa. Volen condicions dignes pels professionals i també pels infants a totes les aules, siguin públiques o privades. Soledad Domínguez.
10: I aquestes condicions dignes, segons que explica una de les impulsores de la iniciativa legislativa popular, l'Anna Vila, comença garantint 2 professionals per aula i també...
11: Que s'abaixin les ràtios, que es reconeixi la formació i la professionalitat de mestres i tècniques d'educació infantil, salaris dignes per les professionals, hi ha gent que està cobrant el salari base...
10: Condicions que diuen s'haurien d'assegurar a totes les escoles, siguin públiques o privades. Els promotors entregaran aquesta tarda les signatures al Parlament i demanen als grups polítics que donin prioritat a la seva petició.
2: Tot això en aquest 15 d'octubre és Dia Internacional del Dol Perinatal, un dia que serveix per sensibilitzar-nos amb qui ha de passar per aquest dol terrible, la mort d'un nadó durant l'embaràs, el part o en els primers dies de vida. Avui us podem explicar què s'està fent per ajudar a superar aquest dol. Susana Ruiz, què tal? Bona tarda.
12: Hola, bona tarda.
2: L'Hospital Germans Trias, a Badalona, ha incorporat un bressol tèrmic que els ofereix més temps i més intimitat per acomiadar-se del seu fill.
12: La durada del contacte amb el nadó està condicionada per les limitacions de conservació del cos. En aquest sentit, el nou bressol tèrmic permet allargar el temps perquè les famílies puguin viure el comiat de la seva criatura amb més calma i sense presses.
13: Poder disposar de tot el temps que ells necessitin i no el temps que nosaltres els puguem donar marca una diferència. Que siguin les famílies qui puguin decidir el temps que volen dedicar a acomiadar-se del nadó. Aquest és el valor que afegeix a aquest llitet.
12: Laura Terrats és llevadora i supervisora d'urgències, d'obstetrícia i ginecologia dels Germans Trias.
2: És un espai en què també altres membres de la família, més enllà del pare i la mare, se'n poden acomiadar. Ara mateix, de fet, això no és possible en la majoria de casos. Susana.
12: En situacions tan dramàtiques com un dol, l'entorn físic és molt important i l'espai que l'hospital reserva a aquestes famílies està dissenyat per oferir-los més intimitat i dignitat en un moment de màxima vulnerabilitat. Ho explica Roser Porta, que és metgessa adjunta de neonatologia dels Germans Trias.
14: L'espai és molt important, és ideal tenir un espai aïllat de la resta de nadons, amb una decoració amable que favoreixi la intimitat i la calidesa. I és molt important també la formació del personal.
12: I en aquests tràngols, a més de l'entorn físic, també és molt important l'entorn emocional. Aquest espai facilita que tota la família, en la mesura que vulgui, pugui acomiadar-se del nen o nena que esperaven amb il·lusió i que ha marxat. A Catalunya, el 2024, últim any amb dades tancades, es van registrar 172 morts fatals tardanes.
2: Gràcies, Susana. Anem pels esports. Avui amb bones notícies a Can Barça. Rafinha ja torna a entrenar amb tot l'equip. Nil Solà, bona tarda.
3: Què tal, Joan? Molt bona tarda. Bones notícies aquest dijous al matí, perquè Rafinha ha estat la principal novetat del Barça a l'entrenament, el primer entrenament que ha fet l'equip a la ciutat esportiva Joan Gamper després del desplaçament a Champions de Turquia, i l'equip va fer sessió de gimnàs de recuperació a Turquia, va tornar a la tarda i avui Rafinha ja s'ha entrenat per primera vegada amb els seus companys des que es va lesionar i va haver de tornar de la concentració en Brasil per aquest petit edema que l'ha tingut fora de circulació. Dos partits contra el Getafe i el Galatasaray. Rafinha entrena amb el grup, també ho fa Frenkie de Jong. La lògica diu que els dos futbolistes haurien d'estar disponibles pel partit contra el Betis d'aquest dissabte a la Cartuja. Demà, últim entrenament i roda de premsa de Hansi Flick abans de viatjar i d'encarar una setmana clau amb visites al camp del Betis, del Paris Saint-Germain, i acabar-la diumenge que ve amb el Clàssic davant el Madrid.
2: Avui que el Barça ha fet oficial quin artista lluirà la samarreta del Clàssic el 25 d'octubre. És el raper nord-americà Tyler, the Creator. A la samarreta s'hi llegirà Golf, que és la marca d'aquest artista. 499 euros val l'edició limitada i signada puja fins als 2.999. Arribem a dos quarts.
5: Hora 14. El láser. Con Javier Casal.
9: 2:30, 1:30 en Canarias. Por mucho que el Ministerio de Defensa haya tratado de esconderlo o minimizarlo, los vídeos, la sucesión de testimonios, los informes de Amnistía Internacional exigen que el gobierno explique de forma clara por qué algunos militares españoles humillaron y maltrataron a migrantes en Ceuta. Esto no es de ayer ni de anteayer. Hace semanas ya que el periodista de la SER, Nicolás Castellano, comenzó a recoger testimonios en este sentido, que hablaban ya de esos malos tratos, de esas humillaciones. Después vinieron los vídeos o denuncias como las que hoy ha avanzado la SER aquí, que ha avanzado en esta antena el periodista Adrián del Pozo. Testimonios como el de Walid, al que desnudaron para humillarlo después de llevarlo a un descampado y quitarle el dinero y el móvil. El gobierno aprovechó hace un par de semanas un informe demoledor de Amnistía Internacional para acudir a la Fiscalía. Y hasta aquí. El Ministerio de Defensa abrió entonces una investigación interna. ¿Con qué resultados? Pues de momento, con ninguno. Adrián del Pozo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
15: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes.
9: Hemos escuchado a Walid en portada, pero tú has recogido más testimonios sobre, como digo, estas humillaciones que nosotros hemos podido contrastar allí con documentos y también con las heridas que en algunos casos les provocaron a estas personas, ¿no?
15: Walid y Yusef malviven en Portales de Loma Colmenar, acogidos por los vecinos a los que no molestan. Una noche, según cuentan, a Yusef y a otros migrantes les despertó a gritos un grupo de militares y... pusieron sus móviles en fila, los pisotearon, solo para divertirse. La SER ha podido ver esos móviles rotos y una vecina confirmó que la noche anterior no estaban así. A Walid, como decías, lo despertaron a porrazos en las piernas para que no pudiera salir corriendo. Lo llevaron a rastras a un descampado donde le gritaban... le gritaban que se volviera a su país. Lo obligaron a desnudarse y se llevaron su ropa, dejándolo allí. Un vecino nos ha contado cómo le bajó ropa de casa al verlo volver desnudo. Son los dos últimos casos, como decías, no los únicos. Hace solo unas semanas unos militares llegaron por la noche y por la cerradura de un cuartucho donde dormían dos migrantes empiezan a gasearles, a rociarles con gas pimienta, algo que corroboran los vecinos que fueron testigo.
16: Ahí les han metido el gas pimienta.
17: Gas pimienta. Chavalito ahí durmiendo, le han echado el gas pimienta.
15: Vecinos que nos lo contaban así. La SER comprobó en el lugar de los hechos que horas después aún seguía oliendo a gas pimienta.
9: Pero hay más. Por si la cosa no fuera lo suficientemente grave, hoy el diario Punto.es ha publicado una conversación de unos militares españoles, también enviados a Ceuta, y que presumen de sus palizas a los migrantes. Se escucha regular, pero en estas grabaciones estos militares se jactan de estas palizas, llegando a decir...
18: pasa que sin guante mola más, pasa que me da...
9: sin guantes mola más porque suena, pero con guantes duele, y se ríen. Javier Bañuelos, redactor de los asuntos de defensa en la SER, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
19: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes.
9: Bueno, y Amnistía reitera su petición al gobierno para que esclarezca estos hechos, estas denuncias. Fue Amnistía precisamente quien elaboró el informe cuyo contenido trasladó el Ministerio de Defensa a la Fiscalía. Lo cierto es que, Javi, pasan las semanas y la investigación interna que se prometió no avanza y el gobierno sigue sin dar explicaciones, o si las da son explicaciones muy medidas, muy escuetas y muy escasas sobre estos hechos que son, insisto, gravísimos.
0: Sí, Casar, el hermetismo es sin duda absoluto. El EMAT, el Estado Mayor de la Defensa, de quien depende, recordemos, el mando de operaciones, guarda ahora mismo un silencio sepulcral ante estos escándalos. Hace ya 2 semanas que la cadena SER preguntó abiertamente si la Comandancia General de Ceuta había identificado a alguno de los militares que han participado en esas palizas a migrantes en Ceuta, pero no hay respuesta. Tampoco hoy se remiten a la investigación abierta por un juzgado de Ceuta, una investigación que no avanza. Al Ministerio de Defensa no le ha llegado ningún requerimiento judicial para aclarar esas palizas a los migrantes. Ante esa parálisis, Amnistía Internacional, como dice, se ha enviado precisamente una carta a la ministra de Defensa, Margarita Robles, para que agilice su investigación. Esteban Beltrán es su director.
19: El Ministerio de Defensa, como la Fiscalía, no son meros receptores de información, no son buzones de correo. Lo que tienen que hacer, y es su obligación, investigar de oficio todas las informaciones que han llegado, tanto en vídeo, como testimonios, como audios y como también certificados médicos.
0: Para Amnistía Internacional, los audios publicados hoy por el diario.es, en los que esos supuestos militares se jactan de haber pegado a migrantes, acreditarían que no actuaban en legítima defensa. Son operaciones de castigo muy graves, según Amnistía. Sus responsables, por cierto, siguen sin estar identificados, aunque desde el Ministerio de Defensa, Casal, sí nos confirman que esos audios los acaban de remitir ya a la Fiscalía.
9: Le preguntaban esta mañana al Partido Popular, le preguntaban a su portavoz, Carmen Fúnez.
20: Pues mire, las denuncias, pues yo entiendo que los marroquíes que saltaron la valla y que entraron de manera irregular en nuestro país presenten denuncias, pero también conocemos las denuncias de las múltiples, por desgracia, violaciones que se han producido y, por lo tanto, yo creo que el ejército en nuestro país atiende en las situaciones de crisis, ayuda a todos los ciudadanos y es lo que está haciendo en Ceuta, a pesar de que el Gobierno de España no le ha dado la autoridad suficiente para poder proteger a todos los ciudadanos.
9: ¿Está justificando Carmen Fúnez lo ocurrido? Pues lo parece. ¿Está diciendo que los migrantes se dedicaban a violar a gente? Lo dice. Y lo cierto es que los datos desmienten estas declaraciones de Carmen Fúnez. Ha habido 39 denuncias hasta mediados de septiembre, según los juzgados de Ceuta, y la gran mayoría de víctimas eran chicas migrantes. Pedro Sánchez no ha hecho ninguna referencia a estas denuncias, a estas grabaciones, al hablar de Ceuta, su llegada a la cumbre europea que se celebra en Bruselas. Sí ha defendido la visita de estos 2 últimos días de los Reyes.
21: Creo que esta semana, en relación con Ceuta, hemos tenido también con Melilla, pero particularmente con Ceuta, hemos tenido un paso más en esa normalidad que viene trabajando el Gobierno de España desde hace ya unos cuantos meses, y es precisamente la visita del rey y de la reina tanto a la ciudad autónoma de Ceuta y a la ciudad autónoma de Melilla.
9: Y poco más. Pedro Sánchez en Bruselas, donde va a defender a partir de mañana ante el resto de socios el modelo migratorio de España, en un encuentro en el que Meloni, claro, va a plantear el suyo, que recoge, como sabemos, buena parte de las medidas que Europa ya ha comprado a la presidenta de Italia. Corresponsal Enrique García Pozo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
22: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, los líderes llegan con posturas enfrentadas en esta materia, aunque es verdad que la mayoría de líderes han moderado sus críticas al presidente Sánchez o al gobierno español, críticas vertidas al comienzo de la crisis de Ceuta, una crisis a la que se ha referido Sánchez a su llegada a esta cumbre. El presidente ha agradecido al resto de líderes que en el borrador de conclusiones se hable de la solidaridad con España tras la crisis y que se reconozca la situación especial de Ceuta junto con Melilla en tanto frontera terrestre de la Unión Europea con África. Sobre la crisis, Sánchez se ha referido a la entrada de buques militares marroquíes en aguas españolas. Habla de hecho puntual que no se ha vuelto a repetir.
9: Ahora vuelvo contigo, Enrique, con otras cuestiones que se están debatiendo desde hoy en esa cumbre europea. Allí en Bruselas también Pedro Sánchez, que no deja pasar una como esta, ha vuelto a arremeter contra el Partido Popular por lo de las pensiones, por lo que dijo Esther Muñoz en un podcast, asegurando que o se reforma el sistema de pensiones o el sistema va a petar. Sánchez aprovecha y anuncia que habrá más.
21: Nuestra intención, por supuesto, es el que la revalorización de las pensiones se apruebe antes de que finalice el año. Y me va a permitir, además, que traslade mi perplejidad por vídeos que ahora están circulando en redes de personas que abiertamente dicen que o bien van a recortar las pensiones, que el sistema de reparto es un sistema que está a punto de colapsar, o bien piden abiertamente que se callen hasta después de las elecciones.
9: En la paralela del PP europeo a esta cumbre, Feijóo insiste para tranquilizar a los votantes, a sus votantes, dice que lo de revalorizar las pensiones es intocable.
23: Es muy sencillo contestar a la pregunta de las pensiones. Las pensiones son innegociables y ya, se acabó. ¿Se actualizarán las pensiones conforme al IPC? Sin duda. ¿Garantizaremos el sistema público de pensiones, su viabilidad? Sin duda.
9: En cualquier caso, no es incompatible cumplir con la revisión de las pensiones y reformar el sistema. No es el qué, es el cómo se cotiza, quién cotiza. El debate no es sencillo y, de hecho, el Partido Popular, lejos de aclarar las dudas, ha contribuido esta mañana a amplificarlas. De hecho, se ha enredado más en este asunto de las pensiones. Juan Bravo ha puesto el pero a lo que dice su jefe Feijóo. El sistema, ha dicho Bravo en el foro, creo, organizado por 5 días, se va a mantener, pero se va a mantener si la economía lo permite.
1: Los datos están ahí. O sea, cuando, que sí, pero que, ¿cuál es el problema? Pero que nosotros no hemos votado, que nosotros hemos votado a favor.
4: No va a petar.
1: Si tenemos la economía adecuada, ¿eh? Tenemos que tener la economía adecuada. Es decir, cuidado con que si seguimos acumulando 600.000 millones de deuda,
6: entonces
1: ustedes
6: no
1: creen
6: problema,
1: que
6: es problema de modelo, ¿verdad?
1: Sí, es chicos, problema de economía.
9: Hay cuidado. Vox, mientras tanto, tampoco se lo pone fácil al Partido Popular. Quizás sea su socio en un futuro y quizás sea una de las condiciones que llegue a poner la ultraderecha si Feijóo quiere gobernar o tiene que gobernar con ella. Esta es Pepa Villán esta mañana.
8: Que el sistema público no funciona. Aquí no se puede descartar nada, porque tampoco somos ilusos, ni se puede engañar a la gente, ni se le puede hablar a la gente como si fueran tontos, que es lo que hace este gobierno. Y habrá muchas cosas pues que habrá que cambiarlas. ¿El sentido en el que se tendrán que cambiar? Pues lo sabremos con mayor acierto cuando nosotros lleguemos y veamos cuáles son las cuentas reales del Estado.
9: Luis de Guindos, en su día ministro de Economía con Rajoy y ex vicepresidente del Banco Central Europeo.

0: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.
1: ¿Cómo puedes ser un ahorrador escuchando Cadena Ser?
2: Muy fácil, tipo directo, juntando tus seguros de coche y hogar con la fórmula Coche Casa de Línea Directa, que además está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
1: ¡Qué buen servicio!
2: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: 80 años de tardes de domingo pegados al transistor. 80 años de goles en el último suspiro que lo cambian todo. 80 años de risas, lamentos y de suerte la próxima jornada. 80 años de abrazos, de estadios llenos y de bufandas al viento. 80 años de fútbol, 80 años de la quiniela y con la ilusión del primer día. Ahora con fútbol femenino. Esta jornada bote de 2 millones de euros. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
4: Cariño, ¿5 por 5?
5: 25.
4: ¿Y por 3?
5: 75.
4: Ahora eres de números.
5: No, no, de Mi BP. Con la app Mi BP las mates molan. Durante este mes acumula 75 litros y te llevas hasta 14 euros de ahorro Mi BP. Y además participaciones de Navidad en tu lotero. Consulta condiciones en mibp.es promo ahorro extra.
6: ¿Listos los cuatro neumáticos? ¿Con tarjeta?
7: Sí.
6: Ponga el PIN.
7: No, póngalo usted, 4504.
8: Mecánicos en los que puedes confiar. Pide cita en tu taller Euromaster más cercano y revisa gratis los 12 puntos de control. Talleres Euromaster, expertos en buenas experiencias.
0: Ser Catalunya.
9: Bona tarda, Cristina.
10: Bona tarda.
9: Què fas per aquestes terres? Tu no hauries d'estar a Lapònia?
10: Sí, però he fet una escapada a agafar una mica de sol.
9: Pel sol has vingut?
10: Sí, perquè ara aviat ja ens comença la nit polar. Llavors he vingut a fer... a agafar vitamines.
9: Però ara estàs en... pel que tu et dediques, estàs en temporada alta, diríem, perquè això el que tu et dediques és a... tens una agència de viatges que es diu Llum de l'Àrtic, que és una agència de viatges, podríem dir, molt i molt, molt específica, no?
10: Exacte, fem viatges en català per caçar aurores boreals.
9: T'ha dit així?
10: Sona molt màgic.
9: I per, o sigui, requeriments és...
10: parlar català.
9: Parlar català?
10: Exacte, i llavors és un viatge que sí que requereix una mica sortir de la teva zona de confort. És una zona molt remota, molt freda... Llavors requereix que la gent també vingui una mica mentalitzada, sobretot, per exemple, ara que ja començarem a tenir molt poques hores de llum, o al desembre que no veurem el sol en tot el mes.
9: O sigui, per fer aquest viatge has d'estar bé físicament i sobretot mental.
10: Sobretot mental.
9: Sobretot mental.
10: Sí, per exemple, al desembre ens costa molt a vegades arrencar els grups que siguin... contents perquè s'aixequen i hi ha una mica de llum i a la una al migdia ja està fosc. Llavors, vinguent de la zona mediterrània, que tenim molta llum, la gent està una mica platanada.
9: Ho entenc, ho entenc. Que les aurores boreals, que és el que aneu a caçar, la temporada és de setembre a març i de març a agost què fem?
10: O sigui, les aurores hi són tot l'any. El que passa...
9: les aurores estan tot l'any.
10: Hi són tot l'any, però per veure-les necessitem foscor. I tenim foscor des de finals d'agost, més o menys, fins a la primera, segona setmana d'abril. Llavors, per això els viatges es fan entre setembre i març, que és quan la nit és suficientment llarga per poder-les veure. I llavors, a l'estiu, tenim 24 hores de sol.
9: I tu què fas la resta de l'any?
10: Jo, aquests dos últims anys, m'he quedat allà dalt. Tenia moltes ganes de descobrir...
9: A Lapònia, a Kiruna.
10: A Kiruna. Tenia moltes ganes de descobrir com és a l'estiu, perquè és veritat que sembla un altre país. El ritme canvia totalment amb 24 hores de llum i és veritat que amb les calors i les temperatures que hem tingut aquí al sud d'Europa se'n feia molt complicat després de venir d'un hivern a menys 20, menys 30, passar a 30-40 i els dos estius m'he quedat allà dalt i el fet de no haver-me d'esperar a que baixi el sol o que faci més fresqueta per fer activitats no té preu.
9: Que per si hi ha algun despistat, com explicaries què és una aurora boreal, Cristina?
10: Una aurora boreal? Ens hauríem d'imaginar com una serpentina al cel, com una banda molt orgànica de llum que es mou, mai està de la mateixa forma, a vegades brilla més, a vegades brilla menys, A vegades ens agafa unes tonalitats molt vives, a vegades més apagades.
9: Ara, pot canviar el color.
10: Pot canviar el color. L'últim grup que hem tingut, que van marxar aquest dilluns passat, vam tenir una tempesta solar molt guai i vam veure vermells... Els ulls vam veure verd i una mica de vermell.
9: Els ulls?
10: Els ulls. Llavors, la càmera, que és molt més sensible a la llum, hi havia grocs, hi havia liles, hi havia blaus. És espectacular.
9: I per què es produeixen les aurores boreals?
10: Es produeixen quan hi ha el sol, ens l'hem d'imaginar, és com diguéssim, una central nuclear, diguéssim, és molt activa, molt actiu, molt actiu, i deixa anar energia, deixa anar unes partícules que s'escampen per tot l'univers, i arriba un moment que aquestes partícules arriben al planeta Terra. Nosaltres, per poder ser aquí avui, per poder estar tots vius, tenim una protecció que és el camp magnètic. El que passa que el camp magnètic té una forma peculiar als pols, que fa, és com un embut, i per allà es colen aquestes partícules que venen del Sol. Es colen per allà i comencen a baixar i entren en contacte amb els gasos de la nostra atmosfera, amb l'oxigen i el nitrogen. Llavors tenim, per una banda, les partícules del Sol, per una banda, oxigen i nitrogen.
9: Això només els pols, eh?
10: Els pols xoquen i donen lloc a una reacció física que dona lloc a fotons, que en els nostres ulls és llum, i són les aurores.
9: I així tenim l'aurora boreal.
10: L'aurora boreal.
9: Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria de la fundadora de l'agència de viatges Llums de l'Àrtic i també caçadora d'aurores boreals, la Cristina Masferrer. Voldríem veure'ns
0: en el nostre espai. A SER Catalunya i la cadena SER. Llapis de Memòria.
11: Recorrerem la nit per ser més forts i anar més lluny, desterrar la nostra por.
0: Amb Jordi Manau.

0: Encetem el llapis de memòria de la Cristina Masferrer amb Nit Salvatge, que és una cançó dels valencians Smoking Souls, que compta amb una triple col·laboració, perquè aquí també hi participen els Catarres Boicot i Los Chicos del Maíz. I Cristina, malgrat que aquest tema és de 2015, es va publicar aquell any, crec que tu transporta uns quants anys més cap aquí, cap al present.
1: Em transporta molt a la Nit Polar.
0: La Nit Polar.
1: Que és, potser, el moment més dur de la temporada, que és el desembre. A partir del 10 de desembre el sol ja no surt per l'horitzó. Tenim com 3-4 hores del cel clar, però segueix sent bastant fosc, i és veritat que és molt gradual, no? Perquè ara a poc a poc el sol ja no puja gaire
0: amunt. Vas perdent sol, no?
1: Vas perdent sol fins que ja no el deixes de veure, i et posa davant de la pitjor versió de tu mateix.
0: Sí?
1: Sí, és, encara que no ho sembli, veure el sol és, mentalment és duríssim, i no te'n dones compte fins que torna a sortir. I dius, hòstia, que malament ho he portat fins ara. A part, és l'època en què tenim més gent, hi ha més gent a la zona, tothom que viu allà dalt, ja no només pels que venim de fora, pels locals jo et diria que fins i tot és una mica pitjor. Nosaltres, amb els grups, ens obliga a sortir a fora igualment i estar en contacte amb la natura i tenir vida social, però és un moment que es viu com molt de recolliment, molt a dins de casa.
0: És hivernar, no?, pràcticament.
1: Exacte. I sí que és un moment en què el cel té uns colors espectaculars, que no, només el pots veure en aquell moment, un rosa pastel, un blau pastel, que s'uneix amb la neu, i o sigui, és preciosíssim, però mentalment és dur no veure el sol, no tenir allò de dir comença el dia, no? No, sembla que no acabi de
0: començar. La nit polar és molt llarga, dura mesos.
1: És molt llarga. O sigui, que no veiem el sol són 3 setmanes, però les 3 setmanes anteriors i les 3 setmanes posteriors potser surt 10, 15, 20 minuts. Es va com escurçant i allargant progressivament.
0: I dius que no s'acostuma la gent a la nit polar.
1: No.
0: O sigui, gent que té 60 anys ha viscut sempre allà, igualment.
1: Molta gent no fa vacances d'allà, dels locals que jo conec, no fa vacances a l'estiu i les fa al desembre per poder escapar, per poder marxar.
0: Quan va ser la teva primera nit polar?
1: La primera nit polar tenia com molta curiositat, just estava descobrint la zona, en plan, anava tots els racons que podia, i em va passar com molt de dir, ui, ja ha tornat a sortir el sol. I les següents temporades...
0: Et va passar ràpid, la primera?
1: Em va passar, però les altres no. I aquesta última ha estat bastant... se m'ha fet llarga.
0: I estàs preparada per la que ve?
1: Espero que sí. Per això estic aquí.
0: Si has vingut, realment, has sigut literal quan has dit has vingut a agafar sol, eh?
1: Agafar sol, a veure la família, les amigues, passar temps guai, de dir, vale, marxo amb les piles carregades.
0: O sigui, agafar embranzida.
1: Sí.
0: Abans de la nit polar que està per venir. Que tot això, Cristina, què hi fot una noia d'anglès, província de Girona, i Girona interior, a Lapònia?
1: Jo vaig conèixer el meu company, que ell tenia la idea, quan ens vam conèixer tenia la idea de pujar, de fer un viatge, una agència només dedicada a moure's boreals, i en aquell moment havia treballat amb una agència a Girona que portàvem hotels, restaurants, i estava com una mica al món del turisme, i m'agradava molt el turisme, i la idea era que ell feia de guia i jo feia de fotògrafa. Ho fèiem en anglès, però jo no em sentia còmoda treballant en anglès, o sigui, m'encantava la feina perquè era dissenyadora web i em dedicava al web, marketing digital i tal. La meva feina seria portar la web i totes les xarxes socials i fer les fotos dels clients. Però la part d'estar amb els clients en anglès no m'agradava gens. No em sentia còmoda, no hi havia aquest feeling quan pots parlar la teva llengua materna. I vaig dir, bueno, provo en català. I en aquell moment el meu company em va dir, sí, prova-ho. Jo li deia, no, jo crec que 6 grups a l'any em faré suficient. Ella em mirava i em deia, 6? Segura? Jo, sí, segura. Mai he fet 6 grups. La primera temporada en vaig fer 9, la segona 15.
0: Bueno, això està bé,
1: sí,
0: no?
1: Sí, i ara en portem 22. Sí.
0: Que clar, si ja és exòtic tenir a una persona d'anglès a la Lapònia sueca, el teu company és turc.
1: Sí.
0: I ell venia ja amb aquesta idea de casa seva.
1: Sí, ell tenia una agència de viatges, feien viatges a tot el món, però li agradaven molt els països nòrdics.
0: I com us vau conèixer, tu i el teu company? Un turc i una noia d'anglès.
1: Ens vam conèixer a Turquia. Jo hi vaig anar-hi amb una amiga de vacances i ens vam conèixer allà.
0: I mira, a la Lapònia sueca.
1: A la Lapònia sueca.
0: Que, esclar, tu vas per curiositat i portes 6 anys vivint allà.
1: Sí.
0: En quin moment vas dir, em vull quedar aquí, això és casa meva?
1: Pues va ser la primera temporada, perquè em va encantar viure el ritme de la natura, diguéssim. Que hi ha bon temps, tothom a fora. Que hi ha aurores, tothom a fora. Que fa mal temps, et quedes a casa. Que avui surt el sol per primera vegada a les 8 del matí, doncs és la primera allà a les 8 del matí per veure el sol. Que avui és l'últim dia que es veu, doncs tots allà... És un ritme molt diferent.
0: O sigui, marcat absolutament per la natura, pel que està passant.
1: Pel que passa al teu voltant.
0: Clar, però, Cristina, és començar una vida pràcticament de zero.
1: Sí, però no sé si és que jo a dintre ja tenia algú que em feia buscar això, però no canviaria per res. A vegades, aquest últim any, la meva mare m'ha preguntat, tornaràs?
0: Si tornaràs a casa.
1: A casa, i és com, no com abans, o sigui, puc tornar com estic fent ara, baixar, però canviar aquest contacte amb la natura, amb no tenir-lo, no.
0: Però els primers anys a Lapònia, entenc que has de fer una inversió, vull dir, has de viure a algun lloc, has de comprar una furgoneta o una moto de neu, qui sap. Tot això, com van ser aquests primers temps allà?
1: Haig de dir que nosaltres vam començar amb el Covid i érem el meu company i jo. No teníem treballadors. Llavors, les empreses que ja hi havia a la zona, al ser Covid, moltes van decidir aquell any no operar, no fer tours. Nosaltres ja érem allà. Llavors, tothom que podia venir, doncs, sortíem, i ens va ajudar moltíssim, perquè en aquella zona, a la zona on estic, abans era com el públic era molt asiàtic, i des del Covid ha estat totalment europeu. Llavors, quan, jo què sé, Itàlia estaven una mica millor, els deixaven viatjar, tot ple d'italians. Quan a França estava una mica millor, tot ple de francesos. Quan a Catalunya o a Espanya està millor...
0: Tu sabies com anava el Covid per Europa?
1: Segons les reserves que teníem. I la primera temporada vam tenir més de 1.500 persones. Ara ja estem a uns números molt diferents, però veient que les empreses d'allà no van operar, nosaltres ens va ajudar moltíssim.
0: Que ara sí que teniu treballadors. Quants sou en total a Llums de l'Àrtic?
1: 9. Llums de l'Àrtic som 4, però llavors hi ha l'empresa, la part del meu company, diguéssim, que aquest any m'he encarregat jo de fer tot l'equip, llavors tot l'equip és català.
0: Són tots catalans?
1: Tots són catalans, menys ell.
0: I com els has enganyat? Perquè vinc a Lapònia. Què els hi dius?
1: No, perquè, per exemple, hi ha la Sofia i l'Eric, que ells ja havien viscut a Islàndia, volien fer un canvi d'un altre país nòrdic, i em va agradar molt, em van contactar i els vaig dir que vinguessin. Hi ha l'Ona i en Marc, que ja estaven a Kiruna, amb una altra empresa, fent trineus de gossos. La Núria, que té la seva parella, que viu a Kiruna. I la meva germana, que pujarà d'aquí poc. Llavors només hi ha una persona, que és la Míriam, que sí que està aquí a Catalunya, però la resta són tots uns bojos dels països nòrdics, per tant, per nosaltres perfecte, perquè, o sigui, cada un també aporta coses diferents a cada grup.
0: I així com recordes la teva primera nit polar, eterna nit polar, recordes la teva primera aurora boreal?
1: Sí, molt decepcionant.
0: Per què?
1: Perquè... I és una cosa que llavors vaig aprendre i s'ha d'explicar bé. Nosaltres no estem fets per veure la foscor. Els nostres ulls no estan preparats per veure de nit.
0: No som mussols,
1: No som ni mussols, ni ratpenats, ni res. Llavors, és tènua. Hi ha nits que és molt tènua, que dius, hòstia, jo com els explico, no?, que això són les aurores.
0: Sí, però fa llufa.
1: Sí, però al final, bueno, podia ser allò o podia ser res, també, Vull dir, jo tinc sort que, bueno, sort no ens ho hem currat molt, tots els grups de Llums de l'Àrtic han vist aurores fins ara, però és veritat que alguns les han vist més fortes i alguns les han vist més fluixes. Quan són així fluixes, sempre te queda aquella cosa de dir, ai... I jo, les primeres que vaig veure, eren molt fluixes. Ara, l'endemà, vaig tenir un show espectacular i ja se'm va passar la... Però sí que va ser com un plan, ostres, això ho he d'explicar. Que no es veu igual.
0: Clar, no és un festival pirotècnic.
1: No, no és.
0: I depèn com, doncs, hi ha una font de llum allà increïble.
1: Exacte.
0: I hi ha dies que dius, bé...
1: Hi ha dies que dius...
0: No, però és una aurora boreal.
1: És una aurora boreal igual, i hi ha molta gent que ve a aquesta zona i torna i no les veu. Llavors sempre els dic, és que s'han d'alinear moltes coses perquè les puguem veure. O sigui, el sol ha d'estar actiu, han d'arribar aquestes partícules de la Terra, quan xoquin amb la nostra atmosfera ha de ser de nit, i llavors no ha d'estar núvol.
0: Sí, sí, clar.
1: Llavors, a vegades veig el que veig...
0: Però bé que ho hagin vist tots, encara tots els grups, eh? Que ara n'has vist moltes ja, després de 6 anys. Tot i això, continua sent un moment màgic?
1: Molt.
0: O a tot acostumes?
1: No, no. Perquè, a més, crec que tot l'equip surts cada dia pensant avui veuré les millors aurores de la meva vida. Perquè, o sigui, sí que tenim com una mica de previsió de saber si el sol ha estat molt actiu o poc actiu, però sempre és la màgia aquella de dir, primer, si les veurem o no les veurem, si els hi podrem ensenyar amb el grup o no, llavors les fotos que podrem fer, quins colors tindran, quines formes tindran, si es mourà, si no es mourà... Llavors, crec que és una feina que t'ha d'apassionar, perquè si no és duríssim viure allà dalt, si no t'agrada.
0: I així com Nit Salvatge dels Smoking Souls és la banda sonora de la primera nit polar de la Cristina, les aurores boreals també tenen la seva cançó i aquesta és La gent que estimo, d'Oques Grasses. Porto

0: els núvols grisos.
1: La gent que estimo d'Oques Grasses sonen al llapis de memòria de la Cristina Masferrer, és a dir, de la fundadora de l'agència de viatges a Lapònia anomenada Llums de l'Àrtic i també una expertíssima caçadora d'aurores boreals. Que, Cristina, és precisament aquest el motiu pel qual has inclòs la gent que estimo al teu llapis de memòria. Digue'ns la veritat, no hauràs vingut perquè et pensaves que els concerts d'Oques Grasses eren aquesta setmana, et vas confondre...
2: No, o sigui, m'hauria agradat molt, i a més hi havia una viatgera que va estar en aquest grup i tenia data pel concert que van canviar, o sigui, pel primer concert van canviar la data i me va saber molt de greu per ella, i ens hem passat tot el viatge amb Oques Grasses al cotxe.
1: I com relaciones la gent que estimo amb l'experiència de veure aurores boreals?
2: Ara està sonant un tros que diu "Cel de llums per fer-me feliç".
1: Vols que escoltem i ara ens comentes?

0: parlant d'aurores boreals.
1: Està parlant d'aurores boreals. No sé si les han vist, però estan parlant d'aurores boreals.
0: Sense ell saber-ho, potser?
1: Pot ser.
0: Que he llegit això, que una aurora boreal pot durar des de 5 minuts a 4 hores.
1: Sí. O a vegades un minut, i a vegades ens anem a dormir i encara hi són. Moltes vegades el grup ens ha de dir, sisplau, ja les hem vist, marxem, perquè els guies ens quedaríem tota la nit allà.
0: Clar, són els que més us apassiona.
1: Clar.
0: Però de què depèn que duri un minut? O tornem a la pols solar?
1: Sí, depèn del sol, si ha estat més actiu o menys. A vegades tenim, com diem, com aurores de fons, que és les partícules regulars, així explicat molt ràpid, que deixen anar el sol, però a vegades passen coses al sol, a l'atmosfera del sol, que ens envia moltes més partícules de cor. Per exemple, el dia 10 ens va enviar moltes partícules i teníem tot el cel de colors i vam anar a dormir i encara estaven allà. I jo vaig arribar a casa i els vaig dir, noia, sortiu a fora que encara hi són. I totes, vale, però...
0: Estan cansat de l'aurora, ja. La més bèstia que has presenciat, la que més t'ha emocionat, pel motiu que sigui, d'aurores boreals?
1: Home, aquesta última ha estat molt guai, però recordo, per exemple, el 19 de gener d'aquest any també va ser molt, molt xula. No sé per què, quan venen els meus pares sempre tenim shows espectaculars al cel. Bueno, moltes. I sobretot, per exemple, quan tenim un grup, que tinc recordo d'un grup del desembre de l'any passat, que la primera nit no les van veure perquè estava núvol. La segona nit, cel claríssim, zero aurores. La tercera nit, supernúvol.
0: Tu hi ha ansietat aquí? Perquè mai t'ha passat encara.
1: Mai m'havia passat. I la quarta vam tenir un show espectacular. O sigui, sense paraules. Estàvem allà fent el foc, miréssim on miréssim, hi havia aurores de pertot arreu. Ja no és... Al principi sí, era com més les aurores d'una nit concreta, ara està com molt relacionada amb els grups. En plan, l'esforç que hem hagut de fer aquest grup, vam fer més de 1.000 quilòmetres en 4 nits, més de 20 hores de cotxe, i de veritat que s'ho mereixien moltíssim veure-les, perquè al final deien, bueno, si no les veiem no passa res, perquè és veritat que hem fet tot el que està a les nostres mans, ho hem fet, hem tingut paciència, hem fet no sé quants quilòmetres, no sé quantes hores, i que el poder tenir aquesta recompensa és molt màgic.
0: Que canvia l'energia dels grups a mesura això que van passant els dies. Ah, mira, avui no l'hem vist el primer dia. Aviam demà. Sí.
1: Jo els hi dic, en plan, si no les veiem la primera nit, la segona nit, no us angoixeu, perquè primer que encara ens en quedaran 2 nits i al final és una cosa que no podem controlar. Fem una reunió cada viatge, una reunió d'inici, jo sempre els dic, necessitem 3 coses per veure aurores: foscor i tenir cel clar. Això és el que podem controlar nosaltres. Si el sol ha estat més actiu o menys, aquí no cal ni que tinguem ansietat, ni perquè és que no podem fer res. Llavors, que tinguem les dues primeres coses, fosc i cel clar, fetes, i la resta és un regal.
0: Però també és inevitable el ceniço, el vinagre català, no? Aquella persona que et contamina el grup, això, joder, jo he vingut aquí a veure aurores, d'aquests també te'n deus trobar.
1: Haig de dir, si sóc sincera, no gaires. O cap.
0: No venen, No els agrada.
1: Jo crec
0: van
1: que,
0: altres indrets.
1: Jo crec que ja filtrem bastant... el tipus de viatger que busquem, i jo si veig que aquest viatge no és per algú, jo no tinc cap problema en dir-li. En plan, ho sento, però és que...
0: Si filtreu moltíssim.
1: Sí.
0: Tu has dit que no a gent.
1: Sí. Sí. És un viatge que treu de la teva zona de confort. Jo els recullo a les 9 del matí i a vegades els torno a la 1 de la matinada. Jo, com tingui algú de mal humor, posarà mal humor a 7 persones més i a mi no em deixarà fer bé la feina. I si algú ja ha reservat i se'ns ha passat, tampoc tinc cap problema en dir-li, ei, espero que sàpigues on vens i que jo necessito de tu també.
0: Però com pots saber-ho tu, que els fas un psicotècnic?
1: No, però jo com, si me veuen a Instagram i diuen, mira, aquesta tia me cau fatal perquè és com molt estricta o molt, o explica les coses molt com seran, doncs potser algú busca un viatge més de plaer. Jo els dic, jo no sóc l'assistenta de ningú. Jo o l'equip conduirem on faci falta, però no espereu a ningú, ni que us vingui a cordar les sabates, ni que us vingui a carregar la maleta. És un viatge, és una feina en equip, en realitat. Perquè jo quan estic conduint, si està tot núvol, jo necessito que la gent estigui mirant per la finestra si hi ha estrelles o no hi ha estrelles. I sempre els dic que a vegades potser no ens podrem acabar ni el sopar, perquè ja hi haurà les aurores. Ja sopareu quan torneu a Catalunya. Aquí el que mana és el cel. I jo ho he explicat així obertament a Instagram i a la newsletter. Tinc una newsletter que a més és molt personal i el que t'explico tu ara ho explico allà sense gaire filtre. Llavors, clar, amb algú que ja no li entri aquesta filosofia, doncs ja no vindrà.
0: És un bon cribatge. Que, Cristina, jo vaig aquí dient caçadora d'aurores boreals, caçadora, caçadora. El terme caçador és l'adequat, és el que feu? Les aurores boreals es cacen?
1: En realitat, és molt més poètic dir caçar aurores boreals, però al final el que cacem és cel clar. És poder veure estrelles. Si veiem estrelles, si les aurores venen, les podrem veure també. Però clar, caçar cel clar no queda tant.
0: I tu què dius que ets, si has de ser seca i sèria ho ets, amb el tema mòbils? Perquè clar, si necessites foscor i cel clar, quan hi ha foscor la gent treu el mòbil avui dia.
1: Aquí tenim a vegades una mica de conflicte,
0: sí?
1: Amb els grups. Sí, perquè és veritat, ara hi ha menys. És veritat que tothom vol tenir la seva foto amb el mòbil, però nosaltres sempre anem amb una càmera molt bona i els enviem totes les fotos al final del viatge. I a part que, com he dit abans, no estem acostumats a veure la foscor. Els nostres ulls necessiten 30 minuts aproximadament per acostumar-se a la foscor. Si estem tot el rato amb el mòbil, no ens acostumarem mai. Llavors no veurem tan nítid com si...
0: Sí, sí, sí, estic d'acord, però que la gent moltes vegades se la bufa.
1: Ja, però hi perden ells. És que jo ja n'he vist moltes.
0: Requises mòbils com
1: no,
0: els campaments.
1: No. Al principi ho hagués fet, al principi era com molt més estricte, però és com... Jo ho explico una vegada, qui m'ho vulgui ficar bé i qui no, és que jo ja les he vist. I són
0: De fet, tu has pagat uns diners per venir.
1: Clar, o sigui, tu has pagat i tu no et vols perdre el moment, deixa el mòbil. Tu has vingut a fer la foto? Pues fes la foto, ja és que...
0: Que quedi clar que en aquests viatges es cacen aurores boreals, però feu moltes més coses.
1: Sí.
0: Hi ha moltes més activitats, visiteu la ciutat de Kiruna, que és on teniu el campament base, aneu amb motos de neu, els porteu a saunes típiques d'Escandinàvia, vull dir, hi ha un... Quan dorm aquesta gent? Perquè si durant el dia estan fent aquestes coses i a la nit estan buscant, caçant aurores boreals, una cosa és que els treguis de la seva zona de confort, però... On, vull dir...
1: No és un viatge còmode, o sigui, dormim poc, però... Bueno, o sigui, un cop són allà dalt, és un viatge car de fer. O sigui, arribar fins allà dalt són dos vols...
0: Quant costa aquest viatge?
1: Els vols podem estar parlant d'uns 450-500 euros i llavors amb nosaltres depèn. Si una persona sola al voltant del 1.300 euros, una parella, doncs 1.900.
0: 5 dies, 4 nits,
1: sí,
0: crec que és, no?
1: Sí, exacte.
0: Sí, els vols no entren al vostre pack, tot buscant
1: no,
0: els vols...
1: Sí, perquè hi ha gent que, per exemple, pues arriba i fa dos dies a Estocolm i llavors acaba d'arribar fins a Kiruna, que crec que va molt bé per començar-te, sobretot a novembre, desembre, gener, per començar-te a adaptar al fred, o hi ha gent que llavors ho fa a la tornada.
0: I hi ha dit que hi ha grups que repeteixen per això.
1: Sí, aquest any tenim dues famílies que tornen a venir.
0: I els hi canvies les activitats? O fan
1: no, volen fer el mateix. Venen amb gent nova, venen acompanyats amb familiars, i és com, no, nosaltres volem
0: sí,
1: que també...
0: És l'anfitrió de l'anfitrió,
1: eh? Exacte, i ells volen fer tot i que la seva família també visqui això. Però és que a part, per exemple, l'activitat d'anar amb moto de neu...
0: Qui es cansa d'anar amb moto de neu?
1: Qui es cansa d'anar amb moto de neu? És que és molt guai. I agafar la moto i passar per tots els llacs gelats i el riu, i arribes a un prat envoltat de pins, tot nevat, i la nit polar, quan tenim aquests cels tan espectaculars, és que és molt màgic.
0: Els porteu a avistar balenes?
1: Tenim un viatge, sí, entre el novembre i el gener per anar a veure cetacis.
0: T'ho pregunto perquè aquesta remor que se sent ara mateix de fons són cants de balenes ja perudes.
1: Exacte.
0: Què hi fan al teu llapis de memòria, Cristina?
1: Jo des de molt petita havia sentit com una connexió amb el mar molt gran, amb els animals. Recordo que sempre era com plan, no, fem un mural al mar, fem no sé què, al mar, tot era al mar, però mai se m'havia passat pel cap estudiar res relacionat ni amb biologia ni amb ciències del mar. Res. I ha set ara que també amb la comunitat de que la feina va bé, que puc començar-me a apartar una mica perquè tinc un equip molt guai, doncs he tornat a estudiar perquè tenim un mar molt ric, sobretot el Mediterrani, i molt desconegut. Tenim 8 espècies residents i moltes estan en perill d'extinció. El Mediterrani, per posar en context...
0: 8 espècies, vols dir 8 cetacis?
1: 8 cetacis diferents. Tenim entre dofins, 3 dofins, molar comú i llistat, tenim cap d'olla gris, cap d'olla negra, els ifis, i llavors tenim...
0: Cap d'olla són balenes, això?
1: Són dofins.
0: Dofins.
1: Sí. Llavors tenim el rorqual, que és la segona balena més gran del món, i tenim catxalots, també. Llavors, el Mediterrani és un 1% comparat amb la resta de mars, però tenim el 30% de transport marítim. I perquè aquest any, per exemple, a les Balears s'han comptat molts catxalots, i això no ho sabem, i són animals que estan perdent tots els seus ecosistemes, jo porto tota la gent a l'Àrtic conscienciar, no?, de tot el que està passant allà, també amb el canvi climàtic, i el viatge de les balenes és precisament per això, perquè són animals que ja van estar molt en perill quan es caçaven, però ara amb tot el trànsit marítim també, i crec que és molt ric que els puguem tenir en el nostre mar i que no es mori, que no es quedi buit.
0: Doncs escoltem una mica aquestes balenes japerudes, que és una de les peces musicals que hem trobat al llapis de memòria de la caçadora d'aurores boreals, la Cristina Masferrer.

0: aquesta que escoltàvem era la Pavarotti, no? De les balenes japerudes.
1: Sí.
0: Aquest és el cant de la balena japeruda?
1: Aquest és el band del cant de la balena japeruda. Les balenes japerudes fan una cançó. Els mascles fan una cançó i es transmet de mascle a mascle i cada any li afegeixen estrofes.
0: O sigui, és com una cançó,
1: és una cançó
0: popular.
1: Exacte, de les balenes japerudes. Depèn de la zona on estiguin, tenen una cançó on tenen una altra.
0: Però què vol dir que afegeixen estrofes?
1: Afegeixen vocalitzacions. Com nosaltres estem parlant aquí, doncs és un idioma seu que es va construint, és una cançó que cada any serà una mica més llarga i l'aniran passant d'una a l'altra. És que moltes vegades parlem dels animals com no, els animals tenen instint. Bueno, tenen instint. Els animals, hem de començar a parlar, tenen cultura, no? Perquè primer es transmeten coses amb el seu llenguatge. Tenen tradicions, tenen estratègies de pesca, de caça, d'alimentar-se. Llavors, no ens quedem, no?, només amb la superfície de, oh, és un animal instint, no? Si anem molt més endint, trobem coses espectaculars. Tu pots agafar una barca i anar al Cap de Creus i llançar un hidròfon a l'aigua i potser no els veuràs, però segur que els sentiràs.
0: I ara... I a l'Àrtic, Cristina, esteu notant molt el canvi climàtic?
1: Moltíssim. Molt. Ara, per exemple, encara no tenim neu. Vam tenir una nevada abans d'ahir, però avui està plovent. En principi...
0: I a octubre, normalment, allà
1: neu,
0: hi ha neu.
1: Neu i graus negatius. No pot estar plovent a l'octubre a l'Àrtic. I l'any passat ens va ploure al març, per exemple, entre octubre i abril no hauríem de tenir mai graus positius. Sí que la nit fa fred, jo vaig venir aquí, estàvem a menys 12,
0: hòstia,
1: però de dia
0: clar,
1: estàvem...
0: és l'Àrtic, és l'Àrtic.
1: Clar, però de dia estàvem a 5 o 6. Que sí, és fred, però no hauria de ser...
0: No és un fred àrtic.
1: No és un fred àrtic, clar.
0: I els animals com ho viuen? Perquè allà hi ha... Entenc que hi ha molts ants, no?
1: Tenim els ants, però els ants, per exemple, tenen com un morro molt llarg, i aquest morro tan llarg, precisament el que fa és que l'aire que respiren s'escalfa per aquest morro i els arriba als pulmons calents. Llavors, tots els animals estan adaptats. Tenim llebres que just ara estan començant a canviar el pèl. A l'estiu són grises o marrons i ara estan tornant completament blanques. I els rens igual. A l'estiu porten el seu vestit d'estiu, que és molt fosc, i ara els hi comença a sortir un pèl molt més llarg, més blanc, més gris, per camuflar-se més amb la neu.
0: Que te'n trobes molts?
1: Molts. Jo visc a una zona com molt apartada de Quirona, visc a 25 minuts de Quirona, i gairebé cada dia em trobo alguna cosa, o un ant, o una guineu, o un ren, un gall fer, ara en aquella carretera no sé què ha passat, però està ple de galls fers. Llavors, ja sempre vaig amb la càmera allà al costat, perquè sempre...
0: Cap ensurt? Amb animals?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí. Què? Bueno, que vas conduint i se't creua un animal i ara, per exemple, pot ser un volantàs i canviar de carril, però quan estigui tot gelat, la recomanació és que vas recte.
0: Sí, però depèn de l'animal, et pot destrossar el cotxe.
1: Sí.
0: Ha passat?
1: A mi encara, a l'equip encara no, però a companys sí.
0: Coneixeu?
1: Sí.
0: Que Kiruna és una ciutat sueca, això, que està allà tocant a Lapònia, al voltant de 20.000 persones que hi viuen, i pel que he llegit és una ciutat que està de trasllat.
1: Sí.
0: L'estan movent.
1: L'estan movent. A Kiruna tenim la mina de ferro subterrània més gran del món i aquesta veta de ferro pues, està posant en perill una mica la ciutat, i abans que passi cap desgràcia, el que fan és desallotjar barris i traslladar-los al centre nou.
0: El poble Sami, crec que és l'únic poble indígena que queda a Europa, viu a aquella zona?
1: Sí, nosaltres el que coneixem com a Lapònia, que és una petita part de Rússia, una part de Finlàndia, una part de Suècia i una part de Noruega, en realitat s'hauria de dir el Sapmi, que és la terra on viuen els samis. La paraula Lapònia prové de la paraula Lap, que és una paraula despectiva per referir-se al poble, bueno, a la gent que vivia al nord. I...
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Què vol dir?
1: Uf, és com la paraula que vam servir nosaltres per referir-se a la gent del Marroc o de Sud-amèrica.
0: Vale. Així es tracta els samis.
1: Exacte.
0: Aquella zona.
1: Sí. Llavors, bueno, és una zona que es va colonitzar quan es van començar a formar les corones sueques, noruegues. És un poble que ha patit un procés d'assimilació molt bèstia, gent que es va canviar de cognoms, gent que, pues, que la van assassinar per no voler adoptar la religió majoritària, famílies que se'ls van emportar els nens, amb aquests nens se'ls va ensenyar suec i els van fer servir de missioners per escampar la paraula de Déu, que els havia vingut a salvar tots, amb aquesta pobreta gent que vivia allà tan tranquil·la amb els seus rens.
0: Que crec que actualment el Samis és un poble indígena d'uns 80.000, unes 80.000 persones, tot i que hi ha molts suecs que no coneixen la seva existència.
1: Clar, és que a Suècia...
0: Si estan invisibilitzats.
1: És que no s'estudia qui és el poble Sami a les escoles. I a Suècia només hi ha dues escoles on puguin anar a estudiar i aprendre Sami. És com si a Catalunya...
0: Tenen nou llengües, crec, no?
1: Nou llengües, sí. I a més és molt curiós perquè es mouen les llengües des del Bàltic fins a l'Atlàntic. No és com molt transversal, però perquè segueix la migració del ren. De la manera que es movien els rens és com es movia el poble Sami.
0: Ells anaven darrere els rens.
1: Clar, ells anaven darrere els rens. I la llengua, òbviament, doncs, viatjava amb la gent que la parlava. El que passa que amb aquests processos d'assimilació es va prohibir parlar Sami durant molt de temps i al ser un poble nòmada no hi havia res per escrit. Llavors moltes coses i moltes paraules i tot el que seria la part més religiosa, més espiritual del poble Sami s'ha perdut.
0: I què tal és el poble Sami, tu que els coneixes?

0: Amish.
1: No, vull dir...
0: O sigui, tenen tecnologia, ho tenen tot.
1: I viuen en cases com la que puc viure jo. Sí que, òbviament, la seva connexió amb la natura és molt gran i la protegiran, vull dir, anirà abans la natura que la seva pròpia economia, per exemple. I bueno, tenen mòbils, quan han de fer la migració amb els rens s'ajuden amb quads, amb GPS, amb drons, a vegades amb helicòpters, van a tope. Però bueno, és com, o sigui, no perquè sigui una cultura indígena vol dir que s'hagin de quedar amb tradicions del passat. Si es poden fer la vida més fàcil, és totalment il·lícit.
0: Doncs d'un poble indígena com el Sami passem a un altre, com és la tribu dels Powhatan, que és el poble indígena de Pocahontas.
2: Creus ignorant i salvatge.

0: La banda sonora de Pocahontas sonarà al llapis de memòria de la fundadora de Llums de l'Àrtic i caçadora d'aurores boreals, la Cristina Masferrer, que aquesta cançó en concret que sona és Colors al vent, que bé, és un himne ecologista, només cal escoltar la lletra, en tota regla.
1: Sí, i és una de les pel·lícules que recordo més de quan era petita. Sí, és o sigui, potser la primera que recordo, però clar, la veig amb uns ulls molt diferents, no? Perquè la Pocahontas pues és la colonització d'Amèrica i la Pocahontas s'enamora d'un colonitzador.
0: No, és que l'amor romàntic, Disney ens l'ha colat a tot arreu,
1: ens l'ha colat a tot arreu.
0: Llavors... Sí, l'ecologisme no està renyit amb l'amor romàntic de Disney.
1: Però me recorda molt, per exemple, pues, el poble Sami, no? Que jo vaig tenir l'ocasió una vegada de conèixer un noi que era pastor de rens i deia, ostres, a mi em faria com molta angoixa tenir el meu ramat perdut a la muntanya sense saber on són, vale? Que pots tenir el GPS, però si passa alguna cosa tardaràs molt a arribar. I me va dir, i tu com ho saps que jo no sé on són? I dic, home, la muntanya és... I diu, que és molt gran. I em va dir, ja, però és que depèn de com bufi el vent, jo sé com ells es mouran. Llavors, la connexió aquesta de tu saps on aniran els teus animals, per com estigui el vent, per com estigui la neu, per com estiguin les temperatures, em sembla una connexió...
0: Clar, ens queda molt allunyada.
1: Ens queda molt lluny. I em sembla també com molt difícil d'aconseguir si no has viscut dins d'aquesta cultura.
0: I Cristina, quins records tens d'aquesta infància? Quan veies Pocahontas a Anglès, no? Girona Interior, anys 90... Quins records en tens?
1: Aviam.
0: Fem memòria.
1: Bé, jo sóc la gran de quatre germanes, llavors...
0: Ostres!
1: Amb les bessones ens en portem dos, llavors tots els records els tinc molt lligats amb elles, també pues, moltes pel·lícules Disney, moltes princeses, ens agradava molt disfressar-nos de qualsevol personatge de Disney que trobéssim... com qualsevol germana amb les edats adolescents, pues a vegades estàs més lluny o estàs més a prop.
0: Però tu ets la gran,
1: jo sóc la gran, sí.
0: La gran a vegades ha de portar motxilles que no li toquen.
1: Sí.
0: Que com de segona mare en alguns moments.
1: Sí, a més, el fet que les altres dues fossin bessones, com els bessons ells sempre tenen com un lligam com molt especial, a vegades m'he pogut sentir germana gran, però a vegades és com... no trobo jo el meu lloc.
0: Bueno, elles tenen el seu rotllo.
1: Tenen el seu rotllo. I llavors, clar, quan va néixer la petita, jo li vaig dir a la meva mare, per fi som dos contra dos.

0: va dir, ui...
1: Hi ha poca diferència d'edat entre germanes.
0: Sí, jo sóc del 92, les bessones del 94 i la petita del 98.
1: Bé, anys parells.
0: Sí, tots parells, sí.
1: Que també tu com a germana gran has fet de pionera, has obert camí, no? Perquè sí. És la referent, tu centres la jurisprudència. És que la Cristina amb 16 anys ja sortia. Llavors,
0: sí.
1: No? Vull dir, aquesta
0: clar,
1: part...
0: Clar, exacte. I, òbviament, no han hagut de lluitar tantes coses com les que vaig haver de lluitar jo, però, bueno, també està bé.
1: I quan tu eres petita, Cristina, imagino que quan et deien Cristina, tu de gran què vols ser? No deies caçadora d'aurores boreals.
0: No.
1: Què deies?
0: No m'ho hagués imaginat mai. No, és que he passat per moltes coses, en realitat. I no crec que ser caçadora d'aurores boreals sigui la
1: més estranya.
0: Sí.
1: Ah, l'última.
0: L'última. Perquè ara, per exemple, estic tornant a estudiar i si quan acabi em ve de gust dedicar-me a la investigació, pues em dedicaré...
1: Oceanògrafa.
0: No sé. Poder.
1: I de petita que deies de tot, no?
0: De tot.
1: Del club de la ETT, no?
0: No, jo, per exemple, vaig estudiar disseny gràfic i, o sigui, el fet de ser quatre germanes, econòmicament, pues, era complicat. Pues, mentre estudiava, pues, em vaig posar a dissenyar invitacions de casament i me va anar superbé. Fins que vaig dir, doncs ja m'he cansat.
1: I a casa sou tots de l'espanyol o això és una cosa només teva?
0: No, això és meva.
1: Teva només?
0: És meva només, sí.
1: I d'on et ve aquesta passió per Ica? S'està partint ara, està rient molt la Cristina.
0: No, avui algú s'empallava amb aquesta entrevista d'un xicot que vaig tenir.
1: I et vas fer per Ica, eh?
0: Sí.
1: I algú s'enfadarà molt amb aquesta entrevista?
0: Segurament.
1: Algú familiar?
0: Sí.
1: No, t'ho dic perquè s'ha de ser molt i molt perica quan la teva cançó en Tillapis, és a dir, aquella cançó que us demanem que pel motiu que sigui li tinguis mania o no t'agradi, tu l'has triat en relació amb el fet que ets de l'espanyol.
0: Sí.
1: Si et sembla, la fem sonar.
0: Exacte.
1: I tot seguit ens expliques per què et genera urticària o Jennifer dels Catarres.

0: A veure, Cristina Masferré, què passa amb la Jennifer dels Catarres, que ara escoltant, la feia molt que no l'escoltava, i podria ser que ens antillapis per molts motius. Digue'ns per quin és el teu.
1: Perquè odien els pericots de Sarrià.
0: Ho diu.
1: Ho diu, ho diu. I però, o sigui, jo, des de, vaig tenir quan una parella que era l'Espanyol i anàvem els dos a l'estadi, i a mi el...
0: Sí, d'anglès, de Girona, baixeu
1: sí,
0: fins aquí.
1: Sí.
0: Éreu molt pericos, eh?
1: Des dels 14 anys, ell en tenia 16, em sembla, ens van fer socis i fins a dia d'avui.
0: Amb tota la família blaugrana?
1: Sí, sí. Bueno, però m'és igual, ells que facin la seva, que jo...
0: Bueno, és una manera també de revelar-te, no?
1: Clar,
0: de crear
1: no,
0: la teva identitat.
1: I el fet de poder anar a l'estadi, de poder viure-ho de prop... ara ja no perquè estic allà dalt, però abans ens havíem recorregut no sé quants estadis agafant el cotxe i ens havíem anat al País Basc a veure un partit, havíem anat a Madrid, a València, Andalusia... Poder-ho viure tan de prop, de donar suport al teu equip, no pots fer-ho amb qualsevol equip, amb llistes d'espera per ser soci, de seients i més turistes que
0: I després van els Catarres, no?, l'any 2011.
1: I fan la cançó.
0: I fan una cançó populista on es fiquen a...
1: Amb els pericots.
0: Costa ser de l'Espanyol a Catalunya.
1: Sí, però...
0: Per què costa?
1: Ja en primer suposo per el nom i perquè hem tingut grups d'animació que no han donat la millor imatge que podien donar, que al final que cadascú defensi la bandera que vulgui, però tu quan entres a l'estadi tu vas a defensar un equip, no hauries d'anar a defensar una posició política.
0: Si vols dir que potser en certs llocs es relaciona l'Espanyol amb certes ideologies d'extrema dreta.
1: Exacte. Però aquí en teniu a mi, que no.
0: Per, bueno.
1: Clar, i és que al final, com en tot arreu, fa molt més soroll lo que ens sembla negatiu, no? Que no, pues no m'agrada l'extrema dreta, vale, l'Espanyol, però també hi ha gent que no som d'extrema dreta i som independentistes, o no som independentistes, però no som d'extrema dreta. Vull dir, en realitat és molt plural l'Espanyol.
0: Sí, home, és una obvietat, no?, que ho haguem de recordar.
1: Però sí.
0: I també entenc que hi ha un greuge comparatiu entorn al Barça, no?
1: Exacte.
0: Que s'emporta tot.
1: Clar, s'emporta tot. Jo a vegades quan venen els grups i parlem de futbol, jo sempre estic allà en plan, Cristina, estàs treballant.
0: O sigui, però és molt hooligan.
1: No,
0: és
1: perquè...
0: Allà surt la Cristina potent, amb el tema futbol.
1: Sí. És l'únic moment que deixo de ser professional.
0: És més fàcil ser de l'Espanyol a l'Àrtic que a Catalunya?
1: No, crec que té la mateixa dificultat. Ningú ho entén, en realitat, quan parlem a tu, jo, de l'Espanyol. No ho hagués dit mai. Bueno, per què? O sigui...
0: No, clar, el Barça sí que... Ah, Catalunya-Barça, no? Això tu deus trobar moltíssim.
1: Sí, això sí.
0: L'Espanyol què és, no? Què és
1: Exacte.
0: Això de l'Espanyol?
1: No, el coneixen més que res per ser com una mica l'antagonista del Barça, no?
0: Tu el segueixes, l'Espanyol, des d'allà?
1: Sí, o sigui, ara, jo abans anava sempre a l'estadi cada cap de setmana, però des que estic allà dalt, pues, òbviament no, i quan baixo, és veritat que prioritzo més família que anar a veure els partits.
0: Però pots veure els partits des de
1: l'Àrtic? Sí, els puc veure o els puc escoltar a la ràdio. O...
0: Se senten els crits, no? Com hem sentit les balenes geperudes, sentim a la Cristina cantant els gols.
1: Bueno, cantava
0: del Roberto. Bueno, clar, que el primer l'han de fer, això és cert. No em portis per aquest camí,
1: no.
0: Que ens ho farem. Ja... Com portes això d'estar lluny de la família?
1: Complicat. Les primeres temporades... Ui, més fàcil. Ara em costa.
0: Cada costa més?
1: Sí.
0: Que tens la sensació que t'estàs perdent moments?
1: Bueno, però la meva germana té una nena petita. Ui.
0: S'està emocionant la Cristina, que està perfecta.
1: Soc padrina del fill de la meva millor amiga i el sento lluny.
0: I quan penses en el futur, et veus tornant?
1: No. És que és molt complicat perquè al final jo faig la decisió de marxar i de voler estar allà i m'agrada molt la vida d'allà. I... Que complicat. I quan vinc aquí és com, va, o sigui, és com la realitat de que m'estic perdent coses. Però és com... Ja no hi trobo el meu lloc.
0: Complicat, eh? perquè tu, clar, és el que tu expliques, sents que tu estàs a Kiruna i a la vegada saps que si vens aquí no estaràs tan clar. Bé com a Kiruna, però aquí està la gent que estimes. Aquí,
1: exacte. Jo si me'ls podies emportar tots cap allà dalt, me'ls emportava...
0: Mira que és complicat, però és la solució més senzilla que ara mateix trobo al...
1: Sí, sí. Jo sempre dic que feina sempre n'hi ha. I tant de bo me'ls pogués emportar tots, però...
0: També t'he de dir que per molts anys t'emocionis quan toquis clar. Aquest tema, perquè vol dir que hi ha un nervi, hi ha una cosa que...
1: Clar. Sí, sí. I, bueno, ara he trobat... baixo sempre que puc, però marxar és complicat.
0: Que suposo que també que quan els pares fan grans, tot...
1: No, i quan te comencen a preguntar, no? Tornaràs? Ens trobes a faltar? O la teva neboda ha fet això, o el teu fill l'ha fet això, i ja t'he dit que amb la meva germana i amb la meva amiga els estic super agraïda perquè m'involucren gairebé amb tot i m'envien fotos i m'expliquen i ens truquem, però clar, és com... Ai.
0: Bueno, ets la tieta enrotllada, sí. Que viu allà on el Pare Noel, no? Clar, t'han d'exigir... Però...
1: Clar, sí, sí, no? I tinc unes ganes que es facin ja grans i puguin agafar avions.
0: Doncs jo crec que pel que estem parlant, el teu llapis de memòria, Cristina, l'hem de tancar, em tanca els ulls de Charango, que és una manera, suposo, que quan surt tot això, no?, quan aflora, sí. Sempre et queda la música per tornar a casa. Per això tornar és tornar a casa amb els ulls tancats? Què? No pots ni parlar, eh?
1: No.
0: Comencem parlant d'aurores boreals i hem acabat.
1: Ai, sí. No, és que és dur, eh?
0: M'ho imagino. Sí. Cristina Masferrer, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Moltes gràcies.
0: Amparo Pérez a la producció, Andrei Vires a la web, Jordi Orós a la tècnica i un servidor. Us esperem demà divendres a partir de les 3 de la tarda. Demà és dia de Llapis de Memòria Col·lectiva i demà parlem d'una de les grans escriptores d'aquest país. Sí, sí. Mercè Rodoreda. Gràcies per ser un dia més. Que tingueu molt bona tarda. Fins demà.

l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls, dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i emprèn el vol. Aquí tens el meu desig. Camina, camina lluny, camina com qui vol saber-ho tot.

0: Cadena SER.
1: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empeny a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura. Viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
2: Blanca, estem buscant algú pel laboratori.
3: Ah, sí?
4: Saps per què ets aquí? Ets aquí per mentir.
3: Puc quedar-me embarassada o no? Possibilitats sempre n'hi ha.
4: A tu només t'he pogut treure dos òvuls que no serveixen.
5: Hem deixat una pasta.
4: Si el motor és vell...
6: In vitro. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
7: Estimo... Que ja es faci tan gran i jo tornar a ser una nena. Treure les estovalles bones, les sobretaules eternes. Fotos borroses on sempre es cola un dit. Una panxa es belluga, l'altra 100 papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
8: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu cap i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
9: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
10: Darrere d'un suc de poma ecològic hi ha molt més del que penses. Aliments ecològics produïts sense adobs ni fitosanitaris de síntesi química, sense conservants ni additius artificials, amb controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.

0: Avui, al balcó, parelles de fet amb Elisenda Roca i Manel Lucas. I després, les dades que demostren que la regulació del lloguer d'habitacions està funcionant i l'última hora de la unió o no de les esquerres. Farem Oasi Polític amb Miquel Noguer.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: La Seat Joan Bofill, bona tarda.
1: Bona tarda, Anna.
0: Això passava fa just una setmana.
2: The Nobel Prize in Literature 2026 is awarded to the Canadian author Anne Carson for her bold and inventive era.
0: A Estocolm s'anunciava la guanyadora del Premi Nobel de Literatura per a l'escriptora canadenca Anne Carson.
1: El Nobel és el reconeixement literari més important del món, que havia canviat la vida dels guanyadors i desperta la curiositat dels lectors pels llibres dels que potser mai n'havien escoltat a parlar. I no només això, una part important de la baula. Què passa amb els editors que, amb bon ull i olfacte, ja havien publicat autors que acaben amb el Nobel? Com els canvia ells la vida? És gairebé com si els toqués la loteria.
0: Un cas curiós és el d'aquest any, i ara canviaré el castellà o no m'entendrà, per saludar a l'editora d'Anne Carson en català. Ens anem a Mèxic. Allà hi ha la directora de l'editorial Vaso Roto, Janet Lozano. Bona tarda. Buenas tardes, Janet.
3: Buenas tardes.
0: Felicidades por la parte que te toca del Nobel de Anne Carson. ¿Te lo esperabas?
3: Bueno, lo deseaba porque creo que se lo merece, como muchos editores pensamos que algunos de nuestros autores se lo merecen. Pero estamos muy, muy contentos.
0: ¿Cuántos años lleváis editando a Anne Carson?
3: Mira, yo empecé a trabajar a Anne Carson en 1999 en un libro que me tomó 12 años traducir. La Escuela de Wallace Stevens. Sí, es un libro complejo porque incluye textos introductorios de Harold Bloom, pero lo que quiero decir es que allí es cuando yo le empecé a traducir en 1999 y está incluida en ese libro. Y de hecho Harold Bloom en su texto introductorio dice que es una voz inmensa y que lamentablemente él no vivirá para ver todo lo grande que sucederá a una poeta como Anne Carson.
0: Claro, Janet, Vaso Roto es una editorial creada para publicar en castellano poesía del resto del mundo. Ahora muchos oyentes se preguntan, ¿cómo acabáis publicando a Anne Carson en catalán?
3: Fíjate que tenemos interés y lo vamos a seguir haciendo, publicar a Anne Carson en catalán, porque tenemos interés de algunos de nuestros títulos que consideramos que son esenciales para la lectura del buen lector, los vamos a hacer en catalán. Nos interesa. El catalán es un lector muy serio.
0: ¿Ah, sí?
3: Y me percato cuando visito las librerías, tratan los espacios de librerías como templos. Eso yo nunca lo he visto.
0: Qué bonito esto. O sea, tractem las librerías com temples. ¿Traducís más poetas en catalán?
3: No, solamente tenemos a Anne Carson. Creemos tanto en ella que consideramos importantísimo que estuviera también traducida al catalán.
0: Janet, ¿y notáis ahora qué ha pasado a partir de ¿no? Es vuestra premio Nobel. No sé en qué ha cambiado. Yo decía que es un poco como que te toque la lotería. No sé si es exagerado.
3: No es exagerado. Es muy bonito pensarlo así. Pero también desde mi punto de vista ya personal, como poeta, como traductora, considero que es un premio que le viene bien al mundo. ¿Por qué pienso así? Porque los editores pensamos, al menos la misión, la visión y la filosofía de Vaso Roto ha sido ser serios en la elección de nuestros autores. Uh-huh. Y hay otras casas editoriales y yo respeto el modo de trabajar de cada una, pero hay casas editoriales que se meten a redes sociales a ver quiénes son las personas con más seguidores en redes, ya ellos publican y a mí no me parece que eso pueda ayudar al buen camino que debe de llevar la literatura en los tiempos convulsos que vivimos.
0: Y tanto. Janet, ¿y os han llegado más encargos de vuestros libros en español y en catalán, que es lo que nos interesa sobre todo?
3: Sí, se agotaron.
0: Se agotaron.
3: Se agotaron. Ahorita no tenemos existencias en nuestra distribuidora. Nosotros ya estamos con impresiones. y reimprimiremos en catalán también y sacaremos uno que teníamos pendiente, que es Economía de lo que no se pierde, que de lo que no se, la economía de lo que no se pierde, que es un libro bellísimo de Anne Carson. Uh-huh. Y que creo que en Cataluña va a gustar también. Es un libro que habla de Simónides de Ceos.
0: Sí.
3: El primero en utilizar cobrar, el poeta que cobra es cuando se está introduciendo la moneda en Grecia, pero lo más importante, Ana, para mí, es que Anne Carson incluye fragmentos de un primer poema de Simónides, y en uno de los versos dice: si lo visible fuese visible para ti, prestarías oídos a lo que digo. Y ese es el verso que marca la poesía de Anne Carson: hacer visible lo invisible y mirar las cosas pequeñas, el detalle. Y entonces no irnos con la grandilocuencia, los grandes eventos mundiales, no. El detalle.
0: El detalle, que diríamos. La cosa petita. Dime algún libro que tengáis de Vaso Roto en catalán para que estos lectores catalanes que también nos has dejado puedan ir a buscarlo.
3: Sí, tenemos Albertín, Rutina de Ejercicios, que me encanta, que trata de cuando ella está leyendo a Proust, que en Cataluña leen mucho a Proust.
0: Sí.
3: Tenemos La belleza del marido.
0: Sí.
3: Tenemos también, estamos por traducir Economía de lo que no se pierde. Uh-huh. Y De creación, que es el libro que le mereció el premio Princesa de Asturias, y también Norma enrevesada, que es un libro lleno de ironía, y es todo lo que escribe Anne Carson para mí tiene una importancia vital.
0: Ens ha quedat claríssim, ja ho sabeu, lectors catalans, Vaso Roto ens tradueix la Premi Nobel al català. Janet Lozano, fundadora de l'editorial Vaso Roto, poeta i traductora, moltíssimes gràcies per haver estat avui al balcó. ¿Me has entendido, más o menos?
3: Por supuesto que te entiendo, entiendo el catalán perfecto.
0: Cuando viajes algún día a Cataluña nos vienes a ver. Un abrazo muy grande, Janet.
3: Por supuesto, por supuesto.
0: Gracias. Aquesta ha estat l'experiència de l'editorial d'Anne Carson, una setmana després del premi, però té el Nobel un efecte de llarga durada per les editorials. Ens escolten dues afortunades que han trobat els seus autors premiats recentment. La Mariona Bosch, que és responsable d'edicions del Cràter, que publiquen en català el Nobel de l'any passat, Laszlo Krasznahorkai. Bona tarda, Mariona. Hola, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: I la Rosa Rey, d'Angle Editorial, que és l'editora de la novel·la Annie Ernaux. Bona tarda, Rosa. No, la Rosa no la tenim. Mariona,
4: sí, digue'm.
0: En el teu cas, li preguntava també la Janet, va ser com la loteria que l'Anne Ernaux guanyés el novel·la?
4: Sí, quan Krasznahorkai va guanyar l'any
0: passat. Krasznahorkai, sí, que ara m'he creuat, sí, perdona.
4: Sí, doncs sí, o sigui, de fet, era un llibre que ja estava funcionant, era un autor molt desconegut, però estava a punt de fer la primera reimpressió i, de fet, ja l'havia encarregat. Però llavors el que vaig fer va ser haver de fer una segona edició immediatament, perquè es va esgotar també la primera reimpressió. O sigui, que ara ja anem per el que seria la quarta, sí, sí.
0: Clar,
4: a veure, és un tipus de llibre que no té un perfil de best-seller, per tant, no es convertirà en un supervendes, però és un llibre que de cop i volta de tenir una venda o un coneixement o una acceptació modesta, doncs passa a tenir doncs una venda bastant bona.
0: Sí. Clar, l'exemple, no? Tango satànic, d'en Laszlo, sí. Abans de tenir el Nobel, quants periodistes et van demanar el llibre?
4: Quatre.
0: Quatre. I sis mesos després, quan ja li havien donat el Nobel?
4: Bueno, molts, tots.
0: De quatre a tots, sí, sí. Els... tots els periodistes.
4: Bueno, clar, en el moment, clar, el dia, pensa que el dia que es dona la notícia és una notícia que té molt de seguiment i tothom et comença a trucar. Sí, és una allau. Jo ho definiria, el dia i el dia següent són una allau.
0: Una allau.
4: De trucades, de whatsapps, de correus, de coses que es creuen... Sí. O sigui, passa d'un interès molt nínxol, diria, o de gent molt llegida o que ja el coneixia de sempre, a un interès massiu, sí.
0: Clar, tu no t'haguessis imaginat que això us passaria, no, Mariona?
4: No. De fet, tampoc... Bueno, no sé si els dies abans ja va pujar en les apostes, però era un nom que havia estat bastant avall. I tampoc... Jo, de fet, pensava que el guanyaria Cartarescu aquell any.
0: Sí.
4: I pensava que era com el que es quedaria com una mica el seu rol, perquè tenien com característiques bastant similars. O sigui, dos homes, literatura de l'est, que no és literatura eslava, amb aquestes etiquetes similars, no?, de literatura densa, difícil, especial, inclús experimental... I per mi va ser una sorpresa, sí. Recordo el moment en què van dir el seu nom i em va costar 3 segons processar-ho, dic, l'ha guanyat, sí.
0: Vas dir, sí, el meu escriptor hongarès, tu li dius, em sembla que li dius Horkai, no?
4: Krasna Horkai,
0: val, Krasna Horkai. Sí. Mira, ens està escoltant la Rosa, dèiem el 2022, una de les autores per les que va apostar Angle Editorial era l'Annie Ernoix, que va guanyar el Nobel el 2022. Rosa, què vas sentir tu aquell dia?
5: Hola, què tal? Com esteu?
0: Molt bé.
5: Doncs va ser un dia molt, molt feliç i bueno, va ser una festa, realment, perquè bueno, jo no m'ho esperava que ella guanyés el Nobel. De fet, ja havien publicat 4 títols d'ella quan li van donar. I Ernoix tenia una característica que era una autora que en català només havia publicat un llibre feia molts anys, que no havia funcionat, i per tant, bueno, nosaltres vam entrar això el 2019, vam començar a publicar-la, i quan va guanyar el Nobel va ser una alegria molt, molt gran, clar.
0: Clar, és sí, que sí. En el fons és una aposta, jo no sé com hi arribes tu, a l'Annie Ernoix.
5: Jo arribo d'una manera, bueno, com arribem als editors a aquestes coses, molt personal, perquè va passar que jo estava estudiant francès i vaig llegir Pura Passió en francès. Per què? Perquè era un llibre curtet, perquè era, no sé, era un llibre que em resultava fàcil de llegir, sabia qui era ella, però no l'havia llegit mai. I quan vaig llegir aquell llibre vaig pensar que tenia moltes coses de les que ara estàvem parlant, tot i ser un llibre publicat feia anys. I a partir d'aquí doncs em vaig decidir a publicar-la. No em vaig barallar amb ningú. Segurament la Mariona tampoc, no ho sé. Eh?
0: No Mariona, sé si Mariona, tu tampoc, no?
4: Exactament, amb ningú. No.
0: No tenia
4: pretendents. Primera oferta acceptada immediatament.
5: No. Que això són coses curioses, és a dir, que cap de nosaltres, per tant, estàvem mirant les llistes, no?, quan vam decidir contractar-la, i això també fa una mica més d'alegria i tot, no? Jo crec que no és una aposta per una possible guanyadora de Premi Nobel, sinó que és una aposta pel teu catàleg, no?, i per una literatura que t'agrada. Sí.
0: Clar, Mariona, i després imagino que desperteu també l'enveja de qui algú segur que et va dir, escolta, Laszlo Krasna Horkai, no sé no, qui és aquest home, no?, i tu apostant quan els altres no ho acaben de veure, clar.
4: Sí. Bé, de fet, és una cosa que una de les primeres preguntes que et fan, això que li has també preguntat a la Rosa, que és com vas arribar, no? Perquè a vegades hi ha autors que guanyen el Nobel que precisament no són gaire coneguts. Llavors, una mica la pregunta molts cops és aquesta, no? A mi també em va sortir... És un autor que vaig llegir per primer cop en un fragment d'un dossier d'una assignatura, perquè precisament com que tenia, bueno, dins de la classificació d'autor postmodern, un exemple de text o de literatura que treballa el temps no lineal, etc., no? Com una cosa molt experimental i molt estranya, però clar, en el moment en què ho llegeixes, dius, uau, jo he de tornar aquí i he d'anar a fons amb aquest autor, no?
0: Clar, un cop ja han guanyat el Premi Nobel, imagino que aleshores sí que altres editorials igual us el volen pescar. Això passa, Rosa? Tu t'han intentat treure l'Annie Ernoix?
5: Que jo sàpiga, no. Que jo sàpiga, no, perquè també és veritat que aquí, bueno, dins del sistema editorial hi ha moltes baules pel mig, no? Mm. I en el cas de Nierno, que pertany i els drets se'ls gestiona la pròpia editorial francesa, que és Gallimard, he de dir que en això Gallimard sempre s'ha portat molt bé tant amb la Nierno com amb altres autors i autores que creuen molt en la continuïtat d'una editorial.
0: Mm. I en el teu cas, Mariona, i... te l'han intentat robar?
4: Bueno, de seguida la gent em va escriure i em va preguntar què vols fer i jo li vaig dir, home, el vull seguir publicant.
0: Home, clar. I
4: va dir, val, pues amb ell li sembla bé.
0: Clar, i es tornen més cars, de totes maneres? En
4: sí,
0: què canvia?
4: Sí.
0: En què es nota?
4: Sí,
0: és a dir, poseu-me un exemple. Com canvien les relacions en aquest sentit, econòmiques?
5: Bueno, clar, el que estàvem dient, que jo no m'havia barallat amb ningú, doncs vol dir que l'avançament que tu has fet és un avançament molt prudent. Al mateix temps que fas un avançament prudent, sí que alhora, en el nostre cas almenys, jo sí que vaig fer una previsió. Ja et dic que havíem publicat 4 títols fins al moment de guanyar el Nobel i ara portem publicats 10 títols de Nierno. És a dir, la continuïtat de l'autora també és una aposta, no? Uh-huh. I el que passa és que aquest avançament prudent, a partir de guanyar el Nobel, doncs sí que és veritat que es va haver de pujar.
0: Multiplicar per 2, per exemple?
5: Sí. Diria que
0: Mariona també. M'he llançat a la piscina,
4: seria...
0: no tenia ni idea. És com...
4: Seria això.
0: Mariona,
5: però bé, però, perdó. Està justificat, en aquest cas. Vull dir que...
0: Té lògica.
5: Que en altres casos potser no, però en aquest cas sí que el veus justificat.
0: Ara, els vostres sous no s'han multiplicat per 2.
5: En el meu no, en el teu marit.
4: El meu no s'ha multiplicat per 2, però sí, jo també veig que està justificat el que em va demanar la gent. A més que jo vaig sentir que era un Nobel tan merescut, vaig dir, ostres, que s'ho mereix, que dius, clar, és que no m'estranya, perquè també això, el primer avançament havia estat, com diu la Rosa, prudent. També sapiguem que era un autor que no era gaire conegut, no? Llavors, quan guanya el Nobel i et demanen el doble, doncs jo crec que és raonable.
0: És comprensible. En tot cas, la medalla del bon olfacte, d'haver encertat, això no us ho treu ningú ja. Un llibre de Laszlo Krasznahorkai, Mariona, que ens haguem de comprar en català. Digue'n un.
4: Doncs vam començar amb Tango Satànic, que és l'únic que hi ha publicat, i ara en Carles Dax, que és el traductor magnífic de la primera obra, està en Melanconia de la Resistència, que és el segon.
0: Apuntat. Rosa, què fem amb l'Annie Ernaux? Quin llibre en té més?
5: Jo diria, mira, Annie Ernaux pot centrar per qualsevol lloc perquè sempre parla sobre la seva vida i és com si cada llibre fos un afluent que arribés a un riu, que és la seva obra, no? Però jo, si hagués de començar amb algú, començaria amb Memòria de noia o amb Els anys.
0: Els anys és el que he llegit jo, també.
5: Sí, a mi Els anys m'encanta. Sí,
0: meravellós. Moltes gràcies, de veritat, a les dues.
5: Una coseta
0: digues.
5: Jo també volia dir que tots els ha traduït Valeria Gallart, que aquí la figura
0: molt bé.
5: Del
0: la feina dels traductors
5: cas,
0: importantíssim,
5: sí,
0: tens tota la raó.
5: I tant.
4: Moltes gràcies.
0: Gràcies, Mariona Bosch, responsable d'edicions del Cràter, editor de Laszlo Krasznahorkai, en català, la Rosa Rey, d'Angle Editorial, i editora de la Nernoja, en català. De veritat, gràcies per compartir les ganes de llegir
5: gràcies.
0: I a seguir creuant dits i apostant, que és la vostra feina, i la feu molt bé. Una abraçada.
5: Adéu, bona tarda.
4: Gràcies.

0: i ser Catalunya al balcó amb Anna Puigvoltes.
1: Joan, què està passant i què recollim del dia?
2: És de fa poca estona aquesta notícia. La Junta Electoral ha obert expedient al president Pedro Sánchez pels anuncis sobre habitatge que va fer a la Moncloa. Aquesta Junta ha acordat obrir un expedient per possible vulneració dels principis de neutralitat, objectivitat i igualtat al president en la roda de premsa que va fer el dia després de convocar les eleccions. El PP va presentar denúncia i ara la Junta considera que quan Sánchez va comunicar en una roda de premsa el contingut dels dos decrets d'habitatge anunciant que els tornava a intentar aprovar després que Junts els tombés, doncs que aquells anuncis, aquella roda de premsa a Moncloa va trencar la neutralitat. Ara encara la Junta Electoral ha denunciat si hi ha o no sanció pel president espanyol, però de moment hi ha aquesta obertura d'expedients. I el Ministeri de Defensa ja ha traslladat al Ministeri de Justícia els àudios en què s'escolta a un grup de militars desplegats a Ceuta que presumeixen així dels cops i les pallisses que han, fet a migrants.
3: Passa que si no van fer molt amb el passat de l'edat, quan van fer ser prou, però...
2: Con guantes duele, sin guantes mola más. És només un extracte d'aquests àudios en què se'ls escolta riure en aquests militars. Ja estan en mans del jutjat de guàrdia de Ceuta i també en mans de la fiscalia. També avui la SER està explicant altres testimonis, per exemple el d'en Walid, que el van despullar mentre li cridaven vete a tu país, desenes de testimonis que ha recollit Amnistia Internacional amb tractes inhumans per part d'alguns militars que podeu veure a cadenaser.com. Tot això a 24 hores de la data límit perquè hi hagi acord o no entre els partits a l'esquerra del PSOE. De moment, cap novetat, en parlarem a les 8 hores i política amb Miquel Noguer, director del País a Catalunya, i també parlarem del bloc Papallona perquè quatre dels llogaters d'aquest edifici al carrer Llançà, a tocar de la plaça Espanya, s'han organitzat per deixar de pagar el lloguer al propietari. Denuncien que no els vol renovar el lloguer per fer-hi lloguer d'habitacions i han convocat aquests quatre llogaters aquesta vaga de lloguers. Així que a partir de les 8 també parlarem amb ells.
1: Núria Vilamar, avui al capdavant de la graderia del balcó, com estàs?
4: Bona tarda, Anna, què tal?
1: Què ens explicaràs avui?
4: Doncs que tenim una bona notícia en clau Barça perquè Rafinha torna a entrenar i això és bona notícia, Anna, perquè ara el Barça té per davant Betis, Paris Saint-Germain i Madrid. Poca broma,
1: aquest... necessitàvem en Rafinha
4: sí.
1: Recuperat.
4: Poca broma amb aquest triplet de partits que té el Barça, per tant, bones notícies, marxarem cap a Madrid per sucar una mica de pa amb tot el que està passant amb Mourinho, la polèmica arbitral i tot plegat, sí. I ens esperarà, Anna, abans de tancar la graderia, un jove català, 23 anys, de Balsareny, que fa pocs dies s'ha proclamat campió del món de motocross. Per tant, parlarem amb ell perquè ens expliqui una mica aquesta fita i sobretot una mica el món del motocross a Catalunya, que sembla una mica llunyà un d'aquests esports,
1: sí, però,
4: dels quals malauradament...
1: Molta tirada, no? Correcte. Cada cop més.
4: No, Déu-n'hi-do. Per tant, parlarem amb el Guillem Ferrés, que fa pocs dies ha estat campió del món.
1: Doncs t'espero, a quarts de nou.
4: Fins
1: gràcies,
4: ara,
1: Núria. Fins ara. Carbo, com estàs?
5: Què tal? Bona tarda.
1: Que ve la pluja. Encara
5: sí.
1: No, però està venint. Ho noto.
5: Notes.
1: Sí, ho
5: però...
1: noto.
5: Notes que dissabte no t'has de preocupar, diumenge, bé, estem al mes d'octubre, i perquè la gent s'estarà planificant el cap de setmana.
1: No, i que no es confiï, que avui feia molta calor.
5: Sí, però jo dic més en el sentit que tampoc la gent ara es pensi que no es podran fer activitats el cap de setmana, perquè dissabte sí. De fet, demà encara pràcticament tot igual. Petits canvis, com avui, sol, però estones de núvols abundants a la costa i al prelitoral, demà més abundants a les comarques de Girona, aquesta pròxima nit i demà al matí boira a tota la Catalunya central, compte si heu de viatjar, heu de circular per l'eix transversal, perquè aquí la visibilitat en molts moments serà reduïda, i temperatures d'augment demà sense a canvis significatius, altes les mínimes, també les màximes, és a dir, on faci més sol, tornarà a fer una mica de calor. Avui, a alguns barris de la ciutat de Lleida s'han fregat de nou als 30 graus de màxima. I el cap de setmana? Doncs això, si voleu fer activitats a l'aire lliure, dissabte encara es podrà aprofitar força, perquè fins la tarda i sobretot ja la nit, no esperem que arribin els canvis de temps. Sí que dissabte ja hi haurà més núvols, començarà a baixar la temperatura, no farà calor, i la nit de dissabte a diumenge és quan començarà a ploure, sobretot diumenge. De moment no està clar
1: no
5: si...
1: No sabem on, exactament.
5: No, sí. Plourà molt a les comarques de Girona, Barcelona i nord de Tarragona. Ara el dubte, ahir es veia més clar, ara tenim dubtes de si també plourà a les comarques de Lleida, on fa falta per temes agrícoles, i a les de l'interior de Tarragona. Això encara pot canviar una mica, però seria sobretot a les comarques de Girona, Barcelona i nord de Tarragona, on diumenge plouria, a estones amb intensitat, i amb un descens de la cota de neu que anirà acompanyat, evidentment, d'un descens de temperatura que farà que diumenge o faci fresca o faci fred, depenent de la comarca.
1: Per tant, compta una mica amb les tornades de cap de setmana.
5: Sí, al final del diumenge ja haurà acabat, més o menys. Ah, és a dir, que en aquest sentit encara serà potable la cosa.
2: Que la gent faci coses a l'aire lliure dissabte,
1: exacte,
2: millor, que diumenge
1: claríssim.
2: Ja està.
5: Alta muntanya diumenge, sí. Això ja no ho sé, perquè...
1: Allò que dius tu sempre, neu... allò que dius neu molt d'hora i torneu aviat.
5: Neu seria la paraula clau.
1: Neu.
5: Per això dic que si voleu fer activitats d'alta muntanya, millor que tingueu molt coneixement, que aneu ben informats, perquè la neu baixarà dels 2.000 metres al llarg de diumenge, de manera que molta atenció en aquest sentit.
1: Demà ho acabem de tallar. Gràcies, Carbó.
5: Que vagi bé.
1: Antoni Suárez és el control de so. Ara són les 7:25 d'aquest dijous, 15 d'octubre. Joan, què ha de sonar?
2: Blondie.

Si hi ha un retorn que ha passat a la història de la música és quan Blondie, després de separar-se, va fer un gran retorn, i sobretot amb aquesta cançó, que de cop va ser un èxit que ningú s'esperava, amb aquesta cançó Maria. Recordem una mica què va passar amb Blondie. Era l'any 82, estaven en plena forma perquè ja havien publicat 6 àlbums, i ara atenció que venen hits, no només el de Maria, sinó que n'escoltarem uns quants. Què havia fet Blondie abans d'aquell any 82? Perquè tinguem una mica consciència de què estem parlant quan Blondie va decidir separar-se. El primer àlbum, Parallel Lines, a principis dels 70, que tenia aquesta, Heart of Glass.

0: Jo crec que ho hem de dir, és que tenim la Elisenda Roca aquí, sí. El Manel Lucas ballant. Però
1: perquè
0: és
1: que som superfans.
0: Però superfans.
2: És que clar, som, de la, som del mateix any, la mateixa generació, el Manel i jo, per
3: exacte.
2: Tant... que escoltàvem quan tenia 18-20 anys, bueno, Blondie.
3: Vaig, quan fèiem primer de carrera ja ens vam conèixer, vaig sí, comprar sí. El primer disc. O sigui, tu i Deborah Harry us els vaig conèixer.
2: Alhora, sí, sí, exacte. Sí, sí, sí.
0: Tu pensaves doncs... que faria sol la música avui,
1: no,
0: impossible.
1: No, però això m'agrada molt, això m'agrada molt, perquè després anem amb àlbums següents. Van fer la banda sonora d'American Gigolo i una de les cançons aquesta, Call Me.

0: Cantes bé, Elisenda.
1: Ens les sabem totes,
0: però entones,
1: Ens les sabem totes.
2: Aquesta és una versió, aquesta.
3: Aquesta és la versió? Ah, val. Doncs l'he escollit malament, aquesta.
2: No, és un gran hit d'ells. No, ens agrada, però vull dir que no és...
3: No és original seva.
2: No és original seva, sinó que...
0: Consti que ha decidit parlar de Blondie, en Joan, sense saber encara qui venia de...
2: No, ara l'estem boicotejant.
3: Ara de cop tinc una mica de pressió, perquè jo avui he fet recerca una mica i he anat buscant la discografia d'aquesta gent, però bueno...
1: Però tu, que ets jove, t'agrada el que estàs...
3: Sí, m'agrada, molt
0: bé. Home, és que és... Allò que es diu és transversal per totes les generacions.
3: Totes les cançons les coneixia, les havia escoltat, el que passa que no ubicava cronològicament quina era abans, quina era després...
1: No, però la sents i t'agrada, vull dir, ha envellit bé, diguem, oi?
3: Ha envellit molt bé.
1: Com nosaltres, Manel.
3: I encara més les que us posaré ara. La cosa és que ells, any 82... pleguen, val? Decideixen plegar per les tensions, sobretot també per la malaltia del guitarrista i el fundador, en Chris Stein, que també era la parella de la cantant, de la Debbie Harry, i ella es va recuperar, ella el va estar cuidant, i no va ser fins 15 anys després que decideixen tornar ja sense ser parella, sinó mantenint una bona amistat, i tots dos doncs truquen a la resta de la banda. En Gary Valentine, el baixista dels inicis, s'hi suma, però en Frank Infante i en Nigel Harrison queden fora. De fet, tots dos, aquests dos últims, l'Infante i en Harrison, denuncien els seus antics companys perquè no els conviden a la reunió i qüestionen també l'ús que en facin de Blondie, dient, escolta, nosaltres també som Blondie.
0: Però no els conviden per alguna cosa.
3: Decideixen que en la nova etapa doncs, ells no els hi volen.
1: Era saber que devia passar allà.
3: Exacte. I ens anem al...
2: La Yoko, no culpa la Yoko.
3: I ens anem al 97, quan ja fan el seu primer concert de retorn en un festival de Washington. He trobat el so, que m'ha estat difícil, però és el so d'aquest gran retorn de Blondie l'any 97 en un festival. És important, però tampoc és un gran festival i un gran retorn. I en aquí, alguna de les coses que fan és versionar a The Doors amb aquesta cançó. Si s'escolta una mica, però crec que s'escolta bé.

0: Bueno, hi haguéssiu format, us hagués agradat ser en aquest festival de Washington a veure el retorn dels Blondie any 97?
1: Sí, segur. El que passa que tant
2: una pregunta
1: com
2: retòrica,
1: jo,
2: no?
1: Sí, tant amb el com jo hem viscut uns festivals que quan mires enrere, quan el meu fill em diu, tu vas ser al Live Aid, tu vas ser, i li vaig dient sí, i tu vas veure Queen en directe, sí. I clar, menys els Beatles, que jo, clar, es van separar el 69, no, eren bebès tu i jo.
2: Ara no et pregunto, ja has comprat?
3: Perdona, jo me'n recordo.
1: Sí, home, però per favor, som del mateix any, clar, home, 7 anys eren bebès, no estem per anar a concerts.
2: I no compraveu les entrades 3 anys abans, no, com ara?
3: Això no passava.
1: No passava, perdona, taquilles de Gran Via Arribau, deien.
3: Exacte. I feies una mica de cua, i ja està.
2: I ara vas al festival.
0: Seguim a l'any 97, amb aquest retorn de Blondie.
2: Pensa que hem d'acabar a 2:15.
0: Sí. Però allò no va ser l'inici d'una gira de retorn, és a dir, després van començar a fer concerts, i de cop anuncien nou àlbum, que clar, era el primer àlbum dels Blondie en 17 anys, que es diu No Exit. Clar, després de 15 anys tornes i ho fas amb aquesta cançó que arrasa, Maria, número 1 a tot arreu.
2: Fer això amb karaoke és impressionant.
1: Impressionant.
0: I des de llavors, aquesta gent, des de l'any 97, han anat fent molta música, molts àlbums. El 2017, de fet, és l'últim que havien publicat, que es diu Pollinator, amb cançons com aquestes, que és Long Time.

0: Escolta, no és del 70 i 80, però és molt bona aquesta cançó.
1: Són l'alegria feta amb música,
0: eh? 2017, sí, exactament. Està molt bé i us recomano que l'escolteu, perquè jo no el coneixia molt, la veritat, aquest últim àlbum, i m'he posat algunes cançons i estan molt i molt bé. Per què estic parlant de Blondie? Doncs notícia d'aquesta tarda és que gairebé una dècada després hi torna a haver nou àlbum dels Blondie.
2: Ostres.
0: Sortirà al febrer del 2027, es dirà High Tide, i avui han publicat...
1: Estan plorant, aquests dos.
3: No. És que m'acaba d'ensenyar que la Blondie té 81
2: anys. El David Harry té 81 anys.
1: No, aquesta foto que m'estàs mostrant és de fa anys, no? Perquè
2: ja
1: era... Deixa que em digui la recepta.
2: Ja era de mitjana una mica més gran que la resta. La David Harry era més gran que els seus col·legues i que la mitjana dels...
3: Sí, però vaja, el guitarrista en deu tenir 79, eh? Vull dir, veure.
2: Sí, clar, però vull dir que...
3: 81, Manel.
2: 81.
1: I nova música,
0: febrer del 2027. I avui podem escoltar la primera cançó d'aquest àlbum que han publicat fa molt poca estona. Així que, mira, és meravellós. Si voleu, l'escoltem.
1: Són uns privilegiats,
0: l'escoltem. Es diu Spectral Eyes.

0: veu inconfusible de la Debbie, els seus 82 anys.
1: I a més, escolta, meravellosa, no? Encara?
2: Sí, sí. Meravellosa. Avui ens esteu alegrant la tarda.
3: Sí.
2: Perquè
3: sí, sí,
2: nosaltres, sí, que tenim 20 anys menys... No, tenim 20 anys menys, escolta'm, 81, jo vull arribar com ella.
0: I us dono algun detall més d'aquest àlbum, per si us interessa, que hem dit al febrer del 2027, High Tide té 13 cançons que ha fet la Debbie, en Chris i també en Klemburg, que va deixar gravades les bateries abans de morir. Recordem que va morir amb 70 anys el 2025.
1: Va deixar gravades les
0: bateries. Li faran
1: bateries.
0: Un homenatge, ja feia des del 2022 que estàvem preparant aquest àlbum. Per tant, a més hi ha participat l'exguitarrista de The Smiths, en Johnny Marr, en Glenn Matlock del Sex Pistols. Vull dir que serà un àlbum interessant. Pregunta, això vol dir que si ve àlbum, ve gira? La pròpia Debbie, en una entrevista a la NME, va dir que
1: no ho veu
0: massa clar, no això de gira, que tornen amb nova música, però una gira ja
1: ens
0: és una altra cosa. Ja
1: ens conformem.
2: Ho ha dit l'Anna,
1: doncs
2: ens conformem.
1: A veure,
2: no tothom ha de ser Mick Jagger.
1: No,
3: a més a més, després t'obliguen a fer això, a entrar a la pàgina web, sí, que està allà esperant, no estem per això.
1: Obrir-te una aplicació perquè t'has quedat sense entrades i estàs esperant tot el dia si en surt alguna.
3: Sí,
1: no. T'escoltarem, Debbie, amb el disc.
0: 27, al febrer de l'any que ve.
1: Molt bé. Ens quedem amb la Blondie, però res, 2 minuts que anuncis i comencem la nostra parella de fet. Ja ho heu escoltat, la Llegenda Roca i Manel Lucas amb ell.

0: 7:41, aquí estàvem amb l'Elisenda Roque i Manel Lucas, encara parlant de Blondie,
1: sí,
0: eh?
1: Sí,
2: totalment.
0: Ha sigut que encara no sé ni com redreçar això per començar a parlar dels nostres temes. No, va, però va, comencem.
1: Va.
0: Elisenda, vols parlar d'un tema que toca de prop al Manel?
1: Et juro que adoro el Manel, l'adoro, ens coneixem, ja ho ha dit des de primer, a Bellaterra, quan fèiem Ciències de la Informació, que és com es deia la carrera aleshores, Ciències de la Informació.
3: Això em sembla increïble.
1: 5 anys, eh? 5 anys, no 1, 2 i 3, 5.
2: A classe, sí, i amb cotxe, jo et vaig portar amb cotxe, potser?
1: Segurament, jo havia anat amb cotxes de tothom, perquè jo no conduïa, de l'Àngels Lafuente, que està des de fa 1000 anys a Catalunya Ràdio, que us passa a Madrid.
2: Està jubilant.
1: Ah, clar, és que clar que jubilen els que poden a jubilar, nosaltres no ho farem mai. Bé, una abraçada a l'Àngel de Fuentes, si ens sent, que tenia un 2 cavalls Charleston, que m'encantava.
2: Sí.
1: Bé, tot, clar.
0: Tot sí, sí, governable, aquesta parella de fet.
1: No, moment, hi havia anècdota.
2: Anècdota pública amb cara d'estupor,
1: no,
2: eh?
1: Anècdota per al balcó. A mi em ve un dia un noi pentinat i planxat i meravellós, amb uns ulls i alt, i hola, Elisenda, em diu, dic, caram, jo que sóc tan, diguem, amb això timidota, dic,
0: sí,
1: encara hauré lligat, encara hauré lligat. Oi, sí, molt.
3: A quin any això?
1: Això eren, no sé, eren els 90, començaments, no, 80 llargs.
0: Vale.
1: Total, que resulta, clar, jo no el reconeixia, perquè jo, el meu company, era un company que portava malenes, les ulleres de cul de got, com Mr.
2: Sí.
1: Magoo, bueno, era un tio que era hippie, de cop i volta me'l veig amb un trajo pentinat i planxat, era el Jordi Llompar.
2: Ostres, clar, és veritat.
1: Jordi Llompar.
2: Va canviar, va canviar.
1: Jo vaig pensar, si hem estudiat junts ja, clar, com la Maria Sol Galdón, que anava amb un capatxo d'aquells.
2: Sí, feia dos com ella, sí.
0: La gent canvia.
1: Clar, la gent canvia. No, i de cop te la veig als programes aquests moderns, que el plàstic i llocs així, dic, ostres,
3: quina
1: com
3: promoció,
1: ha canviat.
3: Quina promoció, no? Quina promoció.
2: Sí,
1: sí,
2: i
1: una
2: tant,
1: promoció.
2: En Grasset.
0: Oh, que va tots,
1: L'Àngels Barceló,
2: Grasset,
1: crec que feia
2: mitjans.
1: La Barceló, no, la Barceló i Pellicés em sembla que és un curs més que nosaltres, diríem. Sí.
0: I tots van acabar
3: quina
0: TV3,
1: l'Espanyola,
2: nosaltres vam començar a la carrera l'any 81 i TV3 es va fundar el 83, clar.
1: Mira.
2: Va haver molta gent que va anar a parar allà, i Catalunya Ràdio, i tant.
0: És a dir, que vau tenir
2: sort. Però aquest és el tema que tenies preparat.
1: No, no, no, no, no, no, no,

0: de musicals que hi ha, de veritat t'ho dic, o sigui, canta com els àngels.
1: Sí.
0: Bé, aleshores, i avui he començat... estic molt dispersa.
1: Tres quarts d'avui, no passa res.
0: Avui he començat a veure aquell, que com el seu nom indica, va sobre Rafael.
2: Home!
0: Mireu, he triat aquesta música. Anem a posar Adriano Celentano.

0: Rafael, val.
1: L'any 72, Adriano Celentano, per això he triat aquesta cançó, va parodiar la música anglesa que estava envaint Itàlia. Tots els que Itàlia valoren molt la seva música, d'acord? I aleshores acabem veure que hi havia una invasió brutal. L'any 72 va fer aquesta cançó que es diu Prison Calling Ensign and Chusel, que no vol dir res.
0: Que s'escriu tot seguit, no?
1: Sí, tot seguit. I aquesta cançó que tenia una gogó a darrere, que era joveníssima, Rafaela Carrà, que eren molt amics, i està allà ballant com una gogó, aquesta cançó és una cançó fake, és a dir, no hi ha ni una sola paraula
0: que s'entengui.
1: No, s'ho va inventar tot. I si l'escoltes fa molt de riure, perquè és "And the one they must, I'm gonna be to die", no diu res.
2: Sí.
1: Bueno, va arribar a ser número 1 a molts països d'Europa. Itàlia, sens dubte, perquè Adriano Celentano era superestimat.
0: Impossible cantar-la, no? Perquè, clar, aprendre...
1: No et pensis, eh? Per, a mi em surt "Prison Calling Ensign and Chusel", perquè ja t'ho saps. Bueno, va ser
2: una... l'antecedent de SRG.
3: Sí.
1: Perdona, Sergi, ja és una còpia, és un homenatge.
2: Sí.
0: Però això què tenia a veure
1: amb Rafael? I això té a veure amb què? Clar, hi ha biopics.
0: Necessito un croquis avui.
1: Hi ha biopics que els actors el que fan és intentar, és molt difícil el que fan, intentar recrear aquella persona, sovint són vius, com en el cas de Rafael i com en el cas de Gènesi, del Bulli. Sí. Sovint van al rodatge ells i els fills d'ells, perquè es veu que el Jacobo Martos, un dels tres fills de Rafael, anava cada dia al rodatge, que estan actuant amb una pressió, i a més ells mateixos s'imposen el "no et passis", perquè si no ens en anem a Polònia. Clar, ens anem
0: a la paròdia,
1: a la paròdia, clar, que ja clar, està buscada la paròdia.
2: Sí, no,
1: és molt difícil, trobo, i està molt ben fet. Li van massaguer fa un Juli Soler, que molta gent que va conèixer el Juli Soler, el Celsia, diu fins i tot que es queda curt, perquè el Juli era una força a la natura.
0: Clar, tu estàs parlant ara amb Franco.
1: Clar.
2: Però no, no ve els rodatges.
1: Millor.
2: Ni els fills.
1: Quin
2: ni...
1: ensurt.
2: La filla no ve tampoc.
1: Millor també, eh?
0: Tampoc, no hi ha pressió.
2: Tampoc
0: no hi ha pressió.
2: Li va bé
1: no,
2: el tema.
1: Però aleshores... vull destacar, jo sé que el Carlos Santos, que fa el Rafael ja quan és més gran, el noi que fa de jove està molt bé, no canta res, ja ha dit ell que no canta res, que és molt dolent cantant, però Carlos Santos sí que canta, i és més, ell ha explicat en alguna entrevista que ell, quan la seva mare estava allà cosint, doncs el Carlos diu, home, jo el que cantava era "por Rafael", a més jo canto. Diu, i clar, em va fer una mica de ràbia, he buscat qui ha posat la veu, que ho fa perfecte, eh?
0: Sí.
1: No és Rafael qui canta, és un actor de doblatge musical que es diu Sergio Romero, des d'aquí el felicito, perquè és
0: magnífic.
1: O sigui, no, és que jo em pensava que era Rafael, vaig haver de buscar-ho. Jo, això, periodista que sóc,
2: vaig
1: a buscar qui canta, si són ells. No, és Sergio Romero. Aleshores, vull destacar que és molt difícil, tant Gènesi com aquell, buscar aquell punt de no passar-te, clar, en el cas de... tant en el cas de Ferran Adrià, com, clar, superimitat, com en, era el Cesc Casaroves, no?
2: Però,
1: clar, superimitat per molta gent, per l'altre i per un munt de gent.
0: Sí,
1: com en el cas de Rafael, que és molt histriònic, és molt fàcil caure amb la paròdia.
0: I no, no.
1: I no tu. I fan una recreació...
3: L'altre dia vaig llegir que la Madonna té molts problemes per fer la seva biòpic perquè ella mateixa ha escollit l'actriu que vol que li faci d'ella, que és
1: això
3: la,
1: no
3: Julia,
1: ho poden fer.
3: La Julia Garner. I ella està controlant absolutament tot el procés del biòpic. Universal s'ha tirat enrere ara i no se sap ben bé què està passant amb aquest biòpic, però la Madonna vol tenir absolutament tot controlat.
1: Això és un problema.
3: La pel·lícula sobre ella.
0: Això és
2: una mica de màniga ampla, no?
1: Jo no sé
0: tu,
1: si
0: per al·ludit.
1: Jo no sé si el Ferran Adrià, tu com a productor, si va estar molt al damunt i va...
2: No t'ho sé.

0: Sí, perquè és la meva productora, és minoria absoluta, però jo no hi vaig estar directament, però sí que hi ha estat, i el Ferran, a més, ara està fent, d'alguna manera, ell està fent promoció amb els mitjans,
1: tant,
0: el
1: van,
0: a la Revuelta, a altres llocs, i parla de la sèrie.
2: Vindrà al balcó algun dia, està demanat.
0: I ha quedat content, i és veritat que la sèrie s'ha fet complicitat amb el Bulli Foundation i això, però bueno, li ha donat un marge, i realment la imitació és una imitació.
2: És que no és una imitació.
0: No és una imitació,
2: és una creació.
0: Però clava el tipus de veu de Ferran Adrià, que és tan característic.
1: Sense passar-se. És
0: no,
1: que
0: sense,
1: bo és que...
0: Sí, no, clar. És que en comparació amb el Cesc Casanovas, que de Polònia el Cesc Casanovas va més enllà. Exagera.
2: I fa paròdia.
0: Exagera la imitació.
1: Bueno, això és paròdia.
0: Que això és el que li correspon a un programa d'humor.
1: Ho fa molt bé i t'està bé.
0: En canvi, en l'altre cas...
2: Ara, una cosa, el procés és el mateix, no? Estudiar-se'l.
0: Sí, el procés és el mateix. El que passa és que llavors ens has d'anar a que s'assembli o que exagerà i que faci riure. I
1: jo mai hagués dit que el Miquel Fernández, mira que el conec, va gravar fins i tot, que no va poder fer-ho, però s'anava a fer una sèrie a Madrid, un musical del Guillem Clua que es deia 73 raons per deixar-te, el primer que va gravar allò, a Oído, va ser ell, amb la Mercè Martínez, cantant meravellosament. I el Miquel mai m'hagués imaginat que es pogués assemblar o que pogués recrear Ferran Adrià.
0: És que es va presentar el càsting per un altre personatge.
1: Veus?
0: I un cop va estar allà li van dir, i què tal Ferran Adrià?
1: És que clar, i aleshores ara el veig i penso, no, havia de ser.
2: Clar, jo aquests dies que l'escolten molt, va estar també aquí a Catalunya, ha arribat a explicar que el Miquel, que un dia el Ferran Adrià estava a casa amb la seva dona, però estava la sèrie posada, i la dona va dir...
1: Què dius,
2: Ferran? No,
1: és que de veritat, jo el que voldria destacar en aquest món convuls que vivim és que un bravo ben gran per aquests actors que s'arrisquen, perquè és que hi ha una línia molt fina entre arribar a la paròdia o realment fer una creació de personatge.
2: Però deixa'm preguntar-li al Manel, si ara et fessin fer ara una pel·lícula molt seriosa i et fan fer de Franco, no?
0: Sí.
2: Manel, i no has de fer paròdia, l'has de fer, també el faries.
0: Sí, clar, que jo no sóc actor.
2: Però t'atreviries?
0: Jo faig això perquè, mira...
2: Ja, però t'atreviries?
1: Perquè t'ho passes bé, digues la
0: veritat. Perquè m'ho passo bé i perquè, mira, vam començar com una tonteria quan fèiem ràdio i va fer gràcia i a partir d'aquí hem seguit endavant i ja fa més de 20 anys, però bé, 25. Si ho faria... Sí, perquè no, a mi m'agrada fer aquestes coses, però no em triaran mai a mi, perquè precisament per això, perquè hi haurà
1: perquè
0: gent,
1: ja hi ha la paraula,
0: molta gent que ho farà molt millor. A més, tothom veuria el personatge, és a dir,
1: veuria el personatge de Polònia.
0: Ningú es prendria en sèrio la pel·lícula perquè tothom veuria el personatge.
1: Això també té raó amb això, no, però realment no, des d'aquí voldria felicitar els actors i les actrius que fan el paper que sigui. Jo recordo el Ministeri del Tiempo, clar, hi havia dones, actrius que havien de fer, doncs, de Clara Campoamor. Clar, perquè era una sèrie històrica, no? Que la gràcia era aquelles portes que s'obrien, es tancaven i passaves ara al segle XVII, ara te'n tornaves a 1930. I, clar, ostres...
0: Clar, el que passa que nosaltres no sabem com parlava Clara Campoamor ni com es movia.
1: Sí, però hi ha les fotografies, hi ha la recreació... Però està bé, és a dir, agafar aquest punt i crear un personatge, a vegades a partir de res. Jo preferiria això que no tenir el pressing del Jacobo Martos cada dia en el rodatge
0: la Madonna.
2: Deixa'm anar el tema del Manel, que podria semblar una paròdia, però no ho és. Ens vols parlar d'un festival?
0: De cinema.
2: D'un
0: festival de cinema de vídeos de gats.
2: Això és l'última cosa que
0: he descobert, que hi ha una cosa al món que es diu el Cat Video Fest des de 2016.
2: Que només podria descobrir Manel Lucas.
0: Que és un... No, he de dir que la Font en aquests moments és una persona del teu equip,
1: No.
2: És una persona... té a veure amb un vídeo, un curt... que ha trobat en Claudio.
0: És que sí, és el Claudio.
2: Que explica com tot i bé viure una vida de luxe, un gat està deprimit, no. Ja no ronroneja, no?
0: Sí, bueno, és a dir, des del 2007 hi ha un senyor que es diu Will Braden, americà,
1: clar.
0: Especialista en mirar vídeos de gats, que es mira tots els vídeos de gats que hi ha, com la Laura, pel que m'ha explicat,
2: que també és el fill de... Sí.
0: I llavors, un bon dia, aquest senyor, a més, fa ell vídeos de gats, ha creat un personatge que es diu Henri de Chat Noir, Henri el gat negre, que fa minivídeos, 10 minuts, el gat parlant, bueno, parlant, fent veure que parla i tal. I llavors, de cop, un dia va decidir crear un festival de cine, com si fos el Can...
1: Protagonitzat per gats.
0: El Can, però no per Can, sinó per gats, protagonitzat per gats. Llavors són 70 minuts de vídeos de gats, un darrere l'altre, i llavors tu vas a una sala de cinema, igual que si anessis al Festival de Venècia a veure l'últim de qui sigui, i veus aquests vídeos, 73 minuts o 70 minuts, més o menys, depèn dels anys, de vídeos de gats, i porta 10 anys ja amb això.
2: Mira, jo, el curt que ha trobat el Claudio, jo no sé si és... estar en el festival o no, però crec que ajudarà els oients a entendre el que dius.
3: Mon nom és Henri.
1: Henri?
0: Sí, sí, és el primer vídeo inaugural.
2: I què passa aquí?
0: És un gat que es va movent en blanc i negre, és com si fos una pel·lícula de la Nouvelle Vague, de Godard o de Truffaut i tal. Es va movent un gat que és d'aquests blanc i negre, per tant sembla que vagi amb traje, i va comentant aquestes coses. Però a part al costat d'aquests hi ha els típics vídeos de gats graciosos que s'espanten per no sé què, o que donen voltes amb una pilota,
1: ah, cogombre, o que els hi posen un cogombre i salten, jo que n'he vist.
0: Sí, sí, llavors fa tota una selecció, i escolta, a Estats Units, Austràlia, Nova Zelanda, Canadà, Regne Unit, Irlanda, Dinamarca, a tot aquest, a cinemes de tots aquests països hi ha sessions del Cat Video Fest, que a més
1: molt anglosaxó, això,
0: és bastant anglosaxó, a part de Dinamarca. La recaptació va per ajudar als refugis de gats.
1: Bravo.
0: És a dir, té una
2: finalitat
0: benèfica. He entrat a veure... quan em costava, he estat a punt de una mica més i em registro per anar a Seattle demà a veure una pel·lícula, a veure 70 minuts de gats. Per sort al final he pogut anul·lar-ho. Els preus van des de 8 lliures, per exemple, en algun cinema del Regne Unit o d'Irlanda, bueno, lliures del Regne Unit, fins a $20.
2: Sí.
0: $20 a un cinema dels Estats Units. I llavors una part d'això, no tot, una part d'això va per...
1: protectora.
0: Per les protectores i tot això.
1: Això em sembla bé.
2: I una mica es parla dels sentiments dels gats.
0: Bueno, es parla... Tu vas a veure gats i llavors hi ha els teus sentiments. El Will Braden diu que el que ha fet és intentar convertir el que és una experiència individual, d'allò, tu a casa teva, tancat, amb la pantalla i tal, veient vídeos de gats i tal, una cosa que pot arribar a ser sòrdida fins i tot, amb una experiència col·lectiva, amb una cosa de grup, no? Tots allà, conjuntament, a veure vídeos de gats, igual que anem a veure l'Odissea, diguem, una mica més curt.
2: La pregunta és òbvia, però Manel, tu tens gat?
0: Gata? No, no.
2: Mai?
0: No, no he tingut mai gat. No em desagraden, però no. Estic rodejat d'amics que tenen gats i...
2: I bueno, és tema de conversa.
0: És tema de conversa i tenen una important passió. Una cosa més.
1: Això no s'acaba,
0: Anna. He entrat a l'IMDB, a la web aquesta que registra totes les pel·lícules, sí, i actors, sí, i totes les persones que intervenen. Per veure què ens diu de Will Braden, i diu que està reconegut per la BBC, la televisió pública britànica, com la persona que ha vist més vídeos de gats que ningú a la història de la humanitat.
1: Encara li donaran un premi d'aquests del, sí, Guinness, sí, del Guinness Record Guinness.
0: I de la seva targeta de presentació, allò, quan et saluda, hola, soc Will Brady, et dona la targeta, entre altres coses diu, es banya només amb la llengua.
2: Es banya només amb la llengua.
0: Clar, l'home s'ha immergit amb el tema i ja només es llepa.
2: I alguna teoria...
1: Ha de ser o molt divertit, amb molt sentit de l'humor, o molt raret, eh? Sí, aquí hi ha les dues vessants.
0: Les dues coses.
1: Pot ser molt divertit i raret,
0: no és incompatible, també. Sí.
2: Has tret una música, no?
0: He tret una música, sí, amb això no he sigut molt original. No és Blondie, però clar, parlant de gats...
2: Va, a veure, Gato Pérez, no?
0: Gato Pérez.
2: Gato Pérez.
1: A favor.

0: I no va de gats, va de gossos per tancar aquesta parella
1: us ha,
0: de fet.
1: Us ha passat mai, no sé si teniu un animal de companyia que s'us ha perdut alguna vegada?
2: No, jo he tingut un... Vaig tenir una gossa i tenia por al veterinari i un dia, quan vaig girar la cantonada ja pel carrer del veterinari, va sortir
0: del collaret
2: i va arrencar a córrer carrer Marina cap avall.
0: El va recuperar, però.
1: És angoixant.
3: Jo, la cosa més trista que recordo és quan el Bailet, que era el gos d'atura que teníem a casa, es va haver de sacrificar, tenia un càncer molt agressiu. El drama que va haver-hi a casa meva, o sigui, no us ho podeu ni imaginar.
1: Això va parlar la Judit Mascó.
0: Em va parlar la Judit Mascó i ens va deixar fets pols.
1: Però és que aquest matí el Tot es mou, al TV3, l'Elena García Melero li ha passat que ha perdut el gos i l'han trucat en directe mentre ella estava tan angoixada fins i tot per dir que l'havien
4: trobat. Ha passat el que ha passat, expliquem-ho perquè això és la vida. A veure, la Melero havia perdut la seva gossa.
1: Això mentre ella està parlant per telèfon en directe.
4: Això és vida. Que tenim animals.
5: Felicitats,
4: disculpeu perquè no m'havia passat mai, però és que he vist veterinari de Bellver, dic, necessito agafar aquesta trucada, és que no podia.
5: Escolta una cosa, com se diu aquesta?
4: Lola, es diu Lola, la tenim.
5: Escolta'm.
0: El que no li passi a la Melero, com quan la va trucar la seva mare una vegada en directe, que és fantàstica, l'Elena, i ha trobat a la Lola. I
3: Elena,
0: això,
3: que bé, un petó.
0: Elisenda Roca, Manel Lucas, quin gust escoltar-vos.
3: Quin plaer venir al balcó.
0: Ai, que bé, què ens hem passat, eh?
3: Vinc al balcó i sempre surto millor.
0: Ai, que bé. Mira, i ara us poseu Blondie aquesta nit, mentre us cuineu, i la felicitat completa.
1: Sí.
3: O Gato Pérez.
0: Gràcies.
2: Adriano
0: tornem a coincidir. Petons, nosaltres fem 2 minuts d'anuncis i tenim Oasi Polític, que hi ha teca i teca per comentar.
6: Puede ser que t'equivoques con tu pincel extranjero. Pues también sentan el ritmo todos los blanquitos buenos.
7: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes. Cadena SER.
8: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
9: El Teatre Acadèmia, com molts d'altres, ja ha presentat la programació de la nova temporada que s'inaugurarà el 16 de setembre amb l'obra Tendrament, el primer espectacle de creació conjunta de Judit Colomer i Pau Vinyals i que ha suposat el debut com a intèrpret de l'escenògrafa. Per inaugurar la segona edició de la programació internacional del Teatre Acadèmia, l'actor Enrico Ianello dirigirà i interpretarà Mama. A l'octubre arribarà Perdona'm cos meu, una història de Caral Riera amb Mireia Aixalà, Anabel Castan i Àfrica Alonso. Un tríptic de veus, Carme, Mari Carme i Carmela, que explora com la violència s'instal·la en la vida quotidiana de manera silenciosa i estructural, amagada sota rituals i tradicions. I després, un musical. Crash, dirigida per Daniel J. Meyer, amb música de Mireia Morera, premi revelació dels Premis de la Crítica per Un refugi al sol. El Teatre Acadèmia Crash està protagonitzada per Diana Roig i Albert Baró.
8: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques. Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.
7: Posa't a caminar. Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.

0: 8:04, Miquel Noguer, director del País, com estàs?
1: Què tal? Molt bona tarda, molt bé.
0: Dic com estàs, és dir, entretingut, segur, perquè ha estat la setmana que es va complicant, cada cop ho serà més, ara que tenim les eleccions, però aquesta ha estat la setmana del culebrot de les esquerres.
2: Conversaciones hay siempre y que lo más importante es que cuidemos las cosas y tratemos de hacer que finalmente lleguen a buen puerto.
3: Es posible, es necesario para detener el fascismo en las próximas elecciones y por lo tanto hay que sentarse a hablar hasta conseguirlo.
4: Algunes
3: es cuestión de voluntad.
4: Algunes de les moltíssimes coses que han anat dient en diferents entrevistes, Irene Montero ha decolat en les darreres hores que hi ha temps per un acord, però no sabem exactament aquest acord de qui depèn, perquè segons una o l'altra depèn de l'altra part. Bé, hem de saber si el Frente Amplio s'amplia i suma Podemos o si al final no és Frente Amplio i Colau fa un pas al costat. La cosa és que queda un dia. Marge n'hi ha fins demà a les 12 de la nit per decidir si a les eleccions del 29 de novembre hi haurà una o dues paperetes a banda de la dels socialistes. Hi ha dubtes a Madrid, però a Catalunya sí que és pràcticament segur que no hi haurà acord i que com a mínim tindrem tres paperetes de partits d'esquerres. A banda de la del PSOE hi haurà la de Comuns, que serà Frente Amplio, i la d'Esquerra Republicana, en què sota aquesta marca també hi haurà Podem, perquè Rufián i Montero sí que faran campanya junts. Tot i les apel·lacions que s'estan fent a Gabriel Rufián, Esquerra dona per tancada aquesta possibilitat, i Elisenda Alemany ho deixava clar aquest matí.
5: Però som l'esquerra nacional del nostre país, de la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora.
4: Esquerra no renunciarà al seu espai. Els Comuns busquen que almenys hi hagi una integració en Podemos a tot Espanya. Jessica Albiach.
6: Tornem a tindre els monstres a les portes. Per això és fonamental aturar, per una banda, els feixistes de l'Aguilucho, però també els voltors que estan acaparant habitatge, i per això també...
4: Demà és l'últim dia, doncs. Front Ampli vol anunciar el seu equip aquest dissabte, mentre Esquerra ja ha tirat pel dret i ha tancat els primers espais de la llista amb persones de confiança d'Oriol Junqueras.
0: Miquel, en quin punt estem? La gent no entén per què no hi ha acord.
1: Doncs la gent no entén per què no hi ha acord, però jo crec que sí que la gent entén per què no hi ha acord. És a dir, es veu cada vegada més que aquí hi ha una disputa de personalismes. Per què? Perquè de projecte no se n'ha parlat. És a dir, ningú, si ara preguntéssim quina és la diferència entre el projecte polític de Podemos i de Sumar, doncs segurament tindríem seriosíssims problemes per explicar-ho, i no perquè no fem els deures i intentem informar-nos, sinó perquè ells no ho expliquen, i no ho expliquen perquè no han tingut temps d'explicar-ho, perquè estaven entretinguts amb altres coses, sobretot barallant-se per aconseguir llocs de sortida a les llistes, que és aquest argot que fem servir per llistes i polítics per col·locar cadascun dels dirigents en llocs i en províncies on creguin que poden aconseguir l'escó. I per això hem vist coses tan estranyes com que durant alguns dies o algunes hores Ada Colau podia anar a una llista per Madrid, o inclús que s'estava parlant si Gabriel Rufián es presentava per alguna província de fora de Catalunya, tot per, diguem-ne, assegurar-se llocs, que és molt important. És a dir, qualsevol persona que sàpiga com es guanyen les eleccions a Espanya sap que les eleccions a Espanya es guanyen província a província. Es tracta d'anar aconseguint escons i diputats província a província, i que no n'hi ha prou amb les dues o tres més grans, sinó que has de fer una feina a l'Espanya buidada, que és absolutament ingrata, perquè hi ha molt pocs escons que es disputen en aquestes províncies, però que s'ha de fer i has de poder presentar algú. Però vaja, jo ho reduiria desgraciadament molt a una qüestió de personalismes, que fa que segurament quan demà es tanquin els acords que es puguin acabar a tancar, que em temo a aquesta hora que ja seran pocs, doncs la il·lusió que molta gent havia dipositat en el que estan intentant fer, o el que han dit que estaven intentant fer, doncs aquesta il·lusió, doncs òbviament s'anirà cap avall.
4: O sigui que tu creus que això quedarà tal i com està ara. No sé a qui creus que pot beneficiar i perjudicar més la situació d'ara. Penso en els votants d'Esquerra Republicana, si això els pot fer una mica més de basarda, o en les altres formacions, com ho veus?
1: Doncs, a veure, en el cas de Catalunya, jo crec que els votants d'Esquerra Republicana ja donaven per fet que Gabriel Rufián seria el seu candidat. És veritat que el votant que jo podria dir tradicional d'Esquerra Republicana, el nom de Gabriel Rufián fa que arrufi una mica el nas, però Gabriel Rufián té també l'avantatge de que fa que pugui votar a les sigles d'Esquerra Republicana gent que segurament no s'ho plantejaria en unes altres eleccions, i per tant la suma i la resta, per entendre'ns, crec que acabes tenint un balanç positiu. Què ha passat amb Esquerra Republicana? Doncs que molta gent no ha digerit ni internament ni externament una aliança amb Podemos, doncs que fa que es desdibuixi una mica, o creuen que es pot desdibuixar una mica el projecte. El que passa que ahir va sortir l'enquesta del CEO,
0: sí,
1: que en vau estar parlant àmpliament, i si vas a buscar, quan pregunten a la gent això de la fidelitat de vot, que és vostè qui va votar fa 3 o 4 anys i a qui votaria ara, no? Doncs resulta que Sumar o els comuns tenen fugues de fins a un 45% dels vots, precisament cap a Esquerra Republicana i precisament cap a Podem. I això, doncs, entenc que ha fet pesar molt a les files d'Esquerra Republicana, a la direcció d'Esquerra Republicana, de, ostres, si podem fer una bona queixalada aquests vots que s'anaven cap a Podemos, procedents dels comuns, i a més, vots dels comuns que ja s'anaven directament cap a Esquerra Republicana, doncs això és molt llaminer electoralment. Això és la teoria, eh? Falta que en aquest mes i escaig que ve de precampanya més campanya siguin capaços d'il·lusionar, perquè si alguna cosa no tinc cap dubte és que la il·lusió entre els votants de les esquerres, diguem-ne, alternatives, està sota zero en aquests moments veient l'espectacle dels seus dirigents.
0: Sí, sí, espectacle és la paraula. Miquel, aquestes eleccions estaran marcades per la crisi de l'habitatge. Avui estem explicant que diversos veïns del famós bloc Papallona, l'edifici del carrer Llançà, allà tocada a la plaça Catalunya de Barcelona, s'han organitzat i no pagaran el lloguer a la propietat.
4: Sí, aquest bloc modernista a prop de la plaça Espanya s'ha convertit en símbol dels moviments en defensa de l'habitatge, perquè la propietat, el fons New Amsterdam, doncs assegura als inquilins que fa temps que està intentant fer fora els llogaters i reformar els pisos buits per fer-hi lloguer d'habitacions.
0: Ens escolta l'Anna Olesti, que és veïna del bloc Papallones, la portaveu del sindicat també socialista d'habitatge. Anna, com estàs? Bona tarda.
7: Hola, bona nit.
0: Quants veïns deixareu de pagar el lloguer? Sembla que sou... n'hi ha 6. Quants de vosaltres al final no pagareu?
7: 4 pisos, amb una vintena de veïns, més o menys.
0: I els altres no s'han decidit?
7: Bueno, al final nosaltres enteníem que aquesta vaga l'havíem d'iniciar ja i de treure pública ja, perquè creiem que és un bon moment, no?, aprofitant també les mobilitzacions que estan havent-hi entorn a la problemàtica de l'habitatge i de més, i per tant, de moment és un tret d'inici que veurem quin seguiment adopta, i no només a interns, sinó també, doncs, és una crida, no?, per les entitats veïnals, pels col·lectius, pel moviment per l'habitatge, no?, i per col·lectius del barri, de la ciutat, no?, perquè puguin donar suport en aquesta vaga.
4: El que feu és no ingressar el lloguer mensual al propietari, però el consigneu en un altre lloc, no? És a dir, com és l'estratègia d'aquesta vaga de lloguers? On poseu els diners?
7: Vull dir, aquesta vaga de lloguers és un no pagar la totalitat del lloguer. I de moment el que estem fent és el que ens estem guardant nosaltres mateixes, està custodiat sota les veïnes, no? I al final el que volem és forçar que NAC, que és la propietat, marxi de l'edifici i vengui al bloc.
0: De moment el que han fet aquest fons, dius NAC, bueno, que és New Amsterdam, han comprat, han reformat pisos i ja estan fent les habitacions. No sé si fins i tot ho estan fent ara, no sé si les obres les estan fent ara aquests dies.
7: Nosaltres, això és interessant, perquè nosaltres des que vam rebre el primer Burofax, el primer que vam fer va ser acudir al Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya i ens vam organitzar i ens vam afiliar. Llavors, aquesta afiliació i aquesta organització el que ens ha permès és una primera victòria sindical. És a dir, NAC, quan va comprar el bloc, volia instaurar el negoci del Colibri. Han passat 2 anys i mig i NAC no ha aconseguit instaurar el negoci del Colibri, que el bloc Papallona, i això és degut perquè ens hem organitzat i perquè hem dit que d'aquí no marxaríem. Llavors, no, a dia d'avui no hi ha cap negoci del co-living instaurat, les obres estan aturades i les hem aturat gràcies a tota la campanya sindical que portem treballant en aquests últims anys.
0: Mira, en aquest sentit, crec que t'interessarà. Ser Catalunya ha comprovat que algunes empreses que es dediquen al negoci del co-living, d'habitacions amb la nova regulació del lloguer de temporada i habitacions, ja no els surt tan a compte a aquest negoci. Pol Valero, bona tarda.
8: Què tal, Anna? Bona tarda.
0: Pol, això podria ser la fi del negoci dels co-livings?
8: Podria ser el principi de la fi d'aquest negoci, que és un model que ha fet moltíssima fortuna a la ciutat de Barcelona, aprofitant l'escletxa del lloguer d'habitacions, que no es va regular fins aquest gener. És un model totalment orientat a persones estrangeres, sobretot estudiants internacionals que busquen pis compartit. Segur que molts teniu el perfil al cap, gent que ve de fora que no coneix ningú la ciutat. Aleshores, aquestes empreses van detectar aquesta necessitat i què van començar a fer? Doncs comprar blocs sencers, reformar-los. Bé, primer, no renovar els contractes de la gent que hi havia, reformar els pisos i llogar-los per habitacions i, a més, oferir tot el que són serveis com la neteja, el manteniment, espais de coworking i zones comunes. Llavors, fons del sector admeten que, des de la limitació al lloguer d'habitacions i de temporada, s'ha posat una mica contra les cordes aquest negoci i que fins i tot hauran de començar a buscar-se alternatives.
0: És a dir, no els hi surt a compte.
8: No els hi surt a compte. Han deixat d'ingressar o estan ingressant uns càlculs a la meitat del que ingressaven per un bloc de co-livings i fins i tot, ho dèiem, el surt més a compte tenia alguns pisos buits perquè què passava? Abans de la regulació, de la regulació del lloguer d'habitacions, ells podien demanar el preu que volguessin a cada persona que vivia a cada habitació, encara que el conjunt, la suma de les 3 o 4 persones que vivien en un pis, superés el topall de preus. Per exemple, doncs demanar-li 1.500 euros a una persona per viure en una habitació. Això ja no es pot fer. Les habitacions sumades han d'estar per sota del topall, per això dèiem que ara no els hi surt tan rendible, i a més el lloguer de temporada també està regulat. Es pot fer lloguer de temporada només en uns supòsits molt concrets, són lloguers d'oci, lloguers recreatius...
0: Que ho han de justificar molt bé.
8: Ho han de justificar molt bé, per tant, estudis, feina, ja tu no pots fer un contracte d'11 mesos, o bé, perdó, sí que el pots fer, però no pots superar el topall.
0: Clar.
8: Tu només pots superar el topall si és per oci o recreatiu, i llavors... El que també expliquen des del sector és que aquestes empreses ara van molt en peus de plom, perquè sí que és cert que han rebut molt poques inspeccions, perquè hi ha pocs inspectors, però s'ho miren molt bé quan fan, per exemple, un lloguer de temporada per fins recreatius, es miren molt bé que encaixi amb la norma, s'ho miren amb lupa cada persona que entra, en quina situació està, per no saltar-se les normes.
0: Estan esperant a que canviï la llei i que els hi torni al seu favor?
8: Clar, tenen una esperança que és un recurs que va presentar el PP contra la regulació catalana, un recurs al Constitucional. Això el Constitucional s'ho ha de mirar, però també tenen un altre problema, un obstacle insalvable, seria que la llei la regulés directament l'Estat, el Congrés dels Diputats, posés fi a aquesta escletxa només està frenada a Catalunya. Això, si ho fes l'Estat, el Congrés, seria igual si la llei catalana és constitucional o no, perquè l'Estat ja ho hauria regulat.
0: I tot pot canviar després de les eleccions.
8: Bé, ara semblava que hi havia voluntat de amb aquests decrets d'habitatge, una de les demandes dels moviments socials era limitar a tot Espanya aquests lloguers d'habitacions, aquests lloguers de temporada. Veurem, realment és complicat de predir. El que sí que és cert és que les conseqüències de la regulació que Catalunya porta ara fa 10 mesos, que està en vigor, ja s'estan notant per un negoci que va créixer molt gràcies a aquest forat que hi havia a la llei, però que ara s'ha tapat.
0: Caldrà veure què passa amb aquestes habitacions buides, també, que ara no les omplen, esperant.
8: Mira, normalment aquestes empreses dominen molt bé el mercat i sempre troben maneres d'oferir productes immobiliaris i sobretot també perquè és que amb la demanda que hi ha d'habitatge també és absurd tenir pisos buits i sempre es troba la manera de posar-hi gent.
0: Pol Valero, gràcies.
8: A vosaltres.
0: Anna Olesti, que dèiem, veïna del bloc Papallona, portaveu del Sindicat Socialista d'Habitatge. Això que ens explicava en Pol Valero, que ja no els hi surti rendible, no sé si és també una escletxa esperançadora.
7: Bueno, jo no sé si ho tinc tan clar. Al final crec que hem vist durant aquests anys, i no només en aquest cas del bloc Papallona, sinó en general, que Catalunya és la comunitat autònoma amb més legislació en matèria d'habitatge de tot l'estat espanyol, alhora que és la comunitat autònoma amb més desnonaments executats de tot l'estat espanyol. Llavors, jo crec que mesures legislatives en matèria d'habitatge no donen una solució al problema. Sí que és cert que un topall de lloguers, no?, ajuda, no?, a desarticular una mica el mercat, però aquí jo crec que aquí és important és entendre que nosaltres, com a bloc, el que ens ha permès, no? Que no s'instauri cap negoci al co-living, ha sigut a través de l'organització sindical, a través de la lluita del dia a dia de les veïnes contra un fons d'inversió i afiliades a un sindicat. Jo crec que això és important que s'entengui, perquè sense això no aconseguirem millorar les nostres condicions.
0: Miquel, que és el director de... Miquel Noguer, director del País. Miquel, en dos minuts, l'última pregunta per l'Anna Olesti.
1: Doncs sí, veig que efectivament ells estan amb aquesta lluita i ha dit que ells el que estan intentant, Anna, el que esteu intentant és que no es puguin fer aquests co-livings bàsicament en aquest edifici i que New Amsterdam Developers abandonin, venguin l'edifici. No sé si teniu esperança de que el vostre edifici fos un dels que es pugui comprar per part de la Generalitat amb el fons que es va anunciar fa poques setmanes, precisament per evitar desnonaments i per evitar doncs, que gent se'n vagi al carrer. És a dir, podeu acabar sent inquilins, per entendre'ns, d'un bloc de la Generalitat?
7: Vull dir, nosaltres la nostra demanda principal, i això és una cosa que ja hem repetit a l'administració, en aquest cas a l'Ajuntament de Barcelona, però que també fem la demanda extensiva cap a la Generalitat, és l'expropiació a benefici zero d'aquest bloc. I quan parlem d'expropiació a benefici zero, em refereixo a que no poden rebre ni un euro més del preu d'adquisició pel qual van adquirir l'habitatge el 2024. Mm. És a dir, el que no podem fer és anar comprant blocs i finançant el rendisme que surtin els 20 millor parats del que hem sortit nosaltres. Per tant, per això parlem de l'expropiació de benefici zero, que marxin per on han vingut, però que no s'emportin ni un euro de benefici.
0: Anna Olesti, veïna del bloc Papallona i portaveu del Sindicat Socialista d'Habitatge, us anirem seguint.
7: Perfecte.
0: Venen dies definitius, anirem veient com acaba aquesta vaga de lloguers, que de fet és la primera que hi ha a la ciutat de Barcelona. Una abraçada.
7: Sí, vinga, gràcies per l'atenció.
0: I Miquel Noguer, director del País. Gràcies, Miquel. Ànims,
1: bé,
0: ànims. Tothom ens diu, ei, periodistes, aguanteu, que això acaba de començar.
4: Acaba de començar, exactament.
0: Una abraçada.
1: Que vagi molt bé. Adéu.
0: Nosaltres ara expliquem el dia en 5 minuts i després la Núria Vilamala arriba amb la graderia del balcó. Així que no us desconnecteu.

0: al balcó.
1: Yo, para mi salud, solo elegiría lo mejor.
2: Por eso, con los seguros de salud de Línea Directa, eliges especialista y pides cita directamente. Puedes hacer tus revisiones con la tecnología más avanzada y mantener al día tu salud con menos esperas. Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 euros al mes y sin copagos. Llama o entra en lineadirecta.com.
3: Y la previsión del tiempo. Está avanzando un frente de fuertes lluvias y frío que trae abundantes reuniones de trabajo al día de Ana. En casa, cielos despejados y temperaturas muy agradables.
4: Con Aquaria, la aerotermia de Panasonic. Al mal tiempo, buena casa. Disfruta del máximo confort gracias a la tecnología japonesa más innovadora fabricada en Europa. Aquaria de Panasonic.
5: Cuando los niños tienen miedo, llaman a mamá. El problema es que algunos llaman y nadie responde. En Mamás en Acción hacemos que ningún niño enfermo pase solo por un hospital. Tú también puedes quedarte a su lado. Hazte socio de Mamás en Acción. Mamás en Acción. El amor cura. Científicamente probado.
6: ¡Ay, qué rápido pasa lo bueno!
7: Ya ves, las vacaciones, los fines de semana.
6: O los 10 días Nissan.
7: ¿Cómo?
8: Del 9 al 19 de octubre descubre las ofertas exclusivas en toda la gama Nissan híbrida y eléctrica. Porque lo bueno siempre pasa rápido. Aprovecha ya los 10 días Nissan en tu concesionario Nissan o en Nissan.es.
9: Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 25 de octubre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Aprovecha la nueva temporada. Ven ya a los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
10: ¿Qué pasa cuando un jugador y un vendedor de la ONCE se encuentran? Pues que tú estás todo el día con la ilusión de que te toque el premio del cupón diario. Y David tiene su perro guía que le acompaña a todas partes y le hace sentirse más seguro.
11: ¿Solo por comprar el cupón diario?
10: Por comprarlo tú y todas las personas que jugáis a las loterías de la ONCE. Porque así hacéis que las personas con discapacidad tengan más oportunidades.
11: Oye, pues qué bien, ¿no?
10: Cuando te encuentras con un vendedor de la ONCE, siempre pasan cosas buenas. Así que juegues a lo que juegues, bien jugado.
12: 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
13: Última hora. Los estudiantes del máster online en proyectos periodísticos digitales avanzados de UNIR y Prisa Media liderarán el sector. Aprende las herramientas imprescindibles para que tus trabajos y proyectos tengan el impacto que buscas. Disfruta de las clases magistrales de Manuel Javois, Kiko Llaneras y otros muchos profesionales. Además, podrás realizar tus prácticas en el país, AS, la cadena SER o los 40. ¿Te lo vas a perder? Infórmate en unir.net.
14: És dijous 15 d'octubre i aquestes són les notícies de Catalunya.
15: A la SER i SER Catalunya, el dia en 5 minuts.
14: Granollers està de dol per la mort del Rami, el nen de 12 anys que va desaparèixer durant les inundacions. El menor amb autisme va sortir de casa seva de matinada espantat per la tempesta. Ahir un pescador va trobar el seu cos surant davant de Castelldefels. Un minut de silenci aquest migdia, tancat 10 dies de recerca amb centenars de voluntaris i bombers que buscaven el nen aquests darrers dies, ja sobretot a la llera del riu Besòs, que finalment l'ha arrossegat fins al mar. L'Ajuntament ha decretat un dia de dol oficial. Alba Barnosell és l'alcaldessa de Granollers.
16: Lamentem profundament la mort d'en Rami. Coneixem la família, hem estat acompanyant-la en tot moment i des d'aquí agrair les més de 700 persones voluntàries de la ciutat que també han treballat amb aquesta recerca amb un únic objectiu, trobar-lo en vida. Però malauradament això no ha estat possible.
14: Amb en Rami ja són 4 les víctimes mortals dels aiguats de fa 2 setmanes. En total, en el que portem d'any, hi ha hagut 9 morts per inundacions, una xifra pràcticament sense precedents. Perquè se'n facin una idea, des de l'any 2000 han mort 44 persones ofegades, 44 en 26 anys, i més d'un 20%, un de cada 5, han estat enguany en aquests primers 10 mesos. Per això els bombers demanen a la ciutadania que faci cas de les recomanacions, que no agafi el cotxe si plou torrencialment i que no travessin rieres, perquè el 65% dels morts anaven cotxe. Oriol Pallissa és sotsinspector dels bombers.
17: Ens estem trobant amb trams de mitja hora, amb una demanda de 130-140 serveis, entre els quals un 10% són salvaments urgents amb risc vital per a les persones. O sigui, estem parlant que de 150 serveis, 15 són persones atrapades, arrossegades, i això la població hauria de ser conscient de que porta el límit al servei de resposta.
14: El govern ja ha activat el pla d'emergències per inundacions aquest cap de setmana a partir de dissabte, quan s'esperen nous aiguats. Més coses, l'Autoritat Catalana de la Competència alerta que part de les ajudes que el govern espanyol ha aprovat per abaratir el dièsel poden acabar a la butxaca de les empreses distribuïdores. És el que ja va passar després de la crisi de la guerra a Ucraïna, quan les benzineres, en lloc d'aplicar directament els 20 cèntims de descompte als clients, es van quedar més de 5 per augmentar els marges de benefici. Jordi Perdeguero és un dels autors de l'estudi que adverteix que això pot tornar a passar ara.
0: A la benzina 95, pràcticament el 100%, si no el 100% de la subvenció, arriba al consumidor final, però en el cas del dièsel, entre un 25 i un 30% de la subvenció acaba en mans de les companyies que pugen marges, perquè saben que aquesta bonificació els permet poder cobrar un preu més elevat del que cobrarien sense la bonificació.
14: Encara en el terreny econòmic, a Barcelona, el ple de l'Ajuntament ha aprovat augmentar fins un 150% l'IBI dels pisos turístics. L'impost serà més alt en funció del número d'apartaments que tingui el propietari. Escoltem el tinent d'alcalde del PSC a favor i el líder de Junts en contra.
18: Els pisos turístics volen relacionar-se amb l'administració pública com si fos un habitatge, quan en realitat és una activitat econòmica.
19: Aquesta proposta, al nostre entendre, és feble, té poca seguretat jurídica i, per tant, per responsabilitat institucional ens abstindrem.
14: L'Associació d'Apartaments Turístics Apertur ja amenaça amb accions legals. La directora de l'entitat, Màriam Muro, ho troba desproporcionat i carrega contra altres pisos d'ús comercial.
20: Peluqueries, centros de massajes, acadèmies d'idiomes... ¿Eso no son también viviendas? Que solo se está haciendo referencia al uso del alquiler turístico.
14: Això en ple debat pel dret a l'habitatge, un tema central en la campanya electoral en la que ja estem immersos i en la que avui el PSOE ha confirmat com a número 1 de la llista a Lleida a la seva portaveu Montse Mínguez. El líder dels socialistes tanca files amb ella després que s'hagi fet públic que la seva parella té 30 pisos a lloguer, dels quals ja ha desnonat alguns inquilins.
21: Desconozco cuáles son las actividades profesionales de la pareja, pero... Y me sorprende mucho que el Partido Popular e incluso la señora Ayuso, con todo lo que hemos escuchado sobre su aticazo, diga que está dispuesto a abrir un debate sobre la vivienda.
14: Encara un últim apunt, la jutgessa que investiga la mort d'Isaac Andic ha citat a declarar com a testimoni els tres marmessors que el magnat va designar al seu últim testament perquè expliquin quines eren les seves últimes voluntats. Són dos directius de Mango i també un amic íntim seu, Josep Creueres, president del grup Planeta, grup, per cert, que anuncia aquesta nit el nou Premi Planeta en la seva 75a edició. I acabem amb música.
22: No m'obligues a pintar cielos azules.
14: La dels Estopa, que demà publiquen aquesta cançó, com en toca dimarts en exclusiva, Bicho Raro, primer tastet del seu nou disc, La Maqueta. Així arribem a 9:15.
15: El dia en 5 minuts.
23: Arriben els esports.

Bona tarda, benvinguts a la graderia del balcó. A poc més d'una setmana pel clàssic, el Barça de Hansi Flick continua imparable i el Real Madrid de José Mourinho està centrat només en les crítiques a l'arbitratge i poc o gens en intentar millorar el pobre joc de l'equip. Som dijous 15 d'octubre, amb el Toni Suárez al control tècnic. Tenim bones notícies a Camp

0: Passa un minutet de 8:45 de la nit. Nil Solà, què tal? Bona tarda.
1: Què tal, Núria Vilamala? Molt bona tarda.
0: Deia ara que tenim bones notícies al Barça perquè avui, Nil, l'hem vist a Rafinha i a Frenkie de Jong entrenant-hi amb l'equip, no?
1: Sí, és la gran novetat del dia d'avui. Primera sessió que fa el Barça a la Ciutat Esportiva Joan Gamper després d'haver-se quedat ahir entrenar o com a mínim fer sessió de recuperació al gimnàs a Turquia. I ha aparegut Rafinha sobre la gespa, és una gran notícia. De moment és el primer entrenament que havia fet amb el grup des que va tenir aquest edema muscular en Brasil, que l'ha fet perdre's el partit contra el Getafe i també contra el Galatasaray. Flick ens explicava fa just una setmana, divendres passat, que en principi tant Frenkie com Rafinha haurien d'estar pel partit contra el Betis. Dissabte al matí feia saltar les alarmes a Joan Laporta dient que Rafinha igual fins al dia del Paris Saint-Germain. Doncs avui ja s'ha entrenat amb l'equip, jo crec que el més normal seria que com a mínim anés convocat, però el que està clar és que el guió de tota la Flick, l'estaf tècnic i del Barça amb Rafinha és clar, s'ha de tenir calma, s'ha d'anar a poc, perquè és un futbolista molt sensible a tenir aquest tipus de lesions i el Barça sap de la importància que té aquest jugador, per tant, calma i tranquil·litat amb Rafinha, però insisteixo, el més normal seria que viatgi amb l'equip cap a la Cartuja el dissabte, on també hi hauria d'haver, si no hi ha novetat, Frenkie de Jong, pendent de com estigui aquest genoll que a poc ha anat avançant, ja es va començar a entrenar amb el grup la setmana passada, avui una mica més, demà hi tornarà i en principi, segons el que ens va explicar Hansi Flick, doncs també hauria d'estar preparat per poder viatjar amb l'equip al partit contra el Sevilla.
0: Clar,
1: contra el Betis, a Sevilla.
0: En el cas de Rafinha, Nil, el tema és aquests dies, aquestes setmanes curtetes que porta d'inactivitat. Clar, veient sobretot la setmana que l'espera el Barça, entenc que la Cartuja, no? La idea seria, com a mínim, rascar algun minutet per PSG Madrid arribar en bones condicions. Imagino que especialment al Madrid, no?
1: Sí, això seria, jo crec que és l'escenari ideal, tenint el focus clarament amb el Madrid. És veritat que Hansi Flick almenys va demostrar la temporada passada que no hi ha cap partit que ell dongui per partit fluix o que vulgui fer massa rotacions. El que està clar és que el Barça té 17-18 futbolistes que poden competir, que estan a un gran nivell, i que el missatge que li han enviat a Gordon, a Adeyemi i Gabriel Jesús a Hansi Flick és tranquil, que si no hi ha Rafinha nosaltres podem solucionar la papeleta. Inclús l'altre dia amb Dani Olmo, que malgrat no marcar, va fer un bon paper. Per tant, en principi és això, calma amb Rafinha. L'escenari ideal, depèn de com estigui, seria el que has comentat tu, tenir minuts dissabte a la tarda al camp del Betis per poder entrar progressivament en aquests dos partits claus que té el Barça contra el Paris Saint-Germain i contra el Madrid la setmana que ve.
0: És que ara mires, Nil, la setmana que li ve el Barça per davant, Betis, PSG i Madrid, i fa patxoca, eh?
1: Sí, no sé si patxoca, espanta o hi ha il·lusió. El que està clar és que són tres reptes molt i molt complicats, perquè el Betis ara mateix és segon, empatat a punts amb l'Atlètic de Madrid. A casa seva va guanyar el Madrid, ahir es va carregar el Porto, jugant a casa, un equip amb alegria, amb res a perdre i que realment ha trobat el joc que li faltava a les últimes temporades. El Paris Saint-Germain ahir van veure que per mi continua sent el millor equip d'Europa, va destrossar el City com va voler en mitja hora, i després tens el Madrid, és un clàssic, els jugadors del Madrid venen ferits per l'orgull, no és fàcil mai guanyar el Madrid, és evident, és una cosa òbvia i clara, però doncs aquest partit que serà sol complicat, segur que si demà li pregunten a Flick que ho faran, els dirà que encara queda molt i que hi ha dos partits importants per davant.
0: Nil, tu ets team Tyler the Creator o no el coneixies gaire?
1: Doncs la veritat, si he de dir la veritat, no sé si la veritat, no tenia idea de qui era Tyler the Creator, però bueno, sé que té 40 milions d'oients mensuals a Spotify, per tant alguna cosa deu fer bé.
0: Doncs va, ara l'anem a conèixer a la graderia del balcó. Nil, gràcies!
1: A tu!

0: Moment pel bàsquet aquí a la graderia del balcó, perquè demà el Barça buscarà allargar la bona ratxa i sumar la tercera victòria consecutiva, la segona a l'Eurolliga. Arnau Montserrat, què tal? Bona tarda.
1: Hola, Núria, bona tarda.
0: La cita de demà no és fàcil, però és al Palau Blaugrana i contra l'Olympiacos.
1: L'examen més difícil que ha tingut el Barça fins ara aquesta temporada. Els blaugranes reben el Palau a l'Olympiacos, que és l'actual campió de l'Eurolliga, i tenen l'oportunitat de sumar la tercera victòria consecutiva després dels triomfs davant del València a la Lliga i contra el Maccabi a l'Eurolliga amb un triple de Robinson en l'últim segon de partit. Els de Sekulic s'han exercitat aquest matí al Palau Blaugrana, on el tècnic ha parlat precisament d'aquesta oportunitat de mesurar el nivell de l'equip en aquest moment de la temporada.
2: Volem jugar el nostre joc, volem veure quan hem millorat des de l'últim partit, i amb sort, si juguem com volem jugar per executar el pla de joc, també podrem ser competitius amb l'Olympiacos. No només això, crec que jugant de la manera correcta, potser fins i tot podem fer més que només ser competitius.
1: El tècnic eslové també ha dit que no només han d'estar centrats en parar a un vell conegut com és Jan Montero, ex del València, sinó que Olympiacos té un gran ventall d'opcions ofensives a aturar. Arriben a Barcelona després de completar una gesta pràcticament impossible de repetir, remuntant 28 punts a València Bàsquet a domicili i un balanç de 4 victòries i una derrota en el que va d'Eurolliga. Ha parlat també Oleg Balcerowski, el pivot ex de Panathinaikos, etern rival d'Olympiacos. Li hem preguntat si és un extra de motivació per ell.
3: Debería ser una motivación para todos nosotros, ¿no? Es un gran equipo, está jugando muy bien. Así que personalmente para mí cada partido es una motivación, ¿no? Para intentar mejorar, para ganar partidos, y mañana eso no va a cambiar.
1: El Barça tancarà així una ronda de 4 partits consecutius a casa abans de visitar diumenge l'Olímpic de Badalona a la Lliga, un altre partidàs pels de Sekulic, que sumen 3 victòries i 2 derrotes en aquest inici d'Eurolliga. Demà, Núria, a 8:45, Palau Blaugrana, Barça, Olympiacos.
0: Arnau, moltíssimes gràcies.
1: Adéu, Núria.
0: Falten 11 minuts per les 9 de la nit. Tenim protagonista a la graderia. Perquè fa poques setmanes a Austràlia el motocross català va fer història quan dos pilots de casa nostra, el Guillem Ferrés i la Daniela Guillén, van proclamar-se campions del món el mateix dia. El Guillem Ferrés, un jove de 23 anys de Balsareny, va convertir-se en el segon pilot de l'estat espanyol en ser campió del món a la categoria MX2, i ara, un cop acabades totes les celebracions, el que toca és fer balanç, i per això ja ens escolta aquesta hora aquí a la graderia del balcó. Guillem Ferrés, què tal? Bona tarda.
4: Molt bé, ja molt content i aquí a casa amb la família.
0: Primer de tot, enhorabona, això el més important.
4: Moltes gràcies.
0: A veure, Guillem, et vas proclamar campió del món el 20 de setembre, per tant, fa gairebé un mes. Les celebracions encara continuen o ara ja s'han acabat?
4: Ara ja s'han acabat. El dissabte les vam donar per acabades aquí a Balsareny, que vam fer una celebració molt maca amb tota la gent de l'Ajuntament i tots els amics, companys, família, i ara ja podríem dir que s'han acabat.
0: Et volia preguntar precisament per això, Guillem, perquè aquesta setmana vas viure un dia molt especial, no?, al teu poble, Balsareny, amb la teva gent, per celebrar ni més ni menys que un títol mundial que es diu Ràpid, eh?
4: Ah, sí, va ser molt maco, sobretot veure gent que feia temps que no veia, però que directament...

0: directament o indirectament han format part de la meva carrera, rivals, la veritat que una experiència única.
1: Al final, clar, significa, no?, celebrar-ho amb la teva gent, el teu poble, els carrers que t'han vist créixer, no?, i d'alguna manera que, tot i ser campió del món i haver arribat a l'elit, el poble sempre el tens present, no?
0: I tant, al final els meus amics de tota la vida, tota la meva família viu aquí al poble i tota la gent, és un poble petit i ens coneixem tots i és molt maco poder celebrar algo així davant de tota la gent que estimo.
1: Ara torno, Guillem, al 20 de setembre, el dia que et proclames campió del món a Austràlia. Un cop saps que ets campió del món, Guillem, què és el primer que et passa pel cap?
0: Doncs la veritat que mai treu un pes de sobre, però bueno, el primer que et passa pel cap, doncs, el dia que vaig començar a anar amb moto, tot el camí, penses en els moments dolents, en tot el que ha costat arribar aquí i és una satisfacció molt gran amb tota la gent que m'ha ajudat. Penso en totes aquestes coses.
1: Per què un pes de sobre, Guillem?
0: Perquè al final he estat tota la temporada lluitant, hi han hagut moments dolents. A Suècia vaig tenir una caiguda molt forta, que no sabia si podia córrer el diumenge. Per això diria que em vaig treure un pes de sobre.
1: Uh-huh. I comentaves que un cop et proclames campió del món vas recordar, no?, tot el camí que havia recorregut per poder arribar a guanyar un títol mundial. T'ha estat molt difícil, Guillem, poder arribar fins aquí?
0: Sí, molt difícil. La veritat que porto des dels 4 anys anant en moto. Professionalment diria que vaig començar als 18 anys, ara en tinc 23, però hi ha molta feina al darrere. Tota la vida anant en moto, envoltat de la meva família, de gent que m'ha ajudat, sponsors. No és una cosa que hagi sigut del dia a la nit.
1: Des dels 4 anys en moto, eh?
0: Sí, me la van passar als Reis i des d'allà que ja no m'he pogut baixar de la moto.
1: I els teus pares com ho portaven? Perquè també imagino que des de fora els pares, la família, també deu haver-hi aquell puntet de patiment quan et veuen competir, no?
0: Sí, una mica de patiment sempre hi és, però al final ja estan acostumats. Porto tants anys, he estat vivint a fora moltes temporades i al final jo diria que ja s'han acostumat.
1: Al final, clar, nosaltres et truquem ara, que ets campió del món, veiem la part positiva, no?, de l'esport, però clar, em deies, també vas tenir una caiguda complicada, has d'estar molts mesos fora de casa, clar, imagino que estar lluny de casa, del poble, de la família, de la gent, dels amics, això també deu ser una part difícil i un dels grans sacrificis que has de fer per arribar on ets, no?
0: I tant, el més fàcil per mi seria poder viure aquí a casa, estar amb els meus amics, amb tota la gent que conec, però bueno, estic la majoria de l'any a Bèlgica, vivint en un pis sol, bàsicament perquè la base de l'equip i és la part central d'Europa, és allà a Bèlgica, ens és més fàcil per viatjar, i bueno, no és fàcil, però al final és el que he triat fer, m'encanta anar amb moto i disfruto molt i estic molt content de que pugui ser la meva feina.
1: A principi de temporada, Guillem, ja et marcaves l'objectiu d'aconseguir el títol?
0: Sempre ha sigut un objectiu, però un objectiu llunyà. Sí que vam començar la temporada amb un podi, però al final les temporades són molt llargues, hi ha 19 carreres, no tot depèn de mi, hi ha molts altres factors i sempre havia sigut l'objectiu, però diguéssim a llarg termini.
1: Al final, Guillem, tu mires el palmarès i a nivell estatal ets el segon pilot espanyol en aconseguir-ho, que això també es diu ràpid.
0: Sí, el segon pilot espanyol en aconseguir-ho, la veritat que per mi ha sigut impressionant. Encara ho estic assimilant i és algo que recordaré tota la vida.
1: Et vas proclamar, a més, Guillem, campió del món i aquell mateix dia també ho va ser la Daniela Guillén, també una pilota catalana. Clar, al final va ser un dia absolutament històric pel motocross català, no?
0: Sí, i tant. Al final la Daniela és companya meva, la conec de tota la vida, l'he vist anar amb moto de petita i també va ser molt maco que el poguessin fer els dos el mateix dia.
1: Al final és històric, no? Perquè dos pilots catalans sent campions del món al mateix dia, jo crec que és una cosa que recordarà per sempre tu, la Daniela, les vostres famílies i també la història de l'esport, al final.
0: I tant, molta gent. Al final el motocross és un esport petit, però la gent que està ficada hi és molt ficada. Una llàstima que l'última carrera fos tan lluny a Austràlia, perquè jo crec que si hagués sigut aquí a Europa hagués vingut molta gent a celebrar els dos títols.
1: Aprofito ara, Guillem, que comentaves que el motocross és un esport petit, perquè bueno, habitualment no, quan fem programes d'esport parlem del Barça, parlem d'equips grans. És difícil, Guillem, perquè els oients també se'n facin una idea, triomfar al món del motocross aquí a casa nostra?
0: És molt difícil, al final és un esport individual, però al mateix moment necessites molta gent al teu voltant, és un esport econòmic, és molt car i també necessites molt temps, entrenaments, viatges i, com he dit abans, molts diners. Els començaments són difícils i cada cop, diguéssim, el túnel es va fent més estret per arribar fins a dalt.
1: Doncs Guillem Ferrés, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres aquí a la graderia del balcó, acabar de gaudir aquest títol mundial, que no cada dia un es proclama campió del món, s'ha de celebrar com toca, per tant, enhorabona, acabar-ho de gaudir i et seguirem molt de prop.
0: Moltes gràcies a vosaltres, una abraçada.
1: I tanquem aquesta graderia del balcó amb més coses que han passat al món de l'esport avui dijous. Dani Pinto, què tal? Bona tarda.
2: Què tal, Núria? Bona tarda.
1: Hem tingut una tarda amb molts partits europeus.
2: Doncs sí, a l'Europa League, Unió Sant Gil-Lluàs 1, Real Societat 1, el Celta de Vigo jugarà a les 9 amb la Juventus i a la Conference League, Craiova 1, Getafe 1. Amb Jalbi 2 i Inter d'Escaldes d'Andorra han quedat a 0.
1: Doncs aquests són els resultats europeus d'aquesta tarda i avui s'han anunciat els guanyadors dels Premis Nacionals de l'Esport i hi ha protagonisme pels catalans.
2: Exacte, el pilot de MotoGP Marc Márquez i la nedadora artística Iris Tió estan considerats com els millors esportistes del 2025, segons un jurat d'experts del Consell General d'Esports.
1: I tanquem amb el Barça d'handbol perquè ja ha jugat el seu partit de la fase de grups de la Champions.
2: Ho ha fet amb el Dinamo Bucaresti a Romania i ha guanyat per 22-36.
1: Gràcies, Dani.
2: Moltes gràcies.
1: Quan falten dos minutets per les 9, la graderia es va buidant.